0: Una setmana més amb ganes de saber què està passant amb la tecnologia, amb tot l'entorn digital, amb el món de les comunicacions, també amb el món gamer, i això ho fem totes les setmanes amb el gran Dani Martín, Corso 89. ¡Vamos! Dani, mare meva, com segueix avançant tota la tecnologia, tot lo digital, cada cop surten més aplicacions, més coses que ens ho fan tot, i així anem. Bueno, a veure amb què ens sorprens aquesta setmana, a veure.
1: Pues te traigo un gran clàssico, però no el clàssico de sempre, sinó un antiguo clàssico.
0: Ah.
1: Que vuelve a salir a la palestra y que un poco creo que, como siempre, más o menos, bueno, ahora veremos si estás de acuerdo conmigo, si vamos acertando o no en nuestras visiones de futuro.
0: Bueno, siempre encertem, pero digas.
1: La burbuja de las criptomonedas está haciendo crack de nuevo.
0: Fixa't.
1: Y el problema es que no está nada claro que esta vez sobrevivan, es el titular.
0: Ui, i això sí que pot desestabilitzar els petits inversors, diguem-ne, no? Perquè el petit inversor diu, bueno, és igual si baja perquè ja tornaré a pujar i no tinc pressa. Però clar, si aquest valor que té, que no l'ha comprat quan valia en cèntims, sinó l'ha comprat quan valia en 20.000 o 30.000 cada bitcoin, per exemple, doncs aquest sí que té una por a perdre-ho tot. És a dir, si baixa fins, m'ho invento, fins a 10.000, dirà, bueno, doncs ho venc i almenys recupero això.
1: Ahí está.
0: O sigui que un rumor d'aquests tan forts sí que podria desestabilitzar tot el sistema, eh?
1: Es que parece ser que Bitcoin, Ethereum y otras criptos bajan a valores que son casi la mitad de sus máximos históricos de hace un año.
0: Fixa't, eh?
1: Entonces, ojo, porque en los últimos 11 meses, que es lo que comentabas, David, el valor ha caído desde aquellos 124 mil dólares de julio del año pasado a los 67.000.
0: Imagínate.
1: O sea, una caída del 46%. ¿Y qué ha hecho? Que se contagie al resto del mercado.
0: Uh-huh.
1: Que es cierto que anteriormente ya había hecho crack y luego se ha recuperado.
0: Sí,
1: pero
0: sí,
1: en esta ocasión ya empiezan a entrar dudas.
0: Uh-huh.
1: Entonces, fíjate que de un día para otro cayó un 7% en una sola jornada.
0: Sí, perquè això és el que fa que depengui de si pot haver aquest escenari. És a dir, que simplement baixi no és un problema. Que generi la possibilitat de que caigui de cop i volta a tot, aquí sí que és això sí que seria un problema. Perquè, sí, doncs sí que la gent entra en pànic i ven tothom. Sí.
1: I ja ha entrado en aparente pánico.
0: Mm.
1: O sea, la misma noticia dice que esa explosión de la burbuja parece estar detrás de una racha de retiradas masivas de inversiones en Bitcoin y otras criptomonedas.
0: Claro, claro.
1: Entonces, se han liquidado 1.500 millones de dólares hace unos días, en 24 horas se liquidaron.
0: Claro,
1: entonces,
0: te imagino.
1: Ahí es donde es ese efecto dominó,
0: sí.
1: ese miedo, que como tú bien decías, dices, mira, a ver, si yo en el banco tengo 1.000 millones de euros y tengo invertido 1.000.000 de euros en bitcoins, pues dices, mira, si los pierdo,
0: sí.
1: Me da lo mismo me da aguantar ahí, y espérate que si siguen bajando el precio lo compro alguno más, no vaya a ser.
0: Sí.
1: Pero como bien dices tú, en el momento en que tú has arriesgado en hacer una inversión, y ojo, que en un día pierdas un 7%.
0: Sí. Home, és veritat que, per exemple, ara ho estava mirant, a 2022-23, que és de quan jo recordava i per això ho deia, pues això havien estat a 15.000... a 20.000, i clar, segueixen estant doncs a 54.000, que és molt, és quasi dos cops i mig, però clar, és que havia pujat fins als 100.000 i així, o sigui que clar, qui ha comprat quan estava a 100.000, explica-li la història com va, no? Vull dir, és que és complicat, sí.
1: Ahí está. Entonces, bueno, de esas burbujas que ya comentábamos, ¿no? En su día y ya desde hace años,

0: Entonces, todo el tema de los gastos hace que gastar menos o directamente no gastar sea como algo positivo. Entonces, hay un 53% de los jóvenes de la generación Z que no destina ni un solo dólar o euro al mes a las citas. Entonces, ¿y quién lo hace? Fíjate que tú dices, ostras, antes dices, te planteabas hacer o sea, digamos, como apartar un dinero que, digamos, estuviera centrado en citas. Pues ahora, entre los que sí lo hacen, intentan mantenerse una mayoría por debajo de los $100 mensuales. O sea, te pones un límite de dinero para tener citas.
1: Clar. O sigui, hi ha un límit. Aquest mes no puc conèixer ningú més, no? Ja no puc tenir més cites aquest any.
0: Oh,
1: Ai, aquest
0: pero es que.
1: mes.
0: Pero ojo, ojo, al punto ya. Si ya estaba mercantilizado el tema de las citas, imagínate ya ahora.
1: Ves que no sigui ja en la pròpia aplicació que ja li puguis ficar la quantitat, o sigui, quant portes gastat. Saps
0: No me extrañaría
1: què vull
0: que eso
1: dir?
0: ya
1: Allò
0: acabe
1: que...
0: llegando a
1: Sí.
0: sí.
1: Sí, diu, a ver, ¿cuánto? Dius, no, quiero, bloquéame
0: Sí.
1: tiempo. Diu, ¿por qué? No, porque ya no. Diu, ¿cuánto has gastado? A ver, diu, mira, pues esta igual, o este con un zumo ya puedes quedar, porque le gustan los zumos. Ah, bueno, escolti, mira'm alguna que em surti pel meu pressupost, saps què vull dir?
0: Y encima, por si te arrepientes
1: Sí,
0: y
1: sí.
0: quieres desbloquear ese límite, lo suyo sería que entonces pagaras. Porque, joder, si ya me he puesto un límite para no gastar de más, ahora para
1: Clar.
0: quitarme el límite tengo que pagar.
1: I
0: Qué
1: això m'he
0: mierda
1: de
0: dicho.
1: pagar, no em surt a compte. No em surt, no em surt a compte la història. No, no, si és complicat, eh? S'està complicant tot aquest món, eh? Sí que es veu,
0: Sí,
1: sí.
0: es curioso, muy curioso.
1: Bueno, és el que diem, que vull dir que els temps estan canviant i que tots aquests temes que ara ens estaves dient, en el fons, juguen sobre una mateixa canvi, no? Generacional de, i no només és un factor, és multifactorial, és a dir, situació econòmica, el fet de que estigui tothom més interconnectat per les xarxes socials, etc. Tots aquests factors, sempre la diferenciació de la generació anterior, és a dir, tots aquests factors al final fan que estiguem en el punt en el que estem, no? I això funciona així i això s'ha d'entendre així. I és curiós, no? Alhora, doncs, també, pues, fins i tot, clar, això perquè nosaltres no ho teníem tant. Tu ja sí, a la teva generació, però el fet de poder, doncs, per exemple, jugar un videojoc, no?, de forma comú amb tothom, no només juguen, sinó que estan parlant, s'estan veient amb l'altra persona. Vull dir que, clar, això fa un nivell de connexió que, si em permets, no necessites tant el veure't físicament com abans, no? Que si no quedaves, no et veies. Que no podies parlar directament perquè havies de trucar al telèfon de la família i es posava el pare o la mare i tu dissimulant, saps? Vull dir, no, hola, sóc el no sé qui. Clar, perquè, clar, diu, però no, vostè no ha trucat molt ja. No, no, sóc una altra persona. Saps? Vull dir, clar, es feia complicat tot això. Vull dir que és un tema aquest, eh?
0: Y fíjate, solo matizar que lo de solo Maxim, perdón,
1: Sí.
0: es esta nueva filosofía bautizada en redes sociales
1: Sí.
0: y que lo que, digamos, explica o le da nombre, como siempre es darle nombre a algo,
1: Sí.
0: es literalmente, lejos de presentar la soltería como una situación transitoria o una etapa de espera, esta tendencia la redefine como una elección consciente. Es decir, estar solo o sola ya no se interpreta necesariamente como un fracaso sentimental, sino como una estrategia para proteger tiempo, dinero y estabilidad emocional.
1: Sí, com allò de que dèiem de que primer les pel·lícules feien una petita pausa per ficar anuncis i ara veus anuncis i entre els anuncis et fiquen un tros d'una pel·lícula. Vull dir que al final ja canvia una mica l'ordre de les coses i en aquest cas doncs és així. Molt interessant tot això. Ara fem una pausa perquè ens posin al dia dels serveis informatius i a la tornada hi han hagut esdeveniments i recomanacions que sempre volem tenir de videojocs amb en Dani Martín Corso 89. Fins ara mateix, ara tornem.

si féssim memòria i preguntéssim a molts espanyols on eren les tardes del 96 al 99, què miraven a la televisió, molts respondrien que una sèrie. I és que, si eres espectador de la tarda, la resposta potser era òbvia. Eres davant del televisor veient la Julia Ponce, la caixera de súper que resultava ser hereva d'una família poderosa i que tenia més enemics que ningú que no fos president, per exemple, d'una república bananera. Estaves mirant El Súper, històries de todos los días. I sense saber-ho, estaves assistint al naixement d'un format televisiu que canviaria per sempre la manera de fer ficció a Espanya.

0: El punt de partida el trobem al setembre del 1996. Telecinco era llavors una cadena amb 6 anys de vida. Havia nascut el 3 de març del 90. I amb una graella de tardes plena de telenovel·les llatinoamericanes. Topacio, Cristal, La dama de rosa, Santa Bàrbara... El públic espanyol havia pres a menjar colabrots forans perquè no n'hi havia cap de propi. Però la cadena tenia la intuïció que hi havia una oportunitat. Si els espectadors s'enganxaven a drames de famílies veneçolanes o personatges mexicans, per què no s'enganxarien una història espanyola, amb personatges d'aquí, en un escenari reconeixible? La resposta estava en un supermercat de barri de Madrid. Un escenari que a primera vista no semblava el lloc natural per a intrigues dignes d'una telenovela clàssica. Però que a la pràctica resultaria perfecta. Un espai tancat on persones de classes socials diverses coincidien obligatòriament cada dia. La producció va anar a càrrec de Zeppelin Televisió i Diagonal Televisió, la productora catalana que tenia experiència en ficció diària, hereva de les telenovel·les que havien triomfat a TV3. I el protagonisme recauria sobre una actriu que en aquell moment era pràcticament desconeguda per al gran país, Natàlia Millán, nascuda l'any 69, ballarina i actriu de formació sòlida, que havia treballat al teatre i en papers petits a la televisió. La casualitat va voler que, just quan van estrenar el súper, Millán estava en un anunci de televisió de productes de neteja, protagonitzant-lo com a actriu anònima. De cop i volta, la dona de l'anunci del lleixiu tenia nom i cognoms i 3 milions d'espectadors cada tarda. És una manera de fer-se famosa que no estava als plans de ningú, però que va funcionar millor que qualsevol estratègia de màrqueting. El repartiment tenia la característica que va convertir-se en un dels elements més elogiats de la sèrie. Era de cares poc conegudes, excepte alguns veterans, com Paca Gabaldón, que havia passat del cinema del destape dels anys 70 a ser un dels rostres més respectats de la televisió espanyola. Andrés Resino i Mercedes Alonso, la majoria del repartiment eren actors que el públic no associava a cap paper anterior. Això creava una sensació de credibilitat que les telenovel·les llatinoamericanes, amb el seu to clarament operístic, no podien oferir. Aquí la gent semblava gent, gent normal. Els conflictes semblaven conflictes normals. I el supermercat semblava un supermercat com el que podríem trepitjar qualsevol de nosaltres, no un escenari de cartró pedra d'un estudi de Caracas.
1: Y ahora con lo del embalse, pues menos ganas. O sea, la mayoría de mi familia se ha venido a Madrid hace tiempo ya, lo que me quedan allí pues son parientes lejanos.
2: Claro, si mi madre tampoco se hacía la idea. Bueno, y ahora se ha venido aquí mi primo Ernesto, ¿te acuerdas de él?
1: Ernesto, el que estaba casado con María, la de los del Olmo, que vivían en la plaza. Oh. Uy, me dio a mí en la cabeza que era muy guapo, muy buen mozo, ¿no?
2: Era y es. Pues María, su mujer, murió.
1: Oh.
2: Y entonces él lo que hizo fue irse con sus hijos a casa de mi madre porque solo no podía con la casa.
3: Señorita Furia, ¿sería tan amable de venir un momento? Con respecto a lo que me ha dicho esta mañana, está bien, váyase a las 2:30. Pero que conste que a mí el cursillito ese de marras me parece que solo sirve para meterles pájaros en la cabeza.
2: Pues a mí me está resultando muy interesante. Me gusta mucho.
3: No le había de gustar después de haberle enchufado allí el señor Torres.
2: Perdone, Fernando, pero a mí no me ha enchufado nadie, ¿eh? Además, que yo sepa, han pasado por allí casi todos los empleados de la cadena. ¿O es que usted cuando fue iba enchufado?
0: Les primeres promocions de la sèrie van ser una operació de màrqueting pensada de manera molt intel·ligent. Mesos abans de l'estrena, Telecinco va publicar anuncis a la premsa escrita anunciant un nou supermercat que arribava a les llars espanyoles. Sense cares, sense logotips de cap canal, sense menció explícita que fos una sèrie. En lletra petita al peu, es podia llegir que es tractava d'una ficció. Era un viral analògic en l'era prèvia a internet. La campanya va generar prou desconcert com per convertir-se i convertir l'estrena en una conversa prèvia, que és exactament el que buscava l'estratègia de comunicació perquè funcionés. L'estrena va tenir lloc el divendres 6 de setembre del 1996 en prime time, una decisió que deia molt sobre les expectatives de la cadena. I a partir del dilluns, dia 9, la sèrie va ocupar la franja vespertina de dilluns a divendres, amb episodis d'uns 25 a 30 minuts. La durada era la d'una sitcom americana, però el to era el d'un colabrot. I la barreja funcionava amb una naturalitat que sorprenia fins i tot els seus creadors. La primera temporada va aconseguir una mitjana de 3 milions d'espectadors. per una sèrie de tarda de dilluns a divendres amb actors desconeguts, ambientada en un supermercat, eren unes xifres que no tenien precedents a la televisió espanyola. L'equip de guionistes de la primera temporada era una combinació heterogènia i, en retrospectiva, fascinant. El capità era Rodolf Cirera, un dramaturg valencià amb una trajectòria sòlida al teatre, que anys després seria un dels artífexs de Mar en tiempos revueltos. Al seu costat hi havia Marta Molins, Antonio Onetti, Nacho Faerna, Antonio Prieto i un jove escriptor i periodista veneçolà que havia arribat a Espanya arrossegat per l'èxit de les telenovel·les que havia coescrit a Caracas. Es deia Boris Izaguirre. Havia coescrit La dama de rosa i Rubí rebelde per a Radio Caracas Televisió, dues de les produccions que Telecinco i Televisió Espanyola havien emès amb molt d'èxit a principis dels 90. I quan va arribar a Espanya, va trobar, al costat del súper, la porta d'entrada a la televisió nacional. El que ningú podia saber en aquell moment és que Boris, 3 anys més tard, apareixeria a Cròniques Marcianes i es convertiria en un dels personatges televisius més inconfusibles de la seva generació. El guionista de la Julia Ponce acabaria nu davant les càmeres de Javier Sardà. La televisió espanyola és així.
4: Hola, Julia.
2: Hola, ¿cuánto tiempo?
4: Demasiado, al menos para mí.
2: ¿De verdad? No tuve esa impresión la otra noche.
4: Lo dices por el plantón. Lo siento, me surgió un compromiso. Un compañero que estaba retirándose y prácticamente me arrastraron. Intenté llamarte, pero el móvil no tenía cobertura. ¿Ya sabes lo que pasa?
2: Ya. Y no había un teléfono normal en ninguna parte. ¿Y ayer? Tampoco había cobertura ayer. Bueno, estoy trabajando, así que vamos a dejarlo. ¿Sabes cómo se llaman estas flores?
4: Te quiero. ¿Son para ti?
2: Gracias, pero no se aceptan propinas.
4: Son heliotropos, lo que significa te quiero.
2: A ver si lo he entendido bien. La palabra heliotropo, traducida de alguna lengua arcaica, significa te quiero, o pretendes decirme te quiero regalándome esta plantita que has cogido de aquel estante.
4: Las dos cosas.
2: Muy interesante. Para haberlo pensado antes de ayer.
0: La sèrie es va prometre des del primer moment abordar temes que la televisió espanyola de l'època tractava amb molta precaució. La sida, el lesbianisme, l'incest, maltractaments, abusos de poder... En un format de tarda, en franja familiar, davant d'una audiència que anava dels avis als adolescents, que la sèrie tractés aquells temes sense que la cadena rebés una pressió social massiva, diu alguna cosa sobre el moment. Espanya, el 1996, era un país que ja portava prou anys de democràcia com per normalitzar a la petita pantalla allò que existia als carrers, però que la televisió tendia a ignorar. El súper no va inventar la valentia, però la va practicar amb consistència i sense que semblés que ho feia com a provocació calculada. La mosca de Telecinco, aquell logotip que la cadena mantenia,

tenien un cantó de la pantalla durant les emissions, va tenir durant el Súper una modificació que és única en la història de la televisió espanyola. Incorporava el logotip de la sèrie al costat de la mosca de la cadena.

0: intentar recuperar l'audiència. Va canviar l'horari, va reconduir les trames cap a un to més policial, va prescindir de personatges que portaven des del primer capítol, entre ells Paca Gabaldón i Andrés Resino, dos dels pilars del repartiment original, i va apostar per cares noves i trames d'intriga. La recepta, però, no va funcionar. Quan una sèrie de tardes diàries perd els personatges amb els quals l'espectador ha creat una rutina d'anys, la ruptura del vincle és difícil de reparar. La quarta temporada va ser la darrera, i l'últim episodi es va emetre el 31 de desembre del 1999, en un final deliberadament obert, gravat en pocs dies, amb molts dels personatges de la sèrie que hi tornaven per l'ocasió, i que pretenia deixar la porta oberta per a un possible retorn que mai no va arribar.
1: Lástima que apareciera ese publicista. Si no, el final hubiera sido muy distinto.
2: Escúchame bien, cerdo. Asesinar es difícil. Muy difícil. Tal vez seas un gran mentiroso. Pero para ser un gran asesino hay que ser bueno. Muy bueno.
1: Además, nos queda un detalle. ¿Qué pasa con estas tres mujeres?
3: ¿Otras tres? Yo no tenía tiempo para más.
2: Oye, no agotes mi paciencia, no te molestes en mentir.
3: Cuidado que tengo mis derechos. ¿Para qué iba a mentir? Ya lo he contado todo. No tendría sentido que lo negara si lo hubiera hecho. Pero yo no lo hice.
0: El llegat del súper és difícil de sobrevalorar si es mira amb la perspectiva que dona el temps. Va ser la primera sèrie diària de producció nacional en emetre's a nivell estatal a Espanya. Va obrir un camí que va transitar immediatament al Salir de Clase, Calle Nueva, Amar en Tiempos Revueltos i, dècades després, Amar es para siempre. Tots aquells formats que avui formen part del paisatge de les tardes de televisió existeixen perquè el 1996 algú va decidir posar una caixera ambiciosa en un supermercat madrileny i veure si els espanyols s'hi enganxaven. I s'hi van enganxar. I la caixera, anys després, va tornar a la televisió per la porta gran. Natàlia Millán va tenir papers rellevants a Un Paso Adelante, El Internado o El Ministerio del Tiempo, entre molts d'altres. I és que la sèrie havia estat un trampolí de primer ordre per a una actriu que, quan la van contractar, estava en un anunci de productes de neteja sense que ningú al país sabés com es deia. Juan y Medio, l'animador andalús que avui és una de les cares més reconeixibles de Canal Sur, va tenir a El Súper el que podria considerar-se el seu únic paper fix en una sèrie de televisió. Ho va recordar en alguna entrevista amb aquell to seu de persona que no acaba de creure's del tot la seva pròpia trajectòria. Igual que la Julia Ponce, que tampoc no s'esperava acabar sent l'hereva d'una cadena de supermercats. La vida i les tardes de televisió estan plenes de sorpreses que no s'anuncien per avançat.
4: La brújula de Radio Estadio, amb Albert Arrán.
5: En el 90 todavía existía la confianza con el protagonista, porque el trato era directo.
6: Tú podías tener un contacto más estrecho con los jugadores porque el contacto era real. No había una separación impuesta por los clubes, por las competiciones, como existe hoy en día. Muchas veces bromeábamos de que nosotros pasábamos más tiempo con los jugadores que nuestras propias familias.
5: ¿Quién inventaría los departamentos de comunicación duro?
7: Vamos a ver, eso empezó en la parte, en la punta de la pirámide, quiero decirte, que al final eso era una tendencia importada de fuera que los grandes clubes desde un primer momento quisieron controlar.
8: Se intenta controlar el mensaje, se intenta controlar al periodista y a partir de ahí pues viene el alejamiento, empieza el alejamiento físico para controlar el flujo de información y quién y cómo la da.
4: De dilluns a divendres, de 8:45 a les 10 de la nit, futbol i molt més a la brúixola de Radio Estadio. Onda Cero Catalunya, la teva ràdio.
9: Són les 3, les 2 en Canàries.
10: Noticias en Onda Cero.
9: Buenas noches. Irán ha lanzado un ataque con misiles en varias zonas del norte de Israel en respuesta al bombardeo sobre el sur de Beirut. Al menos 2 personas han fallecido y 20 han sido heridas durante el bombardeo contra 2 apartamentos en los suburbios meridionales de Beirut, donde el ejército israelí confirma que el objetivo era un cuartel de la milicia chií Hezbollah. Corresponsal en Beirut, Marta Maroto.
11: Otro fin de semana letal en el sur del Líbano, con decenas de pueblos obligados a evacuar bajo la amenaza de bombardeos. Entre los muertos hay una pareja y su hija universitaria y tres soldados libaneses. El ejército libanés no participa en la

0: l'estat del benestar, les pensions, que cal que hi hagi molta feina, que hi hagi molta gent treballant, que hi hagi poc atur, això més o menys s'ha pogut entendre sempre, però el que ens expliquen determinats estudis i determinats informes és que tendíem a pensar que tots els treballs aporten aquesta caixa comú, aporten el que seria, doncs, aquest estat de benestar. I s'està comprovant que això no és exactament així, sinó que hi ha molts llocs de treball que al llarg de la seva, diguem-ne, aportació, el balanç surt negatiu. I per això en volem parlar amb el Jordi Franc, que és doctor en economia, expert en micro i en macroeconomia i professor de l'economia a la Facultat de Ciències Socials de Manresa. Jordi, gràcies per passar pel programa.
1: Hola, encantat.
0: En aquest cas, és que es parla en aquest informe Fènix d'un 38% de l'ocupació, però sobretot d'un 40% dels nous llocs de treball. Quan es parla que ha de venir molta gent i que s'ha de regularitzar molta gent perquè vingui a treballar, si el 4 de cada 10 d'aquestes aportacions són de saldo negatiu, això ens ho ha d'explicar un expert, Jordi. Com ens ho pots explicar? A veure.
1: Bé, ho has dit ja molt bé. Eh? És un informe alarmant. Per altra banda, té la virtut de que ho signen tres dels més prestigiosos economistes de casa nostra, com pot ser els professors Miquel Puig, Modest Guinjoan i Quadres Morató. Per tant, diguem que posen negre sobre blanc una qüestió, ja, per altra banda, coneguda, sabuda, debatuda, fa molts anys que se n'està parlant, però ells ho quantifiquen i, per tant, està molt bé que surti aquest informe Fènix amb el diagnòstic en fan de l'economia catalana i també amb les propostes. Bé, com tu molt bé deies, aquí tenim aquest estat del benestar, que podríem parlar si és més benestar de l'estat que no pas una altra cosa, que és molt car, això certament. Els serveis públics, doncs, sanitat, educació, etcètera, etcètera, no són gratuïts i s'han de pagar. Llavors, ells ho quantifiquen que uns ingressos de mitjana de 30.000 euros any és la frontera a partir del qual comencem a contribuir a l'estat del benestar. És a dir, qui cobra més de 30.000, qui té uns ingressos superiors a 30.000 euros any, contribueix, paga més impostos que no pas el que rep amb el valor dels serveis públics. Ara, com tu has dit, un 40% i, bueno, el que està per sota de 30.000 euros, que són molts, molts, molts llocs de treball i un alt percentatge de l'economia catalana, aquests són subvencionats, subsidiats. Aquests paguen menys impostos que el que reben amb serveis públics. I, clar, això és un problema.
0: Mm-hmm. Molts cops es diu que vingui molta gent, que hi hagi aportació, salva l'economia. Però entenent com ha estat sempre això del sistema de les pensions, que algú li diu estafa piramidal, bé, la qüestió és de que els que treballem ara paguem les jubilacions de qui s'ho ha guanyat, però possiblement, com tot això segueix així, els que també ens ho han guanyat ara no la cobrarem, la pensió. Per tant, aquí hi ha alguna cosa que no està acabant de funcionar. I, per tant, potser estem salvant els mobles ara, amb tota aquesta, diguem, nous jocs de treball, de baixa, d'en sectors de baixa productivitat, però allò que es deia del pan per avui, hambre per a mañana, no?, possiblement.
1: Aviam, caldria separar el que és les pensions de jubilació del que són els serveis públics, com sanitat, educació, serveis socials, interior, justícia, etc. L'informe es refereix específicament als serveis públics. En principi, les pensions es paguen amb cotitzacions socials, contributives. Crec que un altre dia ja vam parlar d'aquest tema, que certament està molt desequilibrat amb la qüestió demogràfica. Però aquest informe Fènix no posa el dit sobre la llaga de les pensions, que és una llaga i molt profunda, sinó que el posa sobre una altra llaga, que és el finançament dels serveis públics, que es paguen amb impostos. Ja no serien cotitzacions socials, és a dir, el que paguem a la Seguretat Social, no?, per la part del treballador, per la part de l'empresa, que al final tot surt del treballador, sinó el que paguem amb impostos. IRPF, IVA, impost de societats, etcètera.
0: Sí. Clar, aquests impostos sí que haurien de de semblar de que bé, doncs que generen aquest benestar, però clar, si pensem, Jordi, el que per exemple diem, no, bueno, pues això, ve molta més gent, aportem molt més, sí, d'acord, però amb tota aquesta gent hem de fer servir els mateixos transports públics, hem de fer servir els mateixos hospitals, és molt complicat tot això de que perquè s'entendria, ve més gent, doncs necessitem més hospitals, necessitem més transport, i això s'ha de pagar. Llavors, del que ens està dient aquest informe, del que ens comentes, difícilment podrem pagar més hospitals i més trens, per entendre'ns, no?
1: Val, aquest és el problema. A nosaltres ens diuen la meitat de la pel·lícula, sempre d'una forma interessada, de que venen molta gent, és cert, hem passat de 6,2 milions a 8,2 milions de població a Catalunya entre 2000 i el 2024, i ens diuen el PIB total creix, i creix més que la mitjana d'altres països europeus referencials. Ja, però el que no ens diuen és que creix en PIB per càpita, PIB entre població, i aquí sí que ja no creixem, estem estancats, només un 0,4% anual, que és una misèria. Aviam, això ens hauríem de fixar en altres períodes de la nostra història recent. Per exemple, entre 1980 hi ha democràcia i el 2000 la població a Catalunya no va créixer. De 6 milions només passem a 6,2 milions. Mm-hmm. En canvi, el PIB per càpita, com que la població tampoc va augmentar molt, el PIB per persona va augmentar un 4% anual. És una molt bona dada. I si agafem una mica enrere, des del 1955 fins al 1980, per tant seria el desarrollismo espanyol, sí, sí. I per tant l'etapa final de la dictadura, aquí la població va augmentar moltíssim a Catalunya, de 3,5 milions a 6 milions, però el PIB va augmentar també més que moltíssim i el PIB per càpita augmenta un 4%, també un 4%, que és una xifra boníssima, el qual vol dir que els que van venir d'aquesta immigració en temps del desarrollismo, que no era estrangera, sinó que era bàsicament doncs, nacional, sí. es van integrar productivament, en general, i socialment potser també, i en tot cas han donat molt bon rendiment. Ara, el problema el tenim amb la immigració que ve a partir del 2000 fins ara. Aquí ja és una altra història.
0: Clar, a més, l'altre dia no recordo qui comentava, que quan es compara amb aquell augment, que podríem estar parlant d'aquests 2 milions, no?, més o menys, de persones en aquell moment i ara, salvant les distàncies, tots recordem o tenim present quantes grans zones de construcció es van fer a Barcelona mateix, a Canyelles, a Cornellà, a Bellvitge, grans zones on es va fer moltíssima construcció. Avui dia no està passant. És a dir, aquí hi ha molts factors que, si comparem aquestes dues grans onades migratòries, hi ha moltes diferències, a part que, del que ens estàs dient, Jordi, en aquella època la gent es va ficar no només a treballar, sinó a integrar-se des del punt de vista de crear riquesa, és a dir, tallers mecànics, mil i una professions, no? Anem a dir de possibilitat de que no sigui baixa productivitat. Ara el que estem omplint són cafeteries, supermercats de 24 hores i negocis que difícilment són rentables.
1: Sí, jo animo els lectors a que es mirin aquest informe, que està molt bé, molt clar, molt detallat, es pot trobar a la xarxa, es diu Informe Fènix, on detallen, efectivament, quines són les productivitats dels diferents sectors. Amb la indústria estem bé, val? Estem a 47 euros per hora, no? I el problema és que, clar, hi ha poc valor, hi ha poc gruix d'indústria a Catalunya, són 456.000 ocupats, però en general l'informe és engrescador. El problema el tenim amb els serveis, on hi ha 2 milions d'ocupats, on la productivitat baixa 37 euros per hora, i on especialment hi ha un gruix molt important de molt baixa productivitat, on, doncs ja ho sabem, on ens ho podem imaginar, hostaleria, turisme, per tant, comerç al detall, activitats administratives i serveis personals, que certament estan moltes vegades doncs, integrats per persones immigrades de baix nivell qualificatiu.
0: Mm-hmm. Clar, això el que fa és que aquestes persones, doncs sí, és a dir, quan estem dient que s'han d'incorporar molta gent a treballar, doncs sí, és una cosa positiva. Clar, s'ha de portar també a que es cotitzi, i a que no es faci una feina, anem a dir, amb bé, que aquesta no porta, no, diguem-ne, tot això s'entén, però clar, el que està dient l'informe és que els números no surten i que en general es tendeix a pensar, bueno, tot anirà bé i no, o sigui, simplement s'està detectant i estaríem a temps si hi posem remei, però el que preocupa és que sembla que no s'hi vulgui posar remei, oi?
1: Bueno, efectivament, vull dir, o sigui, l'informe posa l'alarma, diguem, aquí ens estem engreixant. Això clar, és només clar. Greix, no clar. Hi ha fibra aquí, eh?
0: Exacte.
1: Després, això hi ha un primer apartat, ho diu d'una forma clara. De fet, insisteixo, ja era bastant conegut i per tant ja es debatia bastant. La segona part de l'informe ja són les mesures.
0: Mesures com i recomanacions, no?, que això. Posen. Sí.
1: Clar, aquí ja és més discutible, perquè una mesura diu, bueno, doncs hem de canviar

0: Hi ha el model de turisme. Bueno, ja, aviam, teòricament, l'administració pública podria canviar el model de turisme de baix valor afegit, de platja i sol i platja, posant, per exemple, doncs, molts impostos o més impostos, diguem, als turistes, o bé restringint llicències a hotels de dues, tres estrelles d'aquest tipus, o prohibint, per exemple, dormir a la platja, orinar als espais públics, etc. Amb impostos i amb mesures restrictives dures, teòricament podria redreçar una mica aquest model que tenim de baix valor afegit. El problema és que no ho farà. Ja sabem que no ho farà, perquè hi ha molta gent a darrere, és un lobby molt potent, és un grup d'interès amb moltes pressions poderoses que tenen un contacte amb l'administració pública i que, per tant, difícilment ho canviaran, aquest model. Llavors, què tenim? Bueno, doncs que si estem a 8,2 milions, això se'n va al 2050 a 10,2 milions. És a dir, això continua i s'agreuja. Aquesta és una mesura que està en l'informe. Una altra mesura igualment discutible és que plantegen controls d'immigració. Això és raonable, però no són competències autonòmiques.
1: Clar.
0: Ni d'entrada ni d'expulsió de sortida. Aquí l'únic que podem fer és integrar el que ens ve. I, bueno, el que ens ve pues, està molt desajustat perquè són activitats de molt baixa productivitat.
1: Clar, quan a més, en alguns d'aquests casos podríem dir, home, pues, mira, jo què sé, fons Next Generation, no, que hi ha, doncs vinga, anem a invertir en qualificar, no? En dotar de capacitats a tota aquesta gent que ve. Clar, però això ja ho podíem fer amb la gent que teníem. Vull dir, això requereix un temps i una inversió, i que després això doncs repercuteixi al territori i no que després se'n vagin a una altra banda. Vull dir que és complicat aquest tema. No és immediat això, per exemple, no?
0: No, ni molt menys. La integració social, per exemple, l'idioma, no? Les dificultats posar en perill una mica la identitat nacional, clar, això no es reverteix fàcilment. Són immigració que bàsicament ve de Llatinoamèrica, del Marroc, els de Llatinoamèrica continuen parlant el castellà, difícilment el català, i els del Marroc pues, entendran el català, però entre ells parlen el seu idioma. En aspecte educatiu, el mateix, la formació no és d'avui per demà, això requereix temps i requereix recursos. Per tant, no sé, avui hem vist, per exemple, com els docents han votat no a la proposta d'acord entre els sindicats i el Departament d'Educació. Aquí hi ha problemes greus. D'alguna manera estan relacionats, perquè, clar, quan ve tot aquest gruix d'immigració, on es patega? Bueno, a l'escola, una escola inclusiva que, per tant, els ha d'integrar tots dintre una aula. Com es poden formar aquí persones que no saben ni coneixen l'idioma? Clar, és molt difícil, no? És molt difícil, i més sense recursos. També tenim problemes de sanitat, els metges estan cremats, no? És a dir, clar, aquest model que tenim d'estructura productiva disfuncional és transversal i afecta a tot arreu de la societat.
1: Aquí també es parla del sistema fiscal i de com constantment doncs, qui ha de finançar, no? Allò que diuen d'altres de qui paga la festa, no? Doncs és el que es penalitza les rendes de treball i l'estalvi. I això és un element que desgasta moltíssim, no? Perquè sembla que, bueno, tot el que pugui ser, doncs, això, no? Ara mateix, el que vagis a una boda, no? I tot el que els hi donis de guardiola perquè puguin fer un viatge han de declarar un 20% o un 25% o el que sigui. I dius, home, aquí tots sembla que sempre ens apretin els mateixos, no? En canvi, segons quins sectors de baixa productivitat, doncs s'afavoreix que obrin aquests negocis. Potser ho hauríem de dificultar més i facilitar els que són de més qualificació, no?
0: Sí, d'acord. I de nou aquí, teòricament, l'administració pública hi té eines, sigui via fiscal, amb els impostos, sigui via, doncs, de restriccions i de prohibicions, fins i tot, o de normes més restrictives. Però, de nou, està molt limitada i molt condicionada, perquè, per exemple, l'aspecte fiscal carrega molt d'una forma desfavorable sobre el treball. Les rendes del treball estan molt controlades, doncs estan molt gravades. En canvi, les rendes del del capital, al ser més mòbil i, per tant, no ser tan controlat per part d'Hisenda, que Hisenda és pública a nivell espanyol, no catalana, les rendes del capital pues, estan menys i menys gravades. Per altra banda, a Catalunya, de nou, per el mateix, estar tan tensionats els serveis públics per aquesta immigració de baix valor afegit, representa doncs, que falten diners per l'educació, per la sanitat, pel servei.

0: pels serveis socials, i clar, això s'ha de finançar amb impostos, es reclamen més impostos de Madrid, però també la Generalitat és de les comunitats autònomes que posa més impostos propis. Doncs clar, tot això, sobretot si ho comparem amb comunitats com Madrid, que són molt més business-friendly, sí. Doncs clar, posar més impostos, això de nou desincentiva l'emprenedoria, el treball, l'ocupació, i clar, és un cercle bastant viciós.
1: Sí. Jo et volia preguntar, Jordi, perquè aquest és per mi un tema clau, i és el que una de les mesures que està proposant o és incrementar el salari mínim, no? I llavors això, sempre que penses en això, penses en aquells youtubers o streamers que diuen, bueno, pues que fabriquen més dinero, no? Perquè no han anat a classe quan parlen d'economia i de la inflació i tot això. Però si parléssim d'incrementar el salari mínim, o per exemple, quan es fan polítiques d'això, de donar papers, etc i tal, jo sempre penso, home, quan em diuen que és perquè així hi haurà més gent cotitzant, jo dic, d'acord, però llavors comencem a fer inspeccions, no, de treball, i comencem a assegurar-nos que tothom realment està cobrant aquesta nòmina que hem pujat, perquè si no, no serveix de res, no?
0: Sí, efectivament, molt bé has dit així. Això és un brindis al sol, dir, no, és com que paguen pocs impostos perquè tenen un salari massa baix, la solució és incrementar el salari mínim i pujar-lo fins que paguin suficients impostos per finançar els serveis públics que consumeixen. Això és absurd, això és una bajanada, perquè, aviam, no es pot augmentar el valor del treball d'un dia per l'altre, i no es pot augmentar els salaris d'un dia per l'altre. Això és un procés de productivitat, d'augment de la productivitat, que és ja llarg i costós. Si això s'apliqués, el que hi haurien dos efectes. El primer és que hi haurien acomiadaments massius,
1: clar,
0: perquè a l'empresari no li surt a compte mantenir treballadors de molt baix perfil productiu amb sous que haurien augmentat. I el dos és que hi hauria, doncs, economia submergida. Potser alguns continuarien, però clar, no pagarien el que haurien de pagar i, per tant, això seria, doncs, il·legal. Problemes en els dos casos.
1: El tema de les inspeccions de treball ho considero absolutament fonamental, perquè és la manera d'assegurar als empresaris que vulguin tenir males praxis de contractar gent, doncs, que no se'ls paga el sou o que directament no tinguin ni contracte, doncs, perquè les multes serien potents. I les multes també es formen de recaptar diners, és a dir que no només recaptes diners, sinó que a sobre fas una mica allò de docència, no? Diguem, de que la gent sigui conscient que obrir un negoci, quants obren i tanquen al cap de poc temps, no? Això no té cap mena de sentit, això, alguna cosa no ha funcionat aquí.
0: L'informe parla d'algunes activitats i en posa exemples i ho quantifica amb números, ben clar. De subvencions amb algunes activitats. Clar, tu parles de comerços, però, per exemple, ell parla, l'informe, d'hostaleria. Fins a 3 estrelles posa, hi ha 6 euros de subvenció per cada pernoctació a la gent que ve, que, a més, en un 80% són estrangers, en el sentit que aporten menys del valor del que consumeixen. Sí. Un altre exemple, i aquest sí que ja ens toca molt de prop a la Catalunya central, en comarques com Osona, per exemple, que depenen molt del porc, és que ja ho quantifica en 9 euros de subvenció per tona de porc, que a sobre s'exporta en un 75% a l'exterior.
1: Clar,
0: el sector porcí, el que passa és que el preu del porc és com una commodity, el preu de venda ve donat pels mercats. Llavors, l'únic que poden fer els empresaris per ajustar-se és reduir costos laborals. Però, clar, això porta el que tu deies, a condicions, a falsos autònoms,
1: clar,
0: i a condicions, pues, una mica, bueno, que s'haurien de controlar.
1: Aquí el que queda clar és que, gràcies a que hi ha aquests informes, és una com molt bé ens deia el professor Jordi Franc, és una manera de posar negre sobre la banca, és a dir, és una manera de dir, ep, atenció, això que podem intuir, o això que podem pensar, o això que els experts dieu, doncs tenim dades i ho podem demostrar. A partir d'aquí, això és el que hauria de sortir a debat, dia sí i dia també, al Parlament, al Congrés, als ajuntaments, a tot arreu, entenent, molt, com molt bé ens deia el professor, que hi han certs aspectes aquests que són ben condicionats per Espanya, per Madrid i no per Catalunya, no són competències. Però si el debat el tenim de veritat i parlem d'aquestes coses que són les importants, podrem dedicar menys temps a les coses no tan importants i les que això són de primera necessitat. Professor, si no reaccionem ja, la cosa està complicada, no?
0: Sí, cal canviar aquest model. Però, de nou, si no fem res, no canviarà sol, perquè les inèrcies són molt, molt fortes.
1: Exacte.
0: Ens portarà un 2050 amb 10

0: 1,2 milions de persones aquí a Catalunya amb les dinàmiques que hem parlat ara fa un moment.
1: Sí, sí. Doncs fent un joc de... fent una mica d'humor d'això que ens diu de que podríem... hem passat pràcticament en res de 6 a 8 milions i que ja ens anem en 10, doncs si llegeixo notícies com que es plantegen un tercer... una tercera via de Rodalies per sota de la Diagonal que deien, dic, home, posin 4 ja, saps què vull dir? I avancem-nos una mica, vull dir, no mirem lo d'ara, ja mirem cap a on anem, no? Pues ja que fem el forat, doncs fem el forat una mica més gran. Previsió, la previsió, l'anàlisi i escoltar els experts. Jordi Frank, sempre un plaer escoltar-te. Moltíssimes gràcies i fins ben aviat.
0: Gracias, un placer.
2: Llega Mallorca Concert Series. Alejandro Sanz, 17 de junio. Alan Parsons Live Project, 23 de junio. Sergio Dalma, 26 de junio. Entradas en mallorcaconcertseries.com. Financiado por el Fondo del Impuesto Sostenible del Gobierno de las Islas Baleares y patrocinado por la Fundación Turismo Responsable de Mallorca.
3: Estàs escoltant un recull dels millors moments de la setmana de Nits de Ràdio amb David Cervelló.
4: A Onda Cero Catalunya posem música a les matinades.

0: A Onda Cero Catalunya, la música de les nits.
1: Estàs escoltant Nits de Ràdio, amb David Cervelló.

Totes les setmanes a Nits de Ràdio sempre ens agrada fer una visita, una parada al món del coaching, perquè ens ajuda, ens dona aquest, jo li dic aquest refrigerio, aquest tentempié, que ens ajuda a seguir amb la vida, que és un

0: repte apassionant, però que ens va bé que de tant en tant ens parem com amb una cadireta a reflexionar una mica, perquè ens dona forces, ens dona un camí, ens dona una reflexió que ens va molt bé. I això ho fem amb en Jordi González Guillem totes les setmanes. Jordi, bona matinada.
1: Bona matinada a tu i a tothom, a tots els oients. Sí, sí.
0: Perquè això és un viatge sense fi. Bueno, té una fi, però mentre no tingui la fi, doncs hem d'anar agafant una mica d'embranzida, hem de recuperar, hem d'habituallar, com si fos una competició, hem de fer la nostra begudeta. I avui ens fas reflexionar sobre, precisament, aspectes de la vida amb el títol de La rotonda emocional. I això em sembla que és molt bon símil al de la rotonda, Jordi.
1: No, és veritat, no, perquè al final ens hem de nutrir i hidratar molt a la vida emocionalment. Mira, jo li dono una expressió dintre del coaching a la psicologia que descriu l'estancament i la manca d'avanç. Mm. Es manifesta quan fas voltes i una vegada i una altra sobre els mateixos pensaments, preocupacions o conflictes, sense prendre una decisió definitiva a trobar una sortida. Això passa molt, molt sovint. Molt
0: clar, sovint. Aquí la persona, el pacient, el client et pot estar dient, Jordi, escolta, és que no avanço i en canvi vaig cansat, vaig cansada. És a dir, perquè té la sensació que no avança, però en canvi que no descansa també, que és l'efecte de la rotonda, no? El d'estar en moviment, el d'estar avançant, però el d'estar-se movent però no avançant en la direcció o en el camí que voldria, oi?
1: És que quedes atrapat en aquesta rotonda.
0: Sí.
1: Saps per què? Per por a equivocar-te en saber que hi ha diferents opcions, que a vegades, clar, quan més opcions tens, a vegades tens temor a triar la incorrecta.
0: Sí,
1: saps?
0: Sí.
1: I
0: sí,
1: et paralitza, sí. Perquè moltes vegades hi ha un excés d'anàlisi, saps? Hi ha gent que pensa massa sense passar l'acció, saps? O sigui, moltes opcions, molts pensaments, però en canvi poques decisions.
0: Tot aquest anàlisi, tots aquests aspectes poden també tenir a veure amb expectatives pròpies, sí, o externes. I quan, sí, sí, més expectativa hi ha, més por pot haver aquest fracàs, no? Més por, si fem l'altre símil més pel·liculero, seria aquell tir lliure, quan ja no queda temps, que si fiques el teu tir lliure guanyes, no? I tota la gent està expectativa. I si no, fallaràs, no? Aquell bloqueig, quan precisament el que busquem a la vida és constantment estar tirant aquests tir lliures, no? En el bàsquet, en aquesta situació en la que la teva decisió, que depengui de tu, és fantàstic. Vinga, endavant, i escolta, si guanyem el partit, fantàstic, i si no, igualment ha estat un viatge meravellós. És a dir, que al final prendre aquesta decisió molts cops és dir, bueno, ja veurem què passa, però estàs segur, no?, del que vols fer.
1: Sí, mira, tu ho deies en el bàsquet, el tiro a 6-25, mira,
0: sí,
1: a veure,
0: exemple.
1: Anem a veure. És que
0: aquell triple en l'últim segon, no?
1: Sí, sí, sí, però a vegades dona un partit, o perds, sí, un partit, dona un partit. A la vida, Luca, mira, és com tot, com un adelantament en cotxe, és, o en moto, o en bicicleta, el que sigui. Mira, a la vida, quan tens de dubte, val més que no tiris, o val més que no adelantis a la vida. Mira, saps el que passa? Que a vegades volem intentar canviar els altres, mitjançant el reclam,
0: Mm.
1: O sigui, en canvi, saps, moltes vegades volem que les circumstàncies canviïn, en vez d'actuar sobre allò que tu pots controlar.
0: Exactament. Allò que sí depèn de tu,
1: Clar, és que moltes coses depèn de nosaltres.
0: Sí.
1: Clar, però clar, mira, un factor clau per sortir d'aquesta rotonda contínuament que estàs donant voltes, no sé si ficar l'intermitent, no ficar-lo, s'acusen per la dreta, per l'esquerra, qui té la raó, bueno, primer de tot, per identificar aquesta rotonda, el primer que tens que fer és identificar el teu patró per sortir. Mm-hmm. Reconèixer quan estàs repetint pensaments o discussions inútils en lloc de buscar solucions, saps?
0: Mm.
1: Però estàs tot el dia donant-li voltes, el mateix, voltes i voltes. I això té un desgast brutal, Brutal.
0: És reconèixer que fins i tot, inconscientment possiblement, hi hagi un punt de comoditat en el no prendre la decisió, perquè al final, mentre no la prens, estàs en un entorn més o menys segur, o que creus que és segur, no? Dius, bueno, potser ho puc deixar per demà, la decisió, no? O puc pensar-ho, faré 5 minutets més, no? Com aquell que triga una mica més en despertar-se, no? És a dir, aquí a vegades hi ha comoditat, fins i tot, lògica,
1: sí,
0: que sí?
1: Sí, sí, comoditat.

0: Hi ha una comoditat, és un factor també moltes vegades de dir, bueno, pitjor que estigui ja no estaré, no?
1: Clar.
0: No vull estar pitjor, no?
2: O vull millorar. No creus. Jo crec que
0: en aquesta rotonda emocional tens que triar una sortida. Totes les sortides, a veure, que agafem, impliquen algun tipus de risc, eh?
1: Sí.
0: Qualsevol decisió, fins a tot un error, ens permet avançar, ¿vale? Més que quedar-se estancats. Perquè saps el que passa? Que com la gent és igual que la circulació. Els cotxes, els motos, les bicicletes, els cars, els taxis, tot això funciona. I tu t'estàs quedant. La gent va tirant, la gent va prenent decisions. Mm. I tu et quedes estancada o estancat.
1: Sí.
0: I això
2: no s'entra en una comparació, sinó entra en un desgast brutal.
0: Passa l'acció del teu camí. Agafa el camí. No tinguis por. Perquè si agafes una decisió, la pitjor decisió és no prendre decisió.
1: De totes formes, perquè s'entengui tot en el seu context, no vol dir que no facis una primera volta a la rotonda. Perquè a vegades sí que pots dubtar en un moment, perquè simplement el que estàs és recopilant més informació, que això està ben fet. El que no estàs és de quedar eternament donant voltes, no? Sinó que potser fer una volteta més també demostra, perquè tampoc no és que diguem, no, és que hay que ser lanzado, no, o sigui, està bé a vegades fer una d'allò perquè, ai, ara no estava segur si s'hagués aquesta, espera que m'ho miro una mica més, vull dir que això està bé. El que no està bé és quedar-se, així no m'equivoco, no? Si no prenc una decisió.
0: Sí, mira, jo la primera vegada que vaig estar a París,
1: sí.
0: La primera vegada que vaig estar a París vaig anar en cotxe, fa molts anys. Tenia pràcticament el carnet en el forn
2: i ja li sortia.
0: Vaig anar a París i vaig donar voltes i trobava en una rotonda i volia, on estan els cancel·licis? I no sé si li vaig donar tres voltes i a la tercera volta, t'ho juro que vaig dir, els vaig trobar. Perdona que et digui aquesta...
1: Ai, no, és fantàstic.
0: No, però és que portaven eren dos parelles. I
1: sí.
0: Però què fa Jordi donant voltes? Dic, mira, si dones voltes a la vida, no és tindre les coses insegures, sinó buscar una solució. I a vegades costa, eh? Però cada persona en la vida té el seu timing.
1: Sí, sí, això és veritat, eh? Això és totalment així, sí.
0: Clar. Jo dic, home, aquesta gent s'està marejant, no?
1: Que estaven ja els camps Elisis venint cap a tu. Diu, no et preocupis, Jordi, ja venim nosaltres, perquè ja et veien patir en aquesta situació.
0: Sí, no, mira, per entendre que donar voltes al segle et deixa al mateix lloc, però en canvi pots trobar el camí. Saps com dic? El que no és bo és parar-te a la rotonda.
1: Que bo. Totalment així, és a dir, com tot, el que dèiem, no? aquesta volta, si d'aquesta volta que pot ser, escolta, mira, ja ho decidiré demà. Està ben vist si realment demà decideixes. El problema és quedar-se constantment en no, ja ho faré demà, ja ho faré demà, ja ho faré demà, que és la rotonda, no? Però que a vegades aquest punt de reflexió de dir, escolta, deixa'm donar una volta més, o mira, ho decidiré demà, però perquè durant el dia aniré recopilant informació o, saps? O consultarem no sé qui, perquè llavors encara és millor, perquè el que has fet és dir, mira, hi ha plaç, ho puc decidir demà, doncs mira, ho decideixo demà perquè recopilo més informació. Llavors això és fantàstic. El problema és deixar-ho per demà i no haver avançat en aquesta decisió, perquè és esperar que com que els aconteixements decideixin per tu, no? I això no passarà. És a dir, que aquí el que cal és portar-ho al punt que ens deia el Jordi, de que la decisió depèn de tu i, per tant, que tu tinguis la seguretat i la decisió de prendre aquest camí, no?
0: Sí, mira, si tu dilates les decisions sense treballar i sense aprendre i sense aportar res, això és dolentíssim.
1: Efectivament.
0: Ara, si tu reflexiones, la decisió l'estàs treballant,
1: sí.
0: Sembla que l'estiguis dilatant. No, el que passa és que estàs reflexionat per donar un millor resultat. Ojo, que és que a vegades, moltes vegades a la vida, pensem masses coses i cada vegada que pensem més, no s'equivoquem més. Eh? No, i a la vida no és això. És a dir, a la vida, per sortir d'aquesta rotonda emocional, el que tens que tindre clar és que n'hi ha un camí de sortida. Què és el que tu realment tens que buscar? Perquè donar voltes a les coses, abans les tens que donar voltes, però en sentit. En dir, escolta, vull garantir això, perquè al final moltes coses a la vida

0: No, no solament surts beneficiat o perjudicat tu, sinó surten beneficiat el teu entorn.
1: Totalment.
0: Per això és molt important saber en quina direcció vas.
1: I en quina direcció vas i amb quina intenció sí. I amb quina energia. És a dir, amb la proporció justa que això és el que et farà anar endavant, perquè si no dius, bueno, va, agafaré aquesta, però si segueixes dubtant, com si diguéssim, Jordi, no aniràs amb la velocitat adequada, eh?
0: No, tens que anar amb un dinamisme,
1: sí.
0: tens que anar sobretot, el que deies tu, una energia,
1: sí.
0: I sobretot saber que vas avançant, saber que la vida és per etapes, les decisions no es fan d'avui per demà. Mm. El que passa, el que no es fan és per avui per mai. No? És que molta gent...
1: M'encanta.
0: Molta gent diu, no, és que mai això, mai ho aconseguiré, mai ho faré, mai sortiré d'aquesta rotonda perquè tinc experiències... O perquè m'he fixat en gent que això no pot sortir. Mira, jo sempre dic als pacients, els dic als alumnes, els dic a molta gent, als clients i tot això, els dic, escolta, fixa't en el resultat exitós. No et fixis dels altres, entens el que vull dir-te? L'important és fixar-te perquè els altres poden ser una guia també per tu, una presentació per poder sortir d'aquesta rotonda. Perquè saps el que passa? Que moltes vegades estem en aquesta ruta emocional per por a perjudicar algú.
1: Interessantíssim.
0: I a vegades n'hi ha decisions a la vida que dius, hòstia, no ho vull prendre perquè com a l'altre, com s'ho pensarà, com
1: sí,
0: quedarà,
1: sí.
0: O què mal li farà, saps? I això et paralitza molt la rotonda. I estàs donant voltes contínuament. I l'altra persona t'està dient, bueno, sortim de la rotonda ja.
1: Sí. Al final el que necessita l'altra persona és que prenguis aquesta decisió
0: sí,
1: i que surtis per sortida i després ja veurem tu. I si no, com diu el GPS, recalculant la ruta.
0: Això dels GPS a vegades em fa molta gràcia, perquè moltes vegades el GPS tastaria 1.000 voltes a la ruta.
1: Sí. En la decimoquarta salida, escolti, no estic jo per anar comptant tantes que m'he descomptat. Ja, mira, això és per aquí, i ja està.
0: Doncs,
1: escolta, decisió a la vida, reflexió i sempre empenta i anant endavant. Jordi González Guillem, un plaer, com sempre, escoltar. Contacte i fins la propera setmana.
0: Fins la propera, David.
2: Cada matinada a Onda Cero Catalunya t'acompanyem també amb la millor música.

0: Hi ha moments en la història del cinema espanyol que marquen un abans i un després. Un d'aquests moments és El Crac, del 1981. Un home, una taula de bar, un bistec amb vi, el programa de José María García sonant de fons i el mànec d'una navalla a punt. En menys de 5 minuts, José Luis García li estava dient al públic espanyol: oblideu tot el que creieu que és el cinema d'aquest país, perquè ara farem quelcom diferent. Gairebé.
1: Bueno, y ahora todos quietecitos, porque si no pinchamos al cerdo.
2: Ayer se yo igual frente a él. Tenías que haberle visto.
3: Eres un hijo de la gran puta. No voy a dejarte un solo pelo en ese bigote de mierda que...
2: ¡No!
4: ¿Cómo habla?
5: Es un actor estupendo. A mí me encanta.
3: Le dije que
6: no me toques.
7: Hola, guapo.
8: ¡Wow!
7: Sí. Como en las películas, ya sabes. Un tipo duro y solitario que trata de sobrevivir en una sociedad podrida gracias a un trabajo sucio.
9: ¿Cómo? ¿Por qué? No se sabe.
0: José Luis García tenia 37 anys quan va dirigir El Crac. Era ja un nom reconegut en el cinema espanyol de la transició, amb un grapat de pel·lícules que reflexionaven sobre els personatges i les circumstàncies d'una Espanya que acabava de sortir de 40 anys de dictadura. Un cinema de la tercera via, en deien. Seriós, contingut, de transfons polític. I García, en arribar als 37, va decidir que era un bon moment per fer un gir de 180 graus i plantar-se en el cinema negre, un gènere que a Espanya pràcticament no existia. La dedicatòria inicial de la pel·lícula ho diu tot. En homenatge a Dashiell Hammett. Hammett, el creador de Sam Spade i del Falcó Maltès, el gran pare de la novel·la negra americana. Amb aquell rètol, García estava declarant les seves intencions d'una manera que difícilment podria ser més explícita. I just un any després, el 82, el mateix García guanyaria l'Òscar a la millor pel·lícula de parla no anglesa amb Volver a empezar. Primera victòria espanyola als Òscars de la història. Una trajectòria simplement vertiginosa.
10: Pues vaya suerte estoy teniendo esta noche, ¿eh?
11: Bah, no tienes idea tú. ¿Qué te apuntas?
10: Pues si tengo jotas y damas...
11: Voy a ver si me doblo.
10: Ahora solo faltaría que te doblases.
11: ¿Por qué no?
10: Venga, tira una vez.
11: Abre.
10: Venga.
11: Abre. Tres.
10: Vamos, ve.
11: Vamos.
10: Vaya nochecita que estás teniendo, ¿eh? Bueno, han sido cinco, ¿no?
11: Muy bien, cinco ases. ¿A qué vas tú?
10: A Reyes. Venga, voy a ver si me doble.
11: Adelante.
10: Bueno, me doble te gano, ¿eh?
11: Sí, sí.
10: A ver. Hombre, ahí van tres.
11: Muy bien. A por la segunda, a ver.
10: Bueno. Toma, siete. Venga, ahí. Que te toca a ti.
11: Bueno. Vamos, así te voy a llevar suerte.
10: Venga, date prisa.
11: Ajá. Voy. Vamos.
10: Buah.
11: Hola, buenas noches. ¿Qué van a tomar?
12: Cerveza. Agua mineral. ¿El servicio?
11: Al fondo. ¿Con gas?
0: El Crac transcorre dues ciutats, a Madrid i a Nova York. Un detectiu privat, en Germán Areta, anomenat El Piojo, té la seva oficina a prop de la Gran Via madrilenya. El contracten per trobar la filla desapareguda d'un empresari de Ponferrada. La recerca el porta a descobrir que els càrrecs financers estan implicats en la desaparició. I el cas acaba portant-lo fins als carrers de Nova York. La paradoxa d'aquesta pel·lícula és que sent tan deliberadament un homenatge al cinema negre nord-americà, és alhora una de les pel·lícules

0: pel·lícules més inconfusiblement espanyoles i madrilenyes de tota la dècada. La Gran Via sòrdida que retrata Garci amb els seus cinemes de cartells pintats a mà, les seves burilles al linòleum, els seus anuncis de neó i aquell esperit nadalenc del carrer Preciados que barreja nostàlgia i depressió en proporcions iguals, és un retrat de l'època que cap plató hauria pogut recrear. No calia, estava allà, i Garci la va filmar tal com era. La crítica es va dividir entre els que veien la pel·lícula com un simple exercici d'estil cinematogràfic i els que hi llegien un retrat de l'Espanya de la Transició, un país ansiós per pujar el carro de la modernitat nord-americana que subia tímidament al divorci, a la maternitat soltera, a la borsa i que alhora conservava el gust pel mus, l'afaitat amb navalla i el programa de José María García a la ràdio. Probablement, les dues lectures eren correctes a la vegada.
1: Hola, soy Mimi.
2: Mucho gusto.
1: Pase, por favor, señor Medina.
2: Gracias.
1: Siéntese, siéntese. Usted dirá.
2: Antes de nada, perdone la molestia, es que necesito hablar urgentemente con mi prima Mabel. Isabel. Isabel Medina, ya sabe.
1: ¿Isabel?
2: Sí, hace cosa de 2 meses recibí una tarjeta de Isabel desde aquí, desde Madrid. Y me decía que... Por cierto, sí. Mírela. ¿Quiere que se la lea?
1: Sí, por favor.
2: Sí. Querido Paco, espero que estéis todos bien. Yo, como ves, sigo en Madrid. Si vienes por aquí o quieres avisarme de algo, es que ella y su familia no se llevan bien, ya sabe. Sí. Puedes localizarme en el número 251-6093, que es el teléfono de doña Margarita de Torres, a quien estoy muy agradecida por lo bien que se está portando conmigo. Un abrazo muy fuerte para Trini y los gemelos. Trini es mi mujer. Sí, mi mujer. Y en especial para ti, Mabel.
0: El gran risc de la pel·lícula no era el guió ni la posada en escena. Era el càsting. Garci tenia clar que volia un Alfredo Landa per al paper del detectiu Areta. El problema era que Landa, en aquell moment, era l'actor còmic per excel·lència del cinema espanyol. Havia creat el que es va anomenar el landisme, aquell arquetip del mascle ibèric que perseguia sueques a Benidorm en una sèrie de comèdies de la dècada dels 70 que van fer fortuna en taquilla, però que difícilment passen per obres mestres del setè art. El públic l'estimava, però l'estimava per riure. Garci recordava el que havia passat el 1967, quan Carlos Saura va estrenar Pipermín Frappé i José Luis López Vázquez va sortir en el primer pla. El públic va esclatar en riallades, tot i que el personatge que interpretava era dramàtic, trist i gairebé tràgic. La por era que amb Landa passés el mateix, que l'audiència no pogués veure en aquell home res que no fos el personatge que havia repetit durant anys. Per evitar-ho, Garci va construir una primera seqüència que rebassava qualsevol dubte des del primer instant. Aquell bar de carretera, aquell bistec, aquella navalla, aquell bigoti... Alfredo Landa, per preparar el personatge, es va documentar visitant detectius privats reals que treballaven a la zona de la Gran Via madrilenya. Va construir una Areta d'una credibilitat absoluta, dur, amargat, solitari, però amb una tendresa interior reservada als seus, a les seves persones més properes, que convertia el contrast entre el món exterior i el món íntim en el veritable motor emocional de la pel·lícula. La jugada va funcionar. La crítica va descobrir que Landa era molt millor actor del que les comèdies de persecució de sueques havien permès demostrar. Un dels aspectes més curiosos del rodatge del Crac és la seva relació amb Nova York. Garci volia que la pel·lícula acabés allà. Volia aquella gran manzana com a escenari del clímax. El problema era que no van aconseguir els permisos necessaris per rodar amb normalitat a la ciutat. La solució va ser rodar les escenes de Nova York amb càmera a l'espatlla, d'amagat, sense que ningú els fes cas. Una tècnica que, d'altra banda, donava a aquelles imatges una textura documental perfectament coherent amb el to de la resta de la pel·lícula. El resultat va ser que les escenes de Nova York, amb aquella fotografia crua i directa, quedessin notablement millor que alguns dels plans panoràmics de Madrid, que en comparació semblaven més convencionals. Una paradoxa perfecta. Les escenes rodades sense permís van quedar millor que les que havien preparat.
2: Oye,
0: amb calma.
2: ¿Puedo preguntarte algo de mujer a mujer?
1: Dime.
2: Verás, Supongamos que eres una chica de provincias, que estudias ATS, que quiere mucho a su padre, que te enamoras de un médico casado, que te dice que te quiere y que se va a separar de su mujer. Bueno. Supongo.

0: quiere verte. ¿Qué harías?
1: No es odio, Germán. Ni tampoco rencor. Lo que se siente es dolor. Dolor y desamparo. Algo que tú creías firme, sólido, sencillamente desaparece. Cuando supe que mi padre iba a morir, y no me enteré por él, me escribió un hermano suyo. Apenas lo dudé. Fui a verle, con Maite. Pero no le quería, Germán. Fui a verle. Pero ya no le quería. Oiga, señor, no sé si sabrá que tenemos menos de media hora para tomarnos un sándwich y llegar al cine.
0: ¿Eh? Ah, sí, sí, vámonos.
2: El crack funciona avui, a més de com a thriller, com a document involuntari d'un Madrid que ja no existeix. Al llarg de la pel·lícula es veuen cinemes madrilenys emblemàtics de l'època, el cinema imperial, l'ideal, el cinema Avenida, el Palacio de la Música, el cine Callao, el cinema Capitol, el Rex. La majoria han desaparegut. Aquelles façanes il·luminades amb cartells pintats a mà, aquells vestíbuls, aquelles marquesines, formen part d'una geografia urbana que la pel·lícula va fixar per casualitat i que ara ja és irrecuperable. El títol mateix és una declaració d'intenció sobre el moment. El crack feia referència a la ruptura que s'havia produït a la societat espanyola amb la transició democràtica. Una escletxa, una fractura que obria pas a quelcom de nou. Una Espanya que volia córrer, però que encara tenia les cames una mica dolorides de tants anys sense moure-les. L'èxit del crack va portar García a rodar a continuació el 1983 el Crack 2, que va reprendre el personatge de Germán Areta en un nou cas. I molts anys més tard, ja el 2019, el director va estrenar el Crack 0, una pel·lícula en blanc i negre que explicava els orígens del personatge. En aquella prequela, els personatges d'Areta i el Moro ja no els interpretaven Landa i Miguel Reyán, que havien sigut el company del detectiu en les dues primeres entregues, sinó Carlos Santos i Miguel Ángel Muñoz. García va definir aquella tercera entrega com una pel·lícula petita, sense pretensions, en la qual havia intentat buscar alguna cosa d'aquell to que tenien els noirs de sèrie B. La banda sonora de les tres pel·lícules és obra del mateix compositor, Jesús Gluck. El llegat del crack en el cinema policíac espanyol és difícil de sobreestimar. Va demostrar que el gènere negre podia funcionar en clau espanyola, que Madrid tenia tanta fotogènia fosca com qualsevol carrer de San Francisco o Chicago, i que Alfredo Landa era un actor de primer ordre que el cinema còmic havia mantingut injustament encasellat durant massa temps. No sempre es pot dir que una sola pel·lícula va canviar la percepció d'un actor, d'un gènere i d'una ciutat alhora, però és que el crack ho va fer.

0: metal.
1: Qué bueno.
0: Y nada, ahí
2: está. O sea, acaba de salir y ya hay una expansión. Ya, o sea, ya todo, todo a la vez.
1: Esto ya dice mucho de un juego.
0: A tope.
1: Benja Morín, creador del juego Ace of Space, David Rubín, ilustrador de este juego. De verdad, muchísimas gracias a los dos por explicarnos cómo funciona este juego y cómo se crea un juego de mesa.
0: Muchas gracias a vosotros, de verdad.
3: A vosotros.
4: Cada migdia, a partir de les 12:20, escolta La Ciutat a Onda Cero Catalunya.
5: Llega Mallorca Concert Series. Alejandro Sanz, 17 de junio. Alan Parsons Live Project, 23 de junio. Sergio Dalma, 26 de junio. Entradas en mallorcaconcertseries.com. Financiado por el Fondo del Impuesto Sostenible del Gobierno de las Islas Balears y patrocinado por la Fundación Turismo Responsable de Mallorca.
4: Recorda els millors convidats que han passat per La Ciutat.
1: Doncs, com cada dimecres anem al cinema, avui ens convida a les crispetes a l'Eugenio Sácar, professor del CET i autor de Barcelona, una ciutat de pel·lícula. Eugeni, què tal?
6: Molt bé, molt bon dia, Míriam, i molt bon dia a tota l'audiència.
1: Escolta, d'aquí una setmana...
6: Sí.
1: Potser no estem ni en aquest estudi. Potser
6: més
1: estem...
6: que probablement. Potser, ja saps que en tenia moltes potser, ganes de ser-hi, però a vegades circumstàncies i altres obligacions no m'ho permeten.
1: Tenim una visita important aquí a la ciutat.
6: Exacte.
1: Com que no estaràs tu, perquè no et tocava la secció, hem dit, va... Parlem de la visita al Papa.
6: Exacte.
1: De per què ve el Papa aquí, perquè clar, ens oblidem que ve per un motiu també, no?
6: Sí, bueno, de fet, el Papa Lleó XIV ve a Barcelona, ve a Catalunya,
1: no és casual que vingui,
6: ve a les Illes i ve a Madrid, amb el que se'n diu, és a dir, un viatge apostòlic.
1: Sí, sí.
6: Per tant, en aquest sentit, és un viatge dels que diríem, des del punt de vista de l'estat del Vaticà, un viatge seriós.
1: Jo no sé si he estat mai a Barcelona abans de ser Papa,
6: no ho sé. He contestat massa ràpid.
1: Clar,
6: ell no. Bueno,
1: no ho
6: que
1: sé.
6: Jo sàpiga, no, eh?
1: Però això ara aprofita i anirà a visitar els llocs més macos de Catalunya, jo crec.
6: Sí, fa exacte,
1: la Sagrada Família...
6: Fa un viatge bastant intens, de 2 dies, i entre aquests llocs que visitarà doncs estarà la Sagrada Família, en la qual, doncs, en fi, farà una missa solemne.
1: Coincidint,
6: en concret,
1: no?
6: Que és el dia 10 de juny.
1: El dia 10 de juny,
6: a les 19:30,
1: que
6: sí?
1: Exacte, a la tarda.
6: Just abans farà el trajecte al Papamòbil pel carrer Rosselló,
1: minutets,
6: des de Diagonal,
1: eh?
6: O sigui, que és Diagonal Sagrada Família, res.
1: Si el vols veure, Eugeni,
6: No, jo aquell dia no puc, aquell dia saps que tinc un dia una mica
1: complicat,
6: intens i, per tant, no podré. Però, bueno, com dèiem, fa aquesta missa solemne a la pròpia Basílica perquè coincideix, diguem, amb la mort, en aquest cas, d'Antoni Gaudí.
1: I amb la inauguració de la...
6: Exacte,
1: la torre
6: de Jesucrist, que és aquesta gran torre que ara ja és, diguem, el monument, l'espai més alt de la ciutat de Barcelona, que evidentment és visible arreu de tota la ciutat.
1: I per això l'Eugènia avui ens porta pel·lícules on la Sagrada Família té cert protagonisme, no?
6: Sí.
1: O se la veu...
6: Sí, a veure, la Sagrada Família algú pot pensar... avui dia no hi ha ningú que dubti doncs, que la Sagrada Família i Antoni Gaudí, però especialment la Sagrada Família, és un dels espais, monuments o de les icones més representatives i importants de la ciutat. Això no ho dubta ningú avui dia, ja no entrem en res més.
1: No hi ha debat.
6: Però no sempre ha estat així. És a dir, no sempre ha estat així. No. No fa falta anar-nos molt, molt, molt lluny, però si agafem meitat del segle XX, quan fins i tot les típiques postals impreses que existien o es feia de tant en tant algun reportatge a la ciutat, o es feien pel·lícules que era a Barcelona, no tantes com ara, però ja se'n feien, pràcticament podem dir que quasi mai sortia la Sagrada Família. De fet, una, a part de la Rambla, una de les o dues icones molt importants, una era el port, sí, amb la imatge de Colom, això era molt característica, i l'altre gran monument era la façana de la Catedral de Barcelona.
1: O sigui, clar, que no sé com estava en aquella època la Sagrada Família, en quin procés de construcció
6: estava. Bé, depèn de quin moment.
1: Si només tenia un parell de torres.
6: Si parlem dels anys abans dels 70, doncs hi havia la façana del Naixement, al cap de no massa temps ja es va començar a construir la que dona la Sagrada Família, és a dir, la de la Passió, però evidentment a l'interior estava, no, és a dir, no hi havia nau i, per tant, ni cobert ni res
1: clar
6: de res.
1: Sí, sí. Molt bé.
6: Per tant, el que farem és... he estat buscant algunes pel·lícules d'abans dels anys 70, pel·lícules que, diguéssim, fossin prou significatives des del sentit del que expliquen i, sobretot, com ens projecten la Sagrada Família i també, evidentment, si no tindria sentit amb aquesta secció, que es puguin trobar. Per tant, les tres primeres que comentaré, tot i que són pel·lícules d'anys 60 i una de principi dels 70, són pel·lícules que entran directament al canal de YouTube, amb el títol que diré, es poden trobar fàcilment sense problemes.
1: A veure, doncs, per on vols començar?
6: Anem la més antiga, no és la més antiga, ni molt menys que s'ha

0: edat, però sí que és significativa, que es diu Gaudí. I és del 1960, i sí que és cert que és una de les primeres pel·lícules no només que aparegui la seva família, sinó que està dedicada a Antoni Gaudí, i la va dirigir el director català Josep Maria Argemí, amb el paper del Carlos Mendi fent d'Antoni Gaudí. I el que és interessant d'aquesta pel·lícula és que està parlant de la vida d'Antoni Gaudí, i per tant, evidentment, el tram final d'aquesta pel·lícula, La Sagrada Família, doncs té un paper important. És cert que, com lògicament, com deies tu molt bé, quan va morir Gaudí, a vegades diu que la façana de l'Eixament estava acabada, no, estava construïda, però de les quatre torres, de fet, ell només va veure la torre Bernabé. Per tant, vol dir que aquesta pel·lícula el que fa és ens va ensenyant la façana, diguem, lo que és el portal de la Caritat, però no ens ensenya les torres, perquè lògicament els 60 sí que estaven construïdes, però els anys 20 i pico no.
1: I no hi havia tecnologia que tenim ara.
0: Exacte, però és molt interessant, perquè et va reflectint una mica i també t'explica la vida. Per tant, és una pel·lícula que passa bé, no són llargues d'època, i la recomano. Repetem que aquesta es pot trobar, es pot trobar a YouTube. La pròpia dècada del 60, l'any 68, aquesta no és La vida de Gaudí, és una pel·lícula que es diu Biotàxia, que la va dirigir el José María Núñez, que era un director portuguès, però que vivia a Barcelona, que estava integrat dins el que en deien l'Escola Barcelona. Aquesta Escola Barcelona, d'alguns directors molt i molt, molt coneguts, el propi Portabella quan en parlàvem, en Bofill, etc, però que es caracteritzaven, diguem, per fer un cine bastant experimental, pràcticament sense guió, amb pocs actors i actrius, i aquesta ho és més. Una de les coses destacades és que pràcticament a totes les seqüències de molts primers plans, l'actriu principal és la Núria Espert. Per tant, és una pel·lícula que en aquest sentit val la pena veure-la. Oblidem-nos del guió, oblidem-nos del que explica, perquè llavors la deixaries, diries, no té massa sentit, perquè al final va sobre... Ella és una burgesa, en fi, que està avorrida i que es dedica a fer llargues passejades per la ciutat. No parla excessivament, però sí que està enquadrada en llocs magnífics, i un d'ells, evidentment, apareixen fins i tot 6 obres d'Antoni Gaudí de la ciutat, i una d'elles és la Sagrada Família. Aquí sí que la veiem entrant a dins de la Sagrada Família, la façana en l'Eixament, la veiem alguns dels llocs elevats que probablement en aquell moment, l'any 68, l'únic que podia ser el pont coneix les torres de la façana en l'Eixament, i evidentment, com dèiem, el portal de la Caritat també el veiem. Repetim, que es deixin portar per una qüestió, podem visual estètica, i en gaudiran molt, també per veure com era la Sagrada Família als anys 60.
1: I com era Barcelona, no?
0: Perquè exacte, com era Barcelona, perquè en cas Barcelona surt arreu. Sí, sí, sí. I repeteixo, 6 obres de Gaudí.
1: Que interessant. Què més portes?
0: Una pel·lícula que molt probablement molta gent no coneixerà, perquè fins fa relativament poc era molt desconeguda, que es diu Antoni Gaudí, Visió inacabada, que és de l'any 1974. És una pel·lícula que fins fa relativament poc dèiem que era una pel·lícula inèdita, perquè mai es va estrenar a sales i es va perdre. Llavors la va retrobar un historiador català, que es diu Carles Carol, i la va localitzar l'any 2009. A partir d'aquí, pràcticament aquesta pel·lícula ni s'ha reproduït en suports físics, en DVD, etc. Llavors, avui dia es pot veure des de fa uns anys, la tenen evidentment a la Filmoteca, han fet alguns passes, i es pot trobar, doncs, torno a dir, també en YouTube, sense cap problema, i aquí sí que és la part final de la vida d'Antoni Gaudí. A més, qui fa d'Antoni Gaudí és el José Luis López Vázquez.
1: Què dius?
0: Sí, sí, i molt bé. I molt bé. I en concret són els dos últims anys de la seva vida. La pel·lícula és una mena com de documental ficcionat. Hi ha un estudiant d'arquitectura de Madrid que ve a Barcelona, s'adreça a Antoni Gaudí, i llavors és Antoni Gaudí, és a dir, López Vázquez, que li ensenya tota l'obra que ell està fent a Barcelona i de més. Perquè veiem la ciutat de l'obra, és a dir, el guió el va realitzar en Joan Basagó de Nonell, que, entre altres coses, a part ser un expert de Gaudí, va ser el director de la càtedra Gaudí. Per tant, estem parlant... I arriben a aparèixer 9 obres de Gaudí amb aquesta pel·lícula, entre elles llocs tan poc coneguts, vull dir, el cinema, com la Torre Bellesguard o les Teresianes de Ganduixer. Per tant, la Teresiana de Ganduixer a l'interior quasi mai surt, i, evidentment, a la part final de la pel·lícula té un protagonisme absolut, doncs, la Sagrada Família, entre altres coses, perquè l'últim any, recordem, que és quan Antoni Gaudí, durant molts anys, va viure al Parc Güell, és a dir, a la casa que hi ha a l'entrada a l'esquerra. Ell va viure molts anys allà, quan ja mora en Güell i de més, el tram final ell se'n va on té el taller, que és la seva família, i per tant va viure allà. I per tant, hi ha tota una sèrie d'històries que passen, diguem, dins de la seva família, tal com era en aquests anys 70. Veiem l'interior, evidentment, sense nau central, no hi ha res cobert. Veiem, en fi, com estava tot distribuït allà, els plànols, les maquetes que avui dia podem veure al museu, però que formaven part, diguem, d'un taller, que era el taller suposat.

0: l'esposament d'Antoni Gaudí a l'any 25 i a l'any 26 a la Sagrada Família.
1: Em sembla molt interessant, perquè, clar, el record que jo tinc de la Sagrada Família, sí, de la, quan jo era petita, que no avançava, no hi havia manera que avancés, és molt diferent al dels últims anys, perquè ha avançat a uns passos gegantins.
0: No té res a veure. Ara explicaré una anècdota personal. Jo, a meitat dels 80, treballava en una empresa que estava a Sagrada Família, al carrer, sí, Sicília, i jo recordo en aquella època, no només que no avançava, sinó que quan va començar tot el projecte escultòric d'en Subirachs, les manifestacions perquè jo no tirés endavant van ser contínues. De fet, en Subirachs també va decidir, seguint una mica la història d'Antoni Gaudí, anar a viure allà, però vull dir, sí, allò no avançava. Ha sigut després, ara ho direm, del gran buc. Primer podem dir la projecció internacional de Barcelona a partir dels Jocs Olímpics del 92, sí, sí, i especialment a partir del 2002, quan hi ha l'any Gaudí, Internacional Gaudí, que a partir d'aquell moment tota l'obra de Gaudí, diguem, es projecta encara més internacionalment, però especialment en aquest cas la Sagrada Família.
1: Totalment. Vinga, va, més pel·lícules.
0: Anem a alguna pel·lícula internacional, abans d'aquest punt que estàvem dient. Probablement n'hi havia alguna altra abans, però la pel·lícula internacional més significativa, o una de les més significatives de la Roda de Barcelona, i que també surt de manera indirecta a la Sagrada Família, és The Passenger, la que vam dir el reporter, la pel·lícula any 74 de l'Antonioni, que, en fi, ell ja ho diu obertament, que era un enamorat de l'arquitectura de Gaudí, i que, per tant, Michelangelo Antonioni el que va fer en aquesta pel·lícula és homenatjar, diguem, l'arquitectura de Barcelona, especialment de Gaudí. Recordem que estava protagonitzada pel Jack Nicholson i la Maria Schneider, i que, en fi, deambulen pel Palau Güell, un Palau Güell completament desconegut com avui dia, i hi ha diverses seqüències molt interessants a la Pedrera, a l'interior, i també al terrat de la Pedrera, però recordem, a l'any 74, vull dir, molt diferent al d'ara, gris, amb roba estesa a dalt, perquè vivien, hi havia veïns. Llavors, ell fa una cosa que avui en dia és no només molt normal, sinó que és una de les imatges icòniques de la ciutat, que és des del terrat, amb un d'aquests arcs que hi ha de maó, hi ha una escala perfectament, diguem, col·locada en un arc, que si et col·loques allà, evidentment, al final o al fons, el que veus és la Sagrada Família, o una de les façanes, lògicament, en aquest cas, la façana de la Passió. Bé, això, que avui dia seria quasi ridícul comentar-ho, perquè tothom ho sap i tothom puja a dalt per fer aquesta imatge, a l'any 74 no era tan evident, i el que fa és, en un moment, que el Jack Nicholson i la Maria Schneider estan al terrat, van passejant entre mig de veïns, entre mig de roba estesa, però hi ha un moment que sí que fa aquest pla i que projecta, doncs, amb la Sagrada Família al fons, repeteixo, a partir d'un art d'aquest tipus. No diré que és el primer que ho fa, però amb una pel·lícula important sí que és la primera pel·lícula amb la que veiem, doncs, aquesta imatge, podríem dir-ne, segurament la més icònica des de dalt del terrat de la Pedrera.
1: T'anava a dir, potser és el culpable, no?, de cara a tothom sàpiga.
0: En part, és una pel·lícula que a nivell de crítica i amb els anys n'ha guanyat molt, però Michelangelo Antonioni té un prestigi internacional impressionant, a mi m'agrada moltíssim. Llàstima que no hi ha més pel·lícules, i d'aquesta ja n'hem parlat, més pel·lícules rodades aquí, però tampoc és un dels grans directors molt i molt populars. Però, bueno, segurament sí que devia ajudar en aquest sentit.
1: Vinga, un altre...
0: Anem a un altre que és un documental. És a dir, igual que parlem d'aquest boom, hi ha un altre boom. És a dir, abans de fins i tot aquest boom global que estem parlant de principi del segle XXI amb l'obra de Gaudí i la Sagrada Família, els japonesos ja venien a Espanya i venien a Barcelona i venien a Catalunya buscant l'obra de Gaudí. Un dels, entre cometes, culpables de que això fos així, és un director japonès que es diu Hiroshi Teshigara, que va fer un documental impressionant, també el recomano, es pot trobar a YouTube, que es diu Antonio Gaudí, és de l'any 1984. És un documental en blanc i negre, d'una hora, pràcticament tot és imatge i música, hi ha molt poc diàleg o veu, i és un autèntic homenatge a tota l'obra de Gaudí. O sigui, a tota l'obra apareixen infinitat d'obres conegudes de Gaudí, fins i tot algunes aquí sí que molt poc conegudes, com el Celler Güell del Garraf. Per tant, aprofunditza, i els últims 15 minuts estan rodats a la Sagrada Família. Repetim, Sagrada Família als anys 80, ja s'havia començat la façana, diguem, la que dona la Sagrada Família, façana a la Passió, però ell entra a molts plans curts, escultures, les dues façanes, ens ensenya, no amb un pla general, és a dir, com estava l'interior, com el que avui en dia és la nau central i la nau coberta, evidentment, principal, que veurem aquests dies, i que sobretot vam veure en Benet XVI d'una manera espectacular, quan ja es va començar a construir i cobrir, doncs la veiem tota plena de pedres, algunes s'haurien de ser les pedres, diguem, de les canteres de Montjuïc, i com els treballadors estaven allà picant pedra i treballant enmig de lo que avui en dia és la basílica, ja evidentment coberta, i ja també per l'anterior papa, doncs commemorada com a basílica menor.
1: Que interessant. Poc em sembla una hora,
0: Sí.
1: Per mostrar tota l'obra de Gaudí.
0: Sí, sí. Continuem amb alguna pel·lícula internacional anterior, una que en anglès es va dir Wheel of Mills, però que aquí la van traduir per Los Supercamorristes. Ostres, una pel·lícula l'any 1984, sí, perquè entre els tres protagonistes hi ha un trio... És de Hong Kong, la pel·lícula. Uh-huh. Recordem que durant molt temps, en aquella època, Hong Kong, diguem, no era la Xina, tal com l'entenem ara. I, per tant, és una pel·lícula que està protagonitzada per un trio mític d'arts marcials, el Sammo Hung, probablement, que era director, la gent no el coneix tant, el Bio Yuen tampoc, però el tercer sí, el Jackie Chan. Eh?
1: Sí.
0: Llavors, una de les pel·lícules que van rodar aquí és una pel·lícula del Jackie Chan, sense més. És a dir, si vols veure unes quantes piruetes, salts i històries, doncs com les pel·lícules del Jackie Chan, però en aquest cas... a rodada a Barcelona. Hem de dir que per ser l'any 84, que encara la seva família no era aquesta icona que és avui dia, la pel·lícula just comença, i quan comença a sortir els títols de crèdit, la primera imatge que surt i diu Barcelona és la façana del naixement, i a partir d'aquí comença a sortir els crèdits, i cap a la part final hi ha un moment que hi ha una podem dir una seqüència de bastanta tensió entre tots els personatges, sap per què estan a Barcelona i què és el que estan fent, també es produeix amb aquest pont que no per tothom és tan conegut, és a dir, aquest pont coneix les dues torres de banda i banda de la façana del naixement, i per tant estan allà dins, i des d'allà fan també un pla interior cap a diguem-lo, que després serà la nau, que en aquest cas no ho és, i sí que veiem ja, evidentment, la façana de la Passió, és a dir, la Sagrada Família, del carrer Sardenya, que ja es comença a aixecar.
1: Aixequejant a la Sagrada Família, em sembla fantàstic.
0: Sí, sí.
1: Vinga, més.
0: Anem a veure el que dèiem, és a dir, any 92, probablement, hi ha aquesta projecció internacional, i a partir especialment de l'any internacional Gaudí, 2002, doncs a partir de llavors, doncs, en fi, l'obra de Gaudí passa a ser protagonista absoluta de la ciutat, i la Sagrada Família segurament com la icona més representativa. Just en aquest canvi d'aquests anys ja entre Jocs Olímpics i any internacional Gaudí, un dels que no va poder resistir-se també a utilitzar la Sagrada Família va ser Pedro Almodóvar, quan l'any 98, i es vam estar al 99, Todos son mi madre, ja n'hem parlat aquí, segurament la pel·lícula més multipremiada de totes les que s'han rodat mai a Barcelona, va guanyar tots els premis, allò que diuen que està ja vistos i por haver, i tot i que hem comentat, val la pena tornar a recordar aquella seqüència de quan la Cecília Roth, és a dir, la Manuela, arriba a Barcelona de nit, passa per diversos significatius, arriba més o menys al carrer Marina, just a l'alçada de la façana, la façana de naixement il·luminada. Fins aquí diríem, bé, un homenatge com qualsevol altra pel·lícula, però llavors la càmera canvia, la càmera, diguem, l'enfoca a ella des de dins del taxi, i veiem com ella està mirant la façana, i veiem com el vidre de on està ella asseguda del taxi, queda reflectida la façana, i com, a mesura que va baixant doncs, el vidre, la façana va desapareixent. Per és tant, jo crec que és un homenatge d'aquells fantàstics. Doncs, jo diria que més enllà de la seva família,
1: totalment,
0: a l'obra de Gaudí.
1: Vinga, tens més...
0: Sí, algun altre, podríem dir, per Vinga. Exemple, doncs, Gaudí Afternoon, que és una comèdia nord-americana del 2001, que va ser una comèdia de la Susan Sidelman, que ja amb el títol, ja ho diu, és un homenatge absolut a Gaudí.
1: Una pel·lícula d'humor...
0: És una comèdia que és molt, molt recomanable. És una mena d'això que en diríem avui en dia un dramèdia, sí. Una comèdia amb actrius molt conegudes com la Judy Davis o la Marcia Gay Harden. Es pot recuperar a plataformes, val molt la pena veure-la, perquè a més parla de coses, diguem, molt actualitzades, fins i tot de la tercera dècada del segle XXI, i aquí, evidentment, també la Sagrada Família té un paper important i també incorpora una d'aquelles imatges avui dia tan característica com són personatges baixant per l'Avinguda Gaudí xerrant de coses diverses, però que al fons queda, doncs, evidentment, tot el conjunt de la Sagrada Família com un enquadrament increïble, no?
1: És que encara que vivim a Barcelona, quan passes per allà,
0: sí, clar,
1: et meravelles.
0: Independentment de problemes de tot tipus a l'Avinguda Gaudí, però és impressionant.
1: Sí, sí, sí, sí. Vinga, més...
0: Mira, tenim una altra que potser són una mica anecdòtiques, però val la pena. Vinga. És a dir, tothom ha vist algun moment la saga Bourne, sí. Amb el Matt Damon, i la primera de totes era The Bourne Identity, del 2002. Ja avanço, no van rodar mai a Barcelona. Però hi ha un moment determinat que un dels agents que està, diguem, perseguint en aquest sentit el Matt Damon, el Jason Bourne, diu que està a Barcelona. Els interiors no estan rodats aquí, però perquè quedi clar que estan a Barcelona, surt l'estàtua de Colom i automàticament fa veure doncs, que està en un pis que està just davant d'on? De la façana del naixement de la família, amb un dron, un pla general, o si no, amb un dron, amb una càmera alta, amb una grua, hi ha un pla general del conjunt de la seva família.
1: Per tant, en aquest sentit.
0: I tot i que faré un salt, perquè veiem pel·lícules que utilitzen la seva família però que no han estat rodades aquí, hem de fer un salt fins al 2013 i hi ha la pel·lícula aquesta de World War Z, és a dir, la Guerra Mundial Z.
1: Això al·lucina que surti aquí la Sagrada Família.
0: El Brad Pitt, avancem també, que no es va rodar aquí, però van utilitzar en el seu moment tant a nivell digital com de pòster de promoció, també d'altres ciutats, una de Barcelona, a la qual sortia la Sagrada Família en flames. Recordem que és aquesta exitosa pel·lícula de zombis. Uh-huh. Llavors, un dels plans promocionals, repeteixo, tant a nivell de pòster com a nivell digital, és un pla enorme de la Sagrada Família cremant i, evidentment, per la part de baix, tota plena de zombis.
1: Però la pel·lícula no apareix.
0: No, però també ho van fer-ho en Roma, ho van fer-ho en París, llavors van decidir que, evidentment...
1: O sigui, a cada ciutat...
0: Exacte, una sèrie de ciutats que van dir, escolta, val la pena que serveixin com a promoció de la ciutat, però que no, com va passar en el seu dia, que ara mira, anava a parlar, però també els Simpson van venir a Barcelona, sí. i al capítol que va a Barcelona, doncs, evidentment, també visitaven la Sagrada Família. I no sé si tenim encara algun minutet. Sí, però mira, anem a veure una que és curiosa comentar-la, que són dues pel·lícules que es van rodar una quasi al costat. És Vikings de Barcelona, sí. del 2008, i Beautiful, del 2010, la primera d'en Woody Allen, la segona de González Iñárritu, en fi, totes dues tenien en comú el fet de que el Javier Bardem era el protagonisme i un i l'altre. Sempre es diu que la primera és una Barcelona, podríem dir-ne, idealitzada, de postal, cosmopolita, etc etc, i l'altra que és una Barcelona fosca, més hostil, etc etc. Però malgrat això, és a dir, tant un com l'altre, van utilitzar en molts casos, això jo no només ho he estudiat bastant, sinó que ho he utilitzat bastant en conferències, van utilitzar els mateixos espais. I un d'ells va ser el Centre Modernista de Sant Pau, o el que és des de l'Avinguda Gaudí, i la Sagrada Família, molt ràpidament. La Rebecca Hall, que és una de les protagonistes, les que ve a Barcelona, la veiem en una seqüència a l'edifici principal del Centre Modernista de Sant Pau, a l'escalinata, està amb una altra persona, i veiem que d'aquest pla la càmera va girant, llavors veiem l'Avinguda Gaudí amb la Sagrada Família al final. Clar. Què fa González Iñárritu? És una pel·lícula més fosca, més... El Javier Bardem està a un hospital i està a una habitació. Quin hospital és? L'Hospital de Sant Pau. I després de veure-la ell i una sèrie de circumstàncies, la càmera va girant i s'apropa a una finestra, i què veu des de la finestra? La Sagrada Família. Per tant, en aquest sentit, malgrat que intenten plantejar dos imaginaris diferents i dos relats de la ciutat diferents, acaben utilitzant
1: no es poden estar
0: els mateixos espais.
1: Doncs déu-n'hi-do el repàs que hem fet de la Sagrada Família.
0: Sí, ja et dic, podríem seguir amb moltes diverses, de molts espais, però bueno, d'alguna manera hem pogut veure molts d'aquests espais que s'utilitzen en diferents ubicacions dins de la pròpia, del propi temple.
1: I diferents etapes de la Sagrada Família, de la seva construcció. Eugeni, què ens portaràs a veure d'aquí 15 dies?
0: Doncs dins de 15 dies, ara ha acabat a Barcelona, el CCCB, el Centre de Cultura Contemporània de Barcelona, ha acabat una exposició fantàstica, jo crec que anava a dir de les millors que s'han fet durant els primers mesos i crec que seran de l'any, que es deia Rodoreda un bosc, i per tant era un homenatge a la figura, diguem, transversal i moltes vegades desconeguda, més enllà d'escriptora, de la Mercè Rodoreda. I per tant, home, ens agradaria continuar una mica l'estela que ha deixat aquesta exposició, i el que farem és parlar de, probablement, no dic la novel·la més significativa, però sí l'adaptació més significativa que ha fet, que és La plaça del Diamant. Però ja avisem, parlarem de La plaça del Diamant, la sèrie, que és una sèrie de 4 capítols d'una hora, i no de la pel·lícula, perquè tot i que ja ho comentarem amb més calma, el Francesc Beatriu, el director, diu que el seu projecte és la sèrie i no tant l'adaptació de la pel·lícula, que ja comentarem més detall. Es pot trobar a la plataforma RTV Play i es pot trobar també directament capítol a capítol a YouTube.
1: Doncs de La plaça del Diamant parlarem d'aquí 15 dies. Avui hem parlat plenament de la Sagrada Família. Eugeni Osàcar, com sempre, un plaer tenir-te.
0: Molt bé, a reveure, fins la propera.
2: La ciutat, de dilluns a divendres de 12 a 20 a 2 de la tarda amb Míriam Franc.
3: Cada matinada a Onda Cero Catalunya t'acompanyem també amb la millor música.

0: cada matinada a Onda Cero Catalunya t'acompanyem també amb la millor música.
1: Les millors entrevistes de la ciutat.
2: A l'estudi un artista al que li tenia moltes ganes després de més d'un any allunyat dels escenaris i després d'anar escoltant durant els últims mesos algunes de les cançons que ara ens presenten al seu quart disc d'estudi. Des del passat 22 de maig ja es pot gaudir de Nexo, l'últim i més íntim disc d'aquest artista, amb temes que ens connecten directament amb les emocions. El camí que ara culmina va començar ara fa un any amb una cançó que va sorprendre i que ha arribat en quatre ocasions al número 1 de la ràdio espanyola. Estem parlant de Tu cuerpo en braille.

0: Nil Moliner, què tal? Molt bon dia.
1: Què tal? Bon dia.
0: Benvingut a la ciutat.
1: Oh, moltes gràcies.
0: Tenia moltes ganes de que estiguessis aquí amb nosaltres.
1: Que bé, igualment.
0: Ens has anat deixant pistes de com seria aquest nou disc i has mantingut fins al final la nostra atenció i les nostres ganes d'escoltar més. Explica'ns una mica com va néixer aquest projecte, com van ser les primeres passes de Nexon.
1: Doncs mira, Nexon és a partir d'una situació estranya, no? El 2022 giro molt i decideixo parar un any i mig per recuperar-me, no? I agafar-li ganes. I quan portava només dos mesos d'aquest any i mig, em dono compte que potser ha sigut massa temps, no? Però havia encara de viure aquell any i mig. I ho vaig passar molt malament. Vaig perdre la perspectiva del que em dedicava. Va ser un any molt estrany i decideixo anar a viure a Madrid. Passo temps allà i tot se soluciona el 20 d'abril del 2024, quan em torno a pujar a un escenari al Palau Sant Jordi, estrenant la gira de Lugar Paraíso, no? I allà torno a agafar un equilibri, torno a agafar les ganes de compondre, de fer cançons, d'estar en contacte amb la meva gent, i me n'adono de lo important que és per mi un concert, no? I lo important que és per mi estar amb el meu públic, amb la meva banda, amb el meu staff, fent el que més m'agrada del món, que és la música en directe, no? I allà comença un viatge, perquè el dia següent just començo a escriure Nexo. I per què Nexo? Perquè de cop em sento un canal a sobre l'escenari, no? Estic al Palau Sant Jordi i sento que l'important no sóc jo, sinó són les cançons, i que jo sóc un canal per on passen. I sóc un nexe entre la cançó i aquella emoció que la gent sent, i aquí comença a escriure Nexo. No?
0: És que la gent a vegades té por de parar, però a vegades és importantíssim per agafar forces i tornar, doncs, amb més ganes. A Nexo dius que has connectat amb les emocions i que no deixa de ser un disc molt personal. I clar, per tot el que ens has explicat, no sé si ho necessitaves una mica, no?, que fos tan personal.
1: Sí, al final ha sigut un disc que he escrit durant dos anys amb molta calma, he escrit amb molta delicadesa, a molts llocs diferents i amb molta gent diferent, no? I ha sigut algo meravellós poder treballar avui en dia amb la immediatesa que tenim de tot, de les entregues, de les cançons que surten cada dia milers. De cop poder tenir dos anys amb molta calma per escriure sense pressa, jo crec que ha sigut la clau per poder descobrir històries que feia temps que volia explicar, descobrir-les en forma de cançó.
0: Tu cuerpo en braille va ser el primer tema que vam poder escoltar

0: Aquest Me acuerdo de ti, per mi és la cançó de Nexo. Joder. Per mi, no sé si per tu també ho és.
1: Bueno, per mi és una cançó molt important. És la cançó que obre el disc, és el Nexo número 1. I és una cançó que parla molt bé, sobretot els versos, d'on em trobava aquell any, no? Aquell 2023, i a on em trobo ara, no? Perquè de fet la cançó comença dient que he cruzado caminos, ara no me'n recordo, que no evitaron batalles, no? I és això, no? Aquests camins que no eviten batalles, que és tot el que vaig viure, i pujar a la cima, no? Que va ser el Palau Sant Jordi, etc.
0: Aquesta cançó, em corregiràs si m'equivoco, parla de quan estem en aquest bon moment i apareix o torna a aparèixer aquella persona doncs, que potser fa trontollar la nostra existència. No sé si això t'ha passat a tu, si tens una persona...
1: Mira, això és algo increïble i és algo que em fa molta il·lusió. Aquesta cançó la vaig estrenar als Arenes de final de gira l'any passat, sí, del 2025, i aquesta cançó va agafar un altre sentit, perquè va ser increïble cantar el moment de Aparece sin avisar y ahora todo está en llamas, uh-huh, mirant el meu públic. I de cop es va convertir una cançó dedicada al meu públic, no? Uh-huh. I me acuerdo de ti, no? Me'n recordo de tu, és me'n recordo del meu públic.
0: Per això ha tornat, no?
1: I, exacte, i crec que és una cançó que ha mutat cap a un altre sentit i estic molt feliç de que ho hagi fet, no?
0: Deia que per mi és la cançó de Nexo, però s'ha arribat a dir que podria ser una de les cançons més representatives de la teva carrera musical. Tu veus així? Ho sents així?
1: Ostres, jo
0: Som
1: crec...
0: Bueno, palabras mayores,
1: sí, no, bueno, això potser no sé. Al final em representen totes les cançons, no una en concret. Jo crec que els discos, doncs, si no, només trauria un disc amb una cançó, no? Jo crec que et representa tot, no una en concret, no?
0: Fins ara hem escoltat alguna de les cançons que ens has anat presentant durant aquest darrer any. Escoltem, si et sembla, els temes inèdits que hem descobert fa uns dies, com aquest T'escriuré. Espera'm.

0: Un altre tema que transmet energia, molt bon rotllo, i que fa una olor d'estiu, ja, Nil.
1: Sí, de fet, aquest tema és molt curiós perquè el vaig escriure a Cadaqués.
0: Sí, allà enmig de la cançó apareix Cadaqués.
1: Sí, justament, i és... M'ho vaig passar molt bé, perquè mira, vaig llogar una casa al Cap de Creus, on es veia Cadaqués, i va ser meravellós, i l'única condició va ser, jo pujava amb el meu estudi portàtil, i vaig convidar tots els meus amics i amigues, amb l'única condició de que si pujaven, no havien de pagar res, només havien de cuinar.
0: Ostres, que bo!
1: I va ser meravellós, perquè vaig descobrir que tinc uns amics i unes amigues, cuiners i cuineres increïbles, que fan uns plats meravellosos, i ens ho vam passar molt bé. Clar, pensa, casa amb piscina i tot, a canvi d'aquest cuinin...
0: Jo cuino molt bé, Nil.
1: Clar, llavors, jo pues també m'hagués pujat, a canvi d'una truita de patates, jo també em manyo d'aquella piscina.
0: Escolta, aquesta cançó ens recorda que estem vius i que hem de viure cada moment amb intensitat. No sé si amb aquesta societat que ara tenim és possible i que la gent ho fa, que la gent aprofita el dia a dia.
1: Jo crec que és possible, o sigui, no em dono per vençut. Sí que és veritat que la vida avança molt ràpid i que les coses són molt ràpides, però tu tens el poder de fer-ho. D'estar molt calmat i d'entendre la vida. Jo tinc un lema, que és una cançó també del disc, que es diu Vive lento y ama bien.
0: Sí.
1: És el meu lema d'ara, no? De viure lent i estimar bé. Crec que és possible.
0: Són moltes les cançons del disc que m'han quedat per posar. M'agraden totes, sobretot Àlex, m'agrada moltíssim.
1: Que bé.
0: Però no vull acabar aquesta entrevista sense posar la que crec que és la joia d'aquest disc i que a més és en català. Bona nit.

0: I dius que és real.
1: És real, és una història real que passa entorn a uns campaments i passa la banda sonora d'aquella situació, d'aquell moment, la recordo moltíssim, no? I és aquella rotllana cantant cançons amb el cançoner a les mans abans d'anar a dormir,
0: sí.
1: I la última cançó que es cantava sempre era el Bona nit dels Pets, no? I és la banda sonora que abraçava aquella història que he escrit anys després i es diu Bona nit també per homenatge a la cançó del Bona nit dels Pets. De fet, la cançó comença, com hem escoltat, amb el Bona nit mirant al cel, no? Quin Bona nit, el Bona nit dels Pets, no?
0: Ai, mira, se m'ha posat la pell de gallina, sí. Perquè els pets m'encanten també. Com d'importants són aquests amors d'adolescència?
1: Sí, bueno, són coses trepidants, no? I són històries que recordes amb nostàlgia, però amb molt de carinyo i amb molt d'amor, no?
0: A tu t'ha marcat a l'hora d'escriure cançons?
1: Bueno, al final crec que a l'hora d'escriure cançons et marca l'amor amb totes les seves formes, no? En aquest disc ho podem veure, que podem veure la cançó d'Àlex, podem veure Tenerte Cerca, que també és un amor als meus amics i amigues. Bueno, l'amor amb totes les seves formes crec que inspira moltíssim, no?
0: I aquest Bona nit en català, per què aquest tema concret?
1: Perquè sempre em faig regals, sempre tinc una cançó en català als meus discos, escric molt en català, és algo que m'encanta, que tota la vida he fet i seguiré fent, i va arribar, no?, aquesta cançó que, bueno, que em va posar la pell de gallina també, no?, a mi, i vaig decidir que fos la cançó que tancava el disc, no?, aquest disc d'Nexo.
0: Segur que l'audiència està flipant amb aquestes cançons, amb aquest Nexo. On et podrem veure en directe? Com es presenta l'estiu?
1: Pues es presenta un estiu increïble, es presenta un estiu ple de concerts a la Bisbal, ens veiem a l'Empordà Music Fest, a Cunit també el 2 d'agost, a molts llocs, encara s'han de confirmar molts altres, estaré per tota la península fent festivals aquest estiu i després quan passi l'estiu anunciaré noves dates perquè crec que encara ens queda molta guerra, no?, amb aquest Nexo.
0: Doncs estaré molt pendents perquè ja t'he dit fora de micro, que la meva filla molt enfadada no poder estar avui veient-te en directe, així que et vindrem a veure. Nil Moliner, ha estat un autèntic plaer tenir-te aquí a la ciutat.
1: Igualment, gràcies.

0: Molt bon dia a tothom. Sigueu benvingudes, sigueu benvinguts a una nova edició de Nits de Ràdio, programa que fem Onda Cero Catalunya per acompanyar-vos a les matinades i despertar el nou dia, perquè comença un nou dia, una nova setmana. És dilluns, sí, dilluns 8 de juny de 2026. David Morales, molt bon dia.
1: Bon dia.
0: Iniciant una de les darreres setmanes del, diguem, del curs escolar, tot i que nosaltres, ja sabeu, estarem fins a mitjans de juliol fent programa i acompanyant-vos per que les matinades siguin una mica menys complicades de passar. I ja que hem d'iniciar aquest nou dia i explicar una mica les claus o com es presenta, el primer que podem fer és definir una mica què podem esperar o què es coneix dels 8 de juny.
1: Doncs el 8 de juny és el Dia Mundial dels Terapeutes del Llenguatge. També tenim que és el Dia Internacional dels Tumors Cerebrals. I és el Dia Mundial dels Oceans. Una cosa que hem de cuidar moltíssim.
0: Sí,
1: cada
0: sí,
1: vegada
0: sí.
1: Els tenim més descuidats, pobres. I hem de pensar que, bueno, malgrat que moltes vegades pensem en l'Amazònia, amb els boscos, però el principal pulmó del planeta són els oceans.
0: Sí, sí, sí, sí, exactament. I clar, és tan immens i és tan gran que un pensa que, bueno, tal, no, però aquí o els cuidem entre tots o estem perduts.

0: O sigui que és absolutament... I a més hi ha tant per descobrir en els oceans, que és un món apassionant, és fantàstic de conèixer, en molts jocs inexplorable per la pressió que es produeix a dins de tant quilòmetres a baix. És a dir que, bueno, és que l'interior també de la Terra també és un món fascinant, amb bueno, més d'una desena de quilòmetres de profunditat de la que no s'ha pogut escarbar apenas res, i podríem trobar coses segur misterioses i fascinants a l'escorça, no l'interior, o sigui, no el viatge al centre de la Terra, per entendre'n, sinó el que és pròpiament l'escorça. És meravellosa i hem de cuidar aquest planeta, que és fantàstic. Què més tenim, David, a veure?
1: Doncs mira, anem als Estats Units, que tenen algunes cosetes curioses. Mira, avui és el Dia Nacional dels Millors Amics.
0: Molt bé.
1: És maco, això.
0: Sí.
1: Bueno, suposo que és el Dia Nacional dels Borratxos, també, perquè acostumen a tenir molts bons amics sempre. D'altra banda, tenim que és el dia de Oopsie Daisy.
0: A veure.
1: Què és això de Oopsie Daisy?
0: Sí.
1: Mira, la frase Oopsie Daisy és una expressió una mica per reconfortar allò quan un nen cau, per exemple, al terra, se li diu Oopsie Daisy. És una mica, va, amunt, saps? És un...
0: Val.
1: I aquest amunt és... El dia de l'Oopsie Daisy agafa això una mica com a joc de paraules per inspirar les persones per començar el dia amb un somriure i amb pensament positiu. Una mica Oopsie Daisy. Va, doncs un dia de bon rotllo, per dir-ho d'alguna manera.
0: Visca, m'encanta.
1: Tenim també, atenció, que és el dia de tria el teu verí.
0: Ostres, a veure com s'entén això.
1: Sí, no, malgrat el nom que té... és una festa que té un caràcter més aviat més lúdic, és molt més metafòric tot. Tria el teu verí s'utilitza tradicionalment com una manera d'oferir-li a algú una beguda, sobretot quan és alcohòlica. És a dir, què prendràs? Doncs tria el teu verí.
0: Ja
1: doncs,
0: t'entenc.
1: Avui és el dia aquest de tria el teu verí. Va, què t'ofereixo? Què et poso? Doncs és el dia nacional d'això. I com que normalment sempre hi ha alguna cosa per menjar, també, als Estats Units, avui tenen el Dia Nacional de la Rosquilla amb Gelea.
0: Ostres, Déu-n'hi-do. No m'estranya que siguin així de grossos, perquè no paren de menjar, estan tota l'estona...
1: Cada dia sempre hi ha alguna cosa,
0: cada
1: sí.
0: Cada dia hi ha alguna cosa... Ostres, Déu-n'hi-do.
1: És una mica això, la rosquilla és una mica el donut, saps? Però sense forat. En aquest cas, ben farcideta de gelea, bueno, una mica la gelea real que fan les abelles, doncs això, una mica massa dolç pel meu gust, potser.
0: Sí. Bueno, jo aquestes hores ja et dic que em menjo qualsevol cosa, així que si me la deixessin per aquí ja et dic jo que agafaré un bocinet i després un bocinet més. Mira, saps què? Ja pel que queda me l'acabo, que això és molt meravellós. Quants cops no haurem dit total pel que queda me l'acabo, I per no deixar relleus, que es diu.
1: És que, a veure, no, després allò no ho llançaràs.
0: No, clar, perquè... i s'asseca i no val res, O sigui, està molt bé. Tu, escolta, que la vida són dos dies, aprofitem-los totalment.
1: Mira, fa un parell de dies estàvem a casa i ens va sobrar... Vam fer peix i ens va sobrar peix, perquè vaig comprar massa peix, i l'endemà vam menjar el que teníem per sopar, vam fer una mica menys de quantitat i vam reescalfar els tres trossos de peix que quedaven.
0: Val.
1: La meva parella va menjar-ne un, jo vaig menjar un altre, i és allò de... Ostres, és que ja no puc més. No, el tercer que ja no m'entra.
0: No passa.
1: La meva parella deia igual, no m'entra. I, bueno, doncs, llancem-ho. I llavors vaig girar el cap i vaig veure la meva gossa mirant-me fixament.
0: Com ho vam dir? No vas a tirar res,
1: aquí
0: verdad?
1: No es llença res,
0: Exactament. Com ho vam dir? Mira, jo no deia res per si teníeu gana i us acabàveu. Però, a veure, això no es pot tirar.
1: Doncs sí, no. Es va aprofitar, sí.
0: I s'estava relament mentre ja estava esperant allò de...
1: Sempre. Sempre.
0: Curiós. Que fantàstic. Doncs què més tenim avui, a veure, David?
1: Mira, anem cap al santoral.
0: Vinga.
1: Que avui tenim que és Santa Maria Teresa Chiramel Manquidillan.
0: Li deien Loli o Paco, sí. Mare meva.
1: San Jacobo Bertió, San Miguel de los Santos, San Sabiniano, San Salustiano, San Medardo, que atenció, és el patró dels cambrers, dels llenyataires i dels titirites.
0: Això, un reportatge també s'ho mereix, David.

0: i mira si ens fa ser partícips del que ha sigut la vida.
1: Això sí. Fa cosa d'un mes us vaig fer un petit spoiler avançament i us vaig dir que passaria una cosa molt important al mes de juny.
0: Sí, senyor, sí, senyor.
1: Doncs aquí tenim.
0: Que fantàstic, que fantàstic. I que, bueno, els propers dies em seguirem parlant, imagino, clar, de tot
1: sí,
0: això.
1: Sí, clar, evidentment.
0: Sí, sí, sí, sí. Sí, que aquesta setmana doncs, serà una setmana ben curiosa, no? Per paral·lelament, no? El que està succeint a dia d'avui, no? Aquesta setmana i el que va passar fa 100 anys. Fantàstic, David Morales, el que aquestes troballes i aquest viatge que fem tots els dies. Ara anem amb d'altres històries, amb l'entrevista del dia, i així us acompanyem. Fins a les 6, tot fent nits de ràdio. Seguim.

va passar tal dia com avui, 8 de juny del 1999. Red Hot Chili Peppers reneixen amb Californication. Quan els Red Hot Chili Peppers van publicar Californication, no només presentaven un nou treball discogràfic, estaven signant una mena de renaixement. Després d'anys marcats per tensions internes, canvis de formació i excessos, la banda trobava un nou equilibri amb el retorn del guitarrista John Frusciante, una peça clau en el seu so més reconeixible. El disc suposava un gir respecte de l'energia més crua i funk dels seus inicis. Sense abandonar del tot aquesta essència, Californication apostava per una sonoritat més melòdica i introspectiva. La recepció va ser immediata i contundent. Californication es va convertir en un èxit global tant a nivell de vendes com a nivell de crítica. I això va permetre als Red Hot Chili Peppers arribar a una nova generació d'oients i consolidar-se com una de les bandes més influents del moment.

0: A Onda Cero Catalunya posem música a les matinades per acompanyar-te.
1: Estàs escoltant Nits de Ràdio amb David Cervelló.

0: Sempre que genera un debat públic, és evident que cadascú pot tenir una mirada més cap una banda o cap una altra, però el que necessitem saber sempre és la gent afectada, la gent que es queixa davant d'una situació, doncs els hi hem de donar veu perquè puguem conèixer realment in situ quines són les problemàtiques, quines són les preocupacions, quines són les reivindicacions que demanen que la societat conegui, perquè a partir d'aquest coneixement i de l'empatia, la solidaritat, i que ens ajudem entre tots, doncs puguem construir un món millor. I si hi ha un sector que des d'aquí li tenim molt de, no només d'apreci, sinó de que són els grans valedors del futur d'aquest i de qualsevol país, són els mestres, són els docents, són els educadors, és la gent que ha de formar la generació del futur. I ara estan intentant explicar-nos coses, no? Intentant explicar i verbalitzar, i com que nosaltres aquí tenim un docent, un professor que en sap una barbaritat i que s'explica també no només d'economia, sinó de moltes altres coses, com és l'Iñaki Jiménez Largo. Iñaki, benvingut al programa un cop més.
1: Què tal, David? Molt bona nit. Mira, jo ara ja deixo de ser l'economista optimista per ser el professor emprenyat, no?
0: M'agrada molt, m'agrada molt. Però escolta, emprenyats amb raó, perquè molts cops, clar, pensem, no? Igual que hi ha tantes coses, no?, que diuen, escolta, quan una cosa no saps com funciona és com si fos una caixa negra, no?, d'allò que es diu, de que tu poses aquí una cosa i et surt el producte manufacturat, no? Bueno, doncs amb l'educació pensem que deixem les criatures allà a l'escola o a l'institut i ja surten ja educats. I a dins del procés hi ha moltes necessitats, no?, que són les que ara esteu reivindicant, doncs, per exemple, des de la concertada, no?
1: Sí, a veure, jo avui parlo una mica en nom de FEUSOC, que és la Federació d'Ensenyament de la Unió Sindical Obrera Catalana, però també parlo amb el meu nom, en nom d'Iñaki Jiménez i de la meva experiència al llarg d'aquests 30 anys, no?, fent classe. Bueno, nosaltres jo estic convençut, no?, de que l'educació, doncs, com a motor, no?, de l'ascensor social, no?, és aquell que ens permet, no?, viure cada vegada una mica millor, no? I ara mateix el que passa és que aquest motor, com dius tu, aquest motor s'ha d'engreixar, s'ha de cuidar, ha de tenir una inversió mínima perquè aquest ascensor no s'espatlli, no? I aquí, lògicament, són les administracions les que han de posar, no?, calés i donar importància de veritat, doncs, aquesta feina, no?, a l'educació, doncs, que realment està ara mateix en un moment en què o canvien les coses o els professors és que no poden més. Hem arribat a un punt en què no arribem a més. Volem fer la nostra feina, volem fer-la bé, ens estimem els alumnes que tenim davant. Pensa, David, que són persones que les tenim de vegades 6 hores al davant cada dia, sobretot els mestres de primària, no?, o els de secundària una mica menys, no?, perquè anem canviant per especialitats, però ens estimem aquells nanos i no poder atendre bé aquells nanos perquè anem supercarregats de feina, perquè no tinguin les condicions, perquè no tinguin les mans suficients per poder atendre i arribar a casa amb la frustració de no haver fet bé la feina. I, a més, clar, quan tu estàs fabricant, com deies abans, una peça, doncs mira, si una peça et surt malament, doncs ja està el control de qualitat que dius, mira, doncs un 2% de les peces sortiran malament, es llencen i ja està. Però aquí no podem llençar res. Clar. Aquí tots els nois, tots els nens són importants. Tant els que tenen també dificultats són igual d'importants. Per tant, aquí necessitem recursos, necessitem mans per poder fer, quan dic mans, són mestres i professors suficients per poder fer la nostra feina. Bueno, i ara fa dies, no?, que l'educació està en peu de guerra, no?, tant la pública com la concertada que represento jo, perquè realment ha arribat un punt en què o canvien les coses o posem diners i posem ganes, o aquí és complicat, no?, que no hi hagi molts bons docents i molts bons professionals que marxin de l'educació.
0: Aquí és on hi ha la problemàtica, perquè no només és que es necessitin més docents, més professors, més professores, perquè s'han de cobrir aquestes necessitats de que hi ha, doncs, més professors,

0: problemàtiques a l'aula, no? I que hem de ficar més gent i més professionals i tot això, sinó que al mateix temps, per una banda, calen més perquè s'ha de reforçar aquesta línia, no? de treball, i al mateix temps perquè és que si no, no només és que no incorporarem, sinó que els perdrem perquè s'aniran a un altre sector o deixaran aquesta passió, perquè no deixa de ser una passió el que és la docència, no?
1: Clar, mira, avui hi havia avui he fet vagues de la concertada, hi havia una pancarta que deia la pressió acaba amb la vocació.
0: Mm-hmm.
1: Una pressió de ràdio de nens increïble, que no puguis fer la teva feina perquè no arribes, perquè tens un munt de nanos amb necessitats especials a dins de la classe i no tens professionals que et puguin recolzar perquè no hi ha diners i perquè no posen diners. Al final, a l'arribar a casa, pensant que no has fet tot el que has pogut, per aquells nens o per aquells joves que al final són el futur, no? de la nostra societat, és el pitjor que pot passar a un professional. Bueno, què succeeix? Han posat diners i aquí des del tema dels mitjans de comunicació sembla que els professors el que vulguem són més diners.
0: Clar, ja t'entenc.
1: I jo quan vaig per les escoles, quan vaig pels instituts i parlo amb els meus companys, gairebé ningú em diu vull cobrar més, que sí que hem perdut des del 2008 un 25% de poder adquisitiu. Si tenim en compte la inflació que hi ha hagut i les pujades de sou, hem perdut molt poder adquisitiu. Però és que a la gent li preocupa molt més poder fer les seves classes bé.
0: Mm.
1: O sigui, li preocupa molt més no tenir una exageració d'hores, per exemple.
0: Clar.
1: Et poso un exemple. A nosaltres, la concertada, som un 30% del servei públic d'educació. Un 70% és l'escola pública,
0: uh-huh,
1: i un 30% som nosaltres. 30% que funciona bé i que ens necessiten i que donem bons resultats. Doncs mira, el primer acord al que es va arribar quan van ficar 2.400 milions d'euros sobre la taula amb la signatura de dos sindicats institucionals, no diré ara el nom,
0: uh-huh,
1: que no representaven el total de la mesa, no?, de la pública, perquè vostè, que és el majoritari i no va signar aquell acord,
0: uh-huh,
1: es van posar damunt la taula 2.400 milions d'euros. ¿Vale? D'aquests 2.400 milions d'euros van donar per la concertada 396 milions d'euros.
0: Uh-huh.
1: Vale, David, això és molt fàcil. Ja saps que jo soc economista també profe de màtic.
0: Algú podria dir una regla de 3, algú podria dir unes proporcions, un càlcul de percentatges, eh?
1: Exacte. Bueno, és que és això, David. Si tu representes un 30% del servei d'ocupació de públic, d'educació, un 30%, la concertada, i han posat sobre la taula 2.400 milions, dius, bueno, doncs el 30% de 2.400 milions són 720 milions d'euros, i no els 396 milions que ens han donat, que mai ens havien donat tant, però realment això no cobreix les necessitats reals. I hi ha un moment que la concertada, que està fent la mateixa feina, perquè un professor de l'escola concertada està fent exactament la mateixa feina que un professor de l'escola pública. O sigui,
0: mm-hmm,
1: no hi ha diferència. Està en un aula, està amb uns alumnes,
0: sí,
1: els ratis són molt semblants. Abans, fa molts anys, sí que es podia dir que potser hi havia més alumnes amb dificultats a la pública, però això ara sí igualat.
0: Mm-hmm.
1: S'ha igualat. Gairebé és el mateix. El nombre d'alumnes que tenim amb necessitats especials és molt semblant. Doncs clar, dius, ostres, aquí ja estàs dient, no?, la importància que li dones a la concertada. Li haurien de tocar per percentatge 720 milions i tu li dones només 396 milions. Això ja és, per començar, injust totalment. Però clar, jo et comento les diferències que hi ha entre l'escola pública i la concertada i per què nosaltres a la concertada, no?, ens estem manifestant i estem intentant tenir les mateixes condicions que els nostres companys de la pública, els que també defensem, perquè les seves reivindicacions, lògicament, la majoria,
0: són
1: igual per ells que per nosaltres. Nosaltres també
0: el fonament és similar, que a vegades que després hi ha característiques i coses pendents. Sí, sí.
1: Nosaltres recolzem totes les demandes que fa l'escola pública i, de fet, a nivell salarial, tot el que ells aconsegueixen també ens repercuteix a nosaltres. Cobrem el mateix. Això vol dir que tenim analogia retributiva? Depèn, perquè, per exemple, un professor de secundària a l'escola pública fa 18 hores i un professor de secundària a l'escola

0: concertada fa 24 hores. Si tu, David, cobres el mateix que un altre locutor, però estàs treballant cada setmana 6 hores més, el preu hora no és el mateix.
1: No, clar.
0: Estem d'acord en això, no?
1: Sí, sí, sí.
0: Clar, si tu multipliques 6 hores cada setmana per 4 setmanes que té el mes, són 24 hores per 10 mesos lectius, 240 hores més de feina, el mateix salari, vol dir que no cobrem el mateix. Per tant, aquí no hi ha analogia retributiva.
1: No, està clar.
0: Està clar. Però fixa't que jo no vull orientar
1: bueno,
0: només...
1: És que estava pensant, si sobre 18 és un 33%, vull dir que ja, imagina't un 33% més, o sigui que és moltíssim més d'hores.
0: Exactament. I arriba un moment que, clar, amb 24 hores lectives, 6 més que la pública, i a més, amb substitucions constants, quan es posen malalts els professors, que això és una altra demanda que fem, que ja explicaré, no?, com funciona, doncs arribem a jornades de 27, 28 hores fàcilment lectives. Què ens queda llavors? Ens queden 2 hores per preparar classes. O sigui, si nosaltres partim de 24 hores de classe i 6 per preparar classes, però clar, quan hi ha substitucions estem parlant de que fem 26, 27 hores, quan preparem classes? Quan corregim exàmens?
1: Aquí.
0: Estem en un moment en què hi ha un canvi, una innovació pedagògica total. Tu també ets professor, saps que si projectes, que si innovació pedagògica, cada cop hi ha més burocràcia.
1: Sí.
0: Jo li dic burocràcia, perquè ens fan fer coses als mestres que no van per res en benefici dels alumnes.
1: Jo sempre dic, el que no pot ser és que el professor vagi ja cansat a donar la classe.
0: Exactament. Jo quan veig els meus companys de vegades que estan a l'ordinador fent registres,
1: sí.
0: I penso, vamos a ver, si tu ets profe de mates, i hauries d'estar fent uns problemes per preparar-los per la classe, i tu ets profe d'història, hauries d'estar llegint un llibre.
1: Sí.
0: I això passava abans, però ara no, hi ha molta més burocràcia. Clar, jo no vull enfocar només a la queixa que tenim nosaltres com a professors, sinó com repercuteix això amb els nostres alumnes. Perquè, David...
1: I indirectament tu... en les famílies. És a dir, que les famílies també entenen, i ho han d'entendre, això, que si volen el millor pels seus fills, volen també el millor pels seus docents,
0: Correcte. Tu tens llibertat per triar l'escola del teu fill. Pots portar una pública o el pots portar una concertada. Tens llibertat. Gràcies a Déu que tens llibertat. No et sembla injust que un professor de la concertada tingui 6 hores menys cada setmana per preparar les classes del teu fill,
1: clar,
0: si el portes a la concertada?
1: Clar.
0: Et sembla bé això? Com a família et sembla bé?
1: No, està
0: clar. No creus que és una reivindicació totalment lògica? Doncs aquesta seria...
1: Sí, perquè al final, o sigui, independentment de la tipologia d'escola o com es financiï o del que tu vulguis, el professional és el mateix. El professional hauria de fer una... Ha de tenir els mateixos, anem a dir, estructura. No afecta com... És com dos equips de futbol, anem a imaginar, no? Doncs que tinguin patrocinadors diferents. Si uns tenen més o menys, però el partit no ha de jugar més, no ha de jugar més minuts al partit, no? Vull dir que...
0: Fantàstic, m'encanta aquest exemple que has fet.
1: Sí.
0: Doncs mira, aquesta és una de les... la principal demanda que tenim nosaltres. De fet, la demanda li diem 18-23, perquè a l'escola pública es treballen 18 hores a secundària i 23 a primària, i en canvi a l'escola concertada treballem 24 hores, 6 més, aquí hi ha una diferència brutal, 24 hores a secundària i 25 hores, aquí hi ha menys diferència, hi ha 2 hores només, a primària i infantil. I aquest és el nostre principal eslògan. Nosaltres ara anem de vermell a les manifestacions i a les vagues i posem aquest eslògan, 18-23, i no reclamem res que no ens mereixem. Volem les mateixes, no millors condicions que ningú, les mateixes condicions, a mateixa feina, volem les mateixes condicions. Després hi ha altres demandes, no?, també per equiparar-nos a l'escola pública. Per exemple, majors de 55 anys. No ens enganyem. Quan estem parlant de docència universitària, jo soc professor d'universitat, i el desgast físic que a mi m'ocasiona fer una classe és més baix, molt més baix que quan faig classe, doncs, a batxillerat o a l'ESO.
1: Absolutament.
0: Però el que està a primària o està a infantil, el desgast físic és evident quan estàs amb els petits. Et demanen i has d'estar bé físicament. A partir dels 55 anys, bueno, jo et diria que abans, eh? Jo tinc 52 i abans. Físicament no estàs igual.
1: No està clar.
0: Tu que ets un esportista d'elit, segur que notes que hi ha algun moment, no?, que el teu rendiment, sí, sí, sí, a mesura que passen els anys, doncs no és el mateix.
1: Mira, jo ho defineixo amb una cosa, que és has de recuperar millor. O sigui, has de dormir més, has de descansar més. Per tant, a mateixa càrrega de treball necessitaries descansar molt més. Per tant, lo normal seria o baixar una mica la càrrega o tenir un temps que no tens per poder descansar. O sigui, que ja és això.
0: Doncs això és el que reclamem. Igual que la pública, a partir dels 55 anys demanem una reducció de 2 hores. Mhm. Dues hores. Després, una altra demanda molt important és el tema de les substitucions. Perquè quan falta un professor a la concertada, el departament no posa substitut, no paga el substitut fins al dia 16.
1: Ostres.
0: O sigui, hi ha 15 dies on, si l'escola vol posar un substitut, l'ha de pagar de la seva butxaca. No totes les escoles van molt bé de diners. Ja sabem que hi ha moltes que estan a punt de tancar, perquè hi ha un tema que és el tema demogràfic, no? que està aquí, i que fa que cada vegada hi ha menys nens, i per tant moltes escoles concertades estan patint. I l'escola concertada, si no pot tenir la dotació econòmica del concert, doncs al final mor i ha de tancar, i és així. I què succeeix? Que algunes d'aquestes escoles, com no et paguen fins al dia 16, no es poden permetre el luxe d'agafar elles un substitut i pagar-los de la seva butxaca. Qui fa les substitucions, llavors, David?
1: Ah, clar, la resta de professors que ja anaven prou enfeinats.
0: Amb aquestes 6 hores només que ens queden a la concertada per preparar classes, innovació pedagògica, tutories, reunions amb pares, correcció d'exàmens, a sobre, de vegades hi ha setmanes que has de substituir 2, 3, 4 vegades, amb la qual et queden 2 hores. No hi ha cap professor, no hi ha cap professor que dediqui 6 hores només a la setmana a corregir, preparar classes, a tenir entrevistes amb famílies. No hi ha cap. Doncs imagina't si et queden 2. No hi ha cap, per què? Perquè dediques molt més temps.
1: Clar, clar.
0: O sigui, dediques molt més temps. Per tant, on es fa tot això? A casa.
1: Clar.
0: Es fa a casa. Doncs ara, imagina't la radiografia d'un professor, d'un bon professor, un bon professional, que resulta que una setmana ha faltat gent, ha tingut 2 o 3 hores lliures només per preparar classes, per preparar-se projectes, per parlar amb famílies, perquè cada vegada a més, socialment, ja vam tenir fa poc un debat sobre això, no? El tema d'autoritat pública, no? Cada cop hi ha més agressions físiques, verbals, cada cop hi ha més problemes. Imagina't aquell professor que arriba a casa no molt content perquè té unes ràtios molt elevades, no té gent que l'ajuda amb els alumnes amb dificultats i que necessiten un tractament especial, i arriba i a sobre has d'estar, doncs, cada dia 2, 3 hores més a casa preparant allò que necessites pel dia següent perquè no has tingut temps a classe. Doncs al final, què passa? El que deies tu, que hi ha molts professors bons, amb talent, que marxen d'aquesta professió.
1: Clar, llavors la dificultat encara és més gran, però llavors en lloc de generar, diguem-ne, un efecte crida, no?, a voler-se dedicar a això, aquesta vocació, doncs al contrari, hi ha un efecte de dir, ui, no, a mi m'hagués agradat, no?, ser mestre, ser professor, ser docent, però no, perquè les condicions ja sabem com són, no? I això és el que és terrible.
0: Això és el que és terrible, i no ens enganyem. O sigui, països on tenim un èxit brutal, el món de l'educació, Finlàndia, per exemple, estan invertint sobre el PIB un 7%, un 7% del PIB. Aquí a Catalunya, segons la LEC ja deia que s'havia d'invertir un 6%, no arriba ni al 4%.
1: Clar.
0: Això ja et diu la importància que li dones, no? Sí. Però és que a Finlàndia, per ser professor, has de ser dels millors de la promoció. O sigui, tu estudies matemàtiques i pots treballar a qualsevol empresa, però si vols ser professor, has de ser dels millors d'aquella promoció. Tu estudies química, vols treballar en un laboratori, cap problema, però si vols ser professor, compte, que has de ser dels millors de la teva promoció. Si no, no pots ser professor.
1: És fantàstic, això.
0: Aquí és on realment un país marca la diferència i ens diu si dona o no dona importància a l'educació. Ens ho hem de creure, David. Jo m'ho crec. Porto 30 anys i m'ho crec. I a veure, és una professió fantàstica i bonica, i veus el fruit, no?, al cap dels anys, aquells alumnes que has tingut i que els hi va bé a la vida i que són agraïts, però és que arriba un moment que físicament no pots. No pots. I això ho hem de,

0: on d'intentar solucionar.
1: Tot això s'ha de poder visualitzar, tenir un espectre, ser llarg de mides, no? O sigui, saber veure a curt, a mig i a llarg plaç, que és el que, quines són les necessitats i cap a on va les necessitats, cap a on poden anar. I això sobretot, i aquí sí que crec que és clau, és que això no sigui cosa d'un cantó o de l'altre del tema polític, d'uns colors o d'uns altres, sinó que sigui una cosa transversal, a més no poder. Ja es barallaran en d'altres coses, però amb això no ens hauríem de barallar, no?
0: Estic totalment d'acord, hauria de ser un pacte d'estat.
1: Sí, sí, sí.
0: Mira, de moment el concertat, cap govern ha ficat diners de veritat. O sigui, això, com això t'ho dic clar. O sigui, nosaltres hem fet unes propostes i no som un sindicat que no toqui de peus a terra. O sigui, això de les 18-23 hores, 18 de secundària, 23 de primària, no volem que sigui en un any o en dos anys de cop, no. Hem fet un calendari perquè sabem que es necessiten molts més professors, no? Si ara redueixi les hores de cada professor, sí, necessites més. I som un sindicat molt responsable, que sap que algunes especialitats a secundària són difícils de trobar professor, i per tant hem fet un calendari, doncs ho hem proposat al departament, un calendari gens agressiu i gens agosarat, diria jo.
1: Sí.
0: Però el departament dues vegades ens ha plantat i les propostes que ens ha fet són vergonyoses. O sigui, vergonyoses, a més lligades a pressupostos i amb aprovació del govern, o sigui, com el cuento a la lechera.
1: A mi em sembla clau, Iñaki, el tema de que ho plantejaves al principi, per enllaçar amb això que ens estàs explicant ara, que és que recordem que no és un tema només de calés, sinó que és allò de dir no quiero ser el más rico del cementeri, si em permets l'expressió. És a dir, es tracta de que aquí el que es vol és poder fer les classes més a gust, és a dir, més alliberats, amb menys càrrega, diguem-ne, horaris, amb més professionals, perquè llavors es farà més a gust. Evidentment que també és important el tema econòmic, però el tema econòmic va lligat a que hi hagi més qualitat, és a dir, que els professionals estiguin amb més energia, felicitat i amb més sentint-se importants, que això és el que crec que és fonamental.
0: Però això que dius tu és el que els mitjans de comunicació haurien de transmetre, perquè s'està transmetent a totes les notícies. Els hi han pujat a 3.000 euros en un preacord a 4 anys. Ara s'ha tornat a fer un altre preacord, que els de la pública han dit que no, per pujar una altra vegada el sou. Com si nosaltres l'únic que volguéssim és més diners. I no és així. És que no és així. És que les nostres reivindicacions són, sobretot, que hi hagi més personal, sí, que hi hagi ratis més baixos per alumne, que es pugui atendre millor a la diversitat. És que és això el que hauria de sortir, perquè les famílies s'adonessin que el que volem és millores pels seus fills. No millores salarials només, que també estan bé tenir millores salarials. No estem ben pagats. És veritat que no estem ben pagats. Però és que la majoria de la gent, la majoria dels professionals, no volen més diners. O volen més diners, però no és el més important per ells. El més important és tot això que t'estic dient. I hi ha un tema molt important també que s'ha de tractar.
1: Sí.
0: És que a totes les escoles tu saps que hi ha una recepcionista, o hi ha un senyor de manteniment, o hi ha una secretària, o hi ha un administrador. Totes aquestes persones que es diuen PAS, Personal d'Administració i Serveis, tenen unes condicions, David, molt, molt, molt dolentes. A nivell salarial i a nivell de còmput horari. I nosaltres també, davant del departament, volem que es tingui en compte aquestes persones, perquè sense el PAS les escoles no funcionen, sense el personal d'administració i serveis no funcionen, i el que volem és que també tinguin millores, doncs complements, com si fossin complements d'antiguitat lligats a formació, reducció d'hores, etc. Nosaltres hem fet propostes de tot això, propostes en números, a més, que li hem donat voltes al tema, i la resposta del departament, de moment, està sent molt, molt insuficient. Jo espero, David, d'aquí uns dies...
1: Sí, no, ens has de mantenir el corrent i aquí tindràs d'això. És més, mira si estem aquí per la labor, que diu el clàssic, que jo li diria a aquestes propostes un pas endavant, perquè hauríem d'anar també per la gent del PAS, que em sembla necessari. Això és invertir, No és una, com tantes coses que diem, no és una despesa, és una inversió.

0: Sí, i també necessitem una mica d'acompanyarisme entre els companys de la pública i de la concertada.
1: Això és important.
0: Nosaltres, com a companys de la concertada, volem el millor pels professors de la pública. De fet, tot el que ells aconsegueixen a nivell econòmic, només a nivell econòmic, també a nosaltres ens afecta. Vale? O sigui, ens repercuteix. Tenim un plus d'analogia que ja t'he explicat que al final no és analogia si treballes més hores. Però
1: Sí, t'entenc, sí.
0: I ells han de pensar que nosaltres som companys seus també, que estem fent la mateixa feina que ells. Per tant, les nostres millores, al final, són millores pel sistema educatiu. O sigui, hem de conviure, i hem de conviure bé. I som un 30%, no som un 5%.
1: No, està clar.
0: Som un 30%. I els resultats que traiem són molt bons, educativament parlant. O sigui, quan hi ha proves que es fan als nanos, doncs a quart d'ESO, per exemple, de competències, traiem bons resultats a la concertada. Per tant, hem de conviure i ens hem d'ajudar mútuament. I això també és un missatge que volia fer arribar, no? Que de vegades aquesta divisió doncs no té cap sentit. No té cap sentit.
1: Totalment.
0: Anar tots a una i ells han de voler el millor per nosaltres i nosaltres el millor per ells.
1: Sí,
0: perquè
1: sí.
0: Al final estem davant d'uns alumnes i volem el millor per ells.
1: Doncs el que diem, igual que proposàvem o exigim aquesta unitat política en aquest sentit, doncs també aquesta unitat que ajudi a que es pugui avançar i que tinguem clar quin és el model de societat que volem. I una societat bona, estic segur que passa per una bona educació i que, per tant, pels professionals que generin aquest futur, doncs tinguin les condicions que es mereix tothom, però que amb les peculiaritats que cada professió té i només els professionals ens ho poden explicar. Així que, Iñaki, necessitem que ens ho vagis explicant i esperem que les negociacions vagin bé.
0: Esperem pel bé de tots, però no només pel bé dels professors, i això ho torno a repetir, no? Pel bé de les famílies i pel bé dels alumnes.
1: Totalment,
0: de tots,
1: totalment.
0: De la pública i dels de la concertada.
1: Doncs, bueno, ànims...
0: Avui he fet de professor emprenyat, ho sento, eh?
1: Està molt bé, perquè aquí hem de donar veu a tothom i escoltar el que és necessari que se's pugui explicar, i amb l'avantatge que aquí tenim, que la gent es pot explicar amb el temps que necessita, perquè molts cops els problemes és que s'expliquen coses molt complexes en molt poc temps, i això és físicament impossible. Iñaki Jiménez Largo, com sempre, un plaer escoltar-te i fins ben aviat.
0: Vinga, una abraçada a tots els oients de Nit de Ràdio i una abraçada ben gran per tu, David.
1: Que vagi molt bé.

0: I nosaltres anem acabant la funció i tancant la paradeta d'aquest Nits de Ràdio que ens ha fet estrenar setmana, estrenar el dilluns 8 de juny de 2026. Però si haguéssim de acabar ja, ens quedaríem amb les ganes d'haver-vos comentat alguna notícia d'aquelles que ens faci volar el cap, no? Que ens reconciliï o ens allunyi de l'ésser humà perquè és capaç, palo bueno y palo malo, de fer. David Morales, quina has triat avui, a veure, de notícia?
1: Mira, anem cap a Pensilvània, cap als Estats Units.
0: Feia molt on... que no anàvem a Pensilvània.
1: Sí,
0: em sembla,
1: sí, sí,
0: em sembla
1: sí.
0: Bé que hi anem, home, sí.
1: Bueno, el cas té miga, eh? Perquè hem de parlar del senyor Eric Pirusla, més o menys vindria a ser una cosa així, perquè és una, tot un seguit de consonants juntes.
0: Sí, allò que dius, allò sembla quan en els Cifres i Letres comencen a treure i diuen sí. consonante, posa alguna vocal que no m'estàs donant aquí la vida, mal, doncs déu-n'hi-do.
1: Doncs aquí més o menys.
0: Sí,
1: aquest
0: sí.
1: Senyor de 48 anys va rebre l'altre dia, a la nit, quan va tornar a treballar, una notícia que no sé si s'esperava o no s'esperava, però com a mínim sembla ser que no va encaixar gaire bé. La seva dona li va dir que el seu matrimoni havia terminat.
0: Ostres.
1: I que...

0: havia demanat la separació, que es volia divorciar d'ell.
1: Vinga.
0: Clar, ella no esperava una reacció gaire positiva.
1: No, clar.
0: El cas és que el senyor Eric va marxar,

0: Sabíem pensar... Jagannath, i va tornar amb una escaladora, amb una noia que havia conegut, que feia rafting o feia coses... No, no, no, amb una excavadora, molt bé.
1: El cas és que dintre de la casa hi havia la seva dona, les seves dues filles.
0: Uau.
1: I, clar, van poder sentir el soroll de com la màquina començava a carregar-se la casa. Van trucar emergències. Afortunadament van sortir il·leses. Però ara, bé, després de destrossar tota la part de darrere de la casa, ell va agafar, va entrar dintre de la casa, va agafar la seva bossa del gimnàs i se'n va anar cap a la comissaria a entregar-se. El cas és que, bé, els danys estructurals són tan grans a la casa que s'haurà de demolir totalment per seguretat. I ara s'enfronta a diferents càrrecs judicials, entre ells causar danys materials, posar en perill la vida d'altres persones i també alteració de l'ordre públic.
0: Déu-n'hi-do, déu-n'hi-do el que ens explica en David, el que passa pel món i que nosaltres aquí doncs, anem comentant per sorprendre'ns, no deixar-nos de sorprendre mai de fins a on pot arribar la gent en una direcció o una altra. Ara ens entrem de què passa a l'actualitat, que és molt important, amb Más de Uno, amb tot l'equip de Carlos Alsina, i nosaltres el que fem és descansar una estona i tornarem aquesta propera matinada, serà a 2:15, com sempre, per seguir-vos acompanyant, per estar al vostre costat. David Morales, que tinguis molt bon dia.
1: Bon dia.
0: I tots vostès a gaudir d'aquest dilluns 8 de juny de 2026. Que vagi bé, adeu-siau.

0: la Iglesia, pero prefieren pasarlo por alto y aplaudir lo en contra que León XIV está de la guerra en Irán, por ejemplo. Presumen de lo que apoya las políticas del gobierno, obviando todo en lo que no. Y anda que no podría la derecha salir a criticar que el pontífice defienda la acogida de los migrantes, con lo en contra que se han mostrado de su regularización. Pero la policía de la paguita, que anda que no ha cargado contra Cáritas otras veces, calla estos días de visita papal. Hasta los trampistas se suman al besamanos. No sea que decir en alto lo que piensan tenga coste electoral. Que cómo está el patio para que parezca rompedor que un papa pida escucha, diálogo y respeto, y por los desfavorecidos. Pedir por la paz y el bien común no solía tener nada de revolucionario. Lo que sí es novedoso es que un papa vaya al Congreso de los Diputados. León XIV hablará en las Cortes Generales. Sánchez Feijóo y Abascal han firmado una tregua fugaz para honrar al Santo Padre. Estará el jefe de Estado, el nuestro, el presidente del gobierno y dos expresidentes, Aznar y Rajoy. Zapatero, recién imputado, debe de estar muy ocupado preparando su declaración en la Audiencia Nacional. Hasta le viene bien la ausencia de Felipe González para que se note menos la suya. Y se espera que hoy el Papa León XIV también reciba a un grupo de víctimas de la pederastia, elegidas por la Conferencia Episcopal, que gestionó la pederastia en la Iglesia desde la negación durante años. Esto sí que es novedad y ya era hora.
1: Moraleja, Marta.
0: La tregua del Papa todo lo tapa.
2: Noventainuevas. Dos gafas de marca por solo 99 euros. Noventainuevas. Solo en Soloptical. Infórmate en soloptical.com.
1: Son las 7:20, 6:20 en Canarias. Está escuchando usted Onda Cero.
3: Onda Cero Cataluña. La Teva Radio. Más de uno Cataluña. Amb Montse Valls.
4: Què tal? Bon dia, Barcelona. Últims preparatius per a la visita del Papa, que combinarà actes religiosos, socials i institucionals durant dos dies intensos. I és que la visita coincidirà amb una nova jornada de vaga dels docents i amb les proves d'accés a la universitat. De seguida, amb més detalls, però abans, informació de servei. Amb el RAC, Ferran Arandiga, bon dia.
5: Bon dia, comencem la setmana i la jornada d'avui dilluns, de moment sense incidències arreu de la xarxa viària catalana, no registrant ni accidents ni avaries, però sí que parlem ja de retencions habituals amb força i intensitat cada vegada més durant avança al matí. Tenim cues amb tot el nus de la Trinitat, amb congestió de fins a 5 km i mig de retruc a les dues rondes de Barcelona en sentit Llobregat. També des del Vallès tenim ja fortes retencions per la AP7 entre Santa Perpètua de Mogoda i Barberà en sentit sud, també el punt de Cerdanyola en sentit nord. Pel que fa a les retencions al Vallès, destaquem també la C60, que deixa 6 km i mig de cues en sentit nord, des d'Argentona fins la Roca del Vallès. També tenim cues de la C58 de manera intermitent des de Sabadell cap a Barcelona. Pel que fa al Llobregat, també destaquem aquesta entrada amb cues i lentitud habituals per la A2 i la B23 des de Pallejà i el Papiol. També en sentit nord ja hi ha retencions per la C32 des de Gavà cap a la capital catalana. De moment, això és tot des del RAC. Paciència i bon dia.
4: Dia calorós, força estiuenc i assolellat amb alguns núvols baixos i boirines a les Terres de l'Ebre. A la tarda el temps canvia amb nuvolades i xafacs al Pirineu. Pel que fa a les temperatures, per avui s'esperen màximes de 34 graus a Lleida, 30 a Girona i 27 a Barcelona i Tarragona.
3: Más de uno Catalunya, amb Montse Valls.
4: Barcelona ho té tot a punt per rebre demà el Papa en una visita intensa que combinarà actes religiosos, socials i institucionals. Repassem els principals punts d'una agenda que s'allargarà durant dos dies. Gabriel Figueredo, bon dia.
6: Bon dia. La visita arrencarà demà a la Catedral de Barcelona, considerada el cor de l'Església al territori. Allà el Papa serà rebut per l'arcabisbe Joan Josep Omella i participarà en una pregària davant del Sant Crist de la Pan, en un acte de caràcter semiprivat. A la tarda, un dels moments més multitudinaris, la vigília de pregària a l'Estadi Olímpic amb 40.000 assistents i entrades exaurides. El pontífex hi arribarà amb el papa mòbil i presidirà una gran celebració amb música i lectura de l'Evangeli. Dimecres l'agenda girarà cap al vessant més social. El papa visitarà la presó de Brians, on es reunirà amb interns, i posteriorment es desplaçarà a Montserrat per presidir una pregària i venerar la Moreneta. També a primera hora de la tarda participarà en un acte a l'església de Sant Agustí, la mateixa ordre del papa, en què tindrà contacte amb les entitats que treballen de primera mà amb les persones més vulnerables. vulnerables. La jornada culminarà amb una missa a la Sagrada Família, on serà rebut per les principals autoritats del país i beneirà la Torre de Jesucrist del Temple. La cloenda serà un espectacle lumínic final.
4: Gràcies, Gavi. La visita del papa Lleó XIV coincidirà amb la nova jornada de vaga dels docents convocada

0: convocada pels sindicats USTEC, la CGT, la CNT, COS i la Intersindical, i és una vaga que, a més, també coincidirà amb el primer dia de les proves de la selectivitat. Enguany les fan més de 45.800 estudiants, que es tracta d'una xifra rècord. Tot i que els sindicats han acordat començar les protestes de docents a partir de les 9 del matí per no afectar la mobilitat dels estudiants que han de fer les proves, el govern recomana igualment arribar amb temps a les facultats i als edificis on s'han de desenvolupar les proves de la selectivitat. El Departament d'Universitats ha fet una crida a la tranquil·litat i ha remarcat també que els actes del Papa no coincideixen amb els horaris d'entrada o de sortida de les Pau. També ha recordat que sempre hi ha flexibilitat per a casos de força major.
1: Más de uno, Catalunya.
0: Els Mossos d'Esquadra investiguen la mort violenta d'un home aquest diumenge en un tiroteig al carrer de la Mineria, a la zona franca de Barcelona. Els agents han trobat la víctima amb una ferida d'arma de foc i, tot i els intents de reanimació, ha acabat morint. L'autor del tret és desconegut i la policia manté la zona vigilada mentre treballa per esclarir els fets, i fonts properes a la investigació analitzen si el cas podria estar relacionat amb màfies de l'est. Canviant de qüestió, en plana política, la figura de Carles Puigdemont refreda la moció de censura del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, i des de Junts constaten el bloqueig amb els populars per impulsar una alternativa a Pedro Sánchez. Ricard Jiménez, bon dia.
2: La proposta de moció de censura llançada la setmana passada per Alberto Núñez Feijóo continua encallada. En una entrevista a La Vanguardia, el secretari general de Junts, Jordi Turull, assegura que no hi ha hagut cap contacte entre el PP i la seva formació i critica que els populars hagin plantejat aquesta possibilitat als mitjans abans de parlar-ne directament. Junts havia raptat Feijóo a reunir-se amb Carles Puigdemont a Waterloo, una opció que el líder popular va rebutjar. Ara Turull insisteix que si el PP vol explorar una alternativa al govern de Pedro Sánchez, primer ha de concretar la proposta i asseure's a negociar. Tot i això, marca una línia vermella clara. Junts no donarà suport a cap operació que necessiti els vots o la signatura de Vox. Mentrestant, els juntaires continuen defensant que la sortida passa per una convocatòria electoral.
0: Informació en format més breu. Deixem enrere un cap de setmana lamentant la mort d'un motorista aquest dissabte al vespre en un accident de trànsit a Martorell, al Baix Llobregat. El sinistre es va produir poc abans de les 9 de la nit a la Nacional 2, a la connexió entre la 2 i la P7, quan una moto i un cotxe van xocar per causes que encara s'estan investigant. Amb aquesta víctima ja són 54 les persones que han perdut la vida aquest any a les carreteres catalanes, 23 de les quals eren motoristes. Més coses. A partir d'avui, Rodalies recupera de manera progressiva el servei habitual a la línia R2 Sud i els regionals afectats per les obres als túnels entre Sitges i el Garraf. Concretament, es restableixen les circulacions de l'R2 Sud, els serveis regionals R14, R15, R16 i R17 i també la línia R15. Les freqüències habituals tornen amb una setmana d'antelació respecte al calendari previst.
1: Más de uno, Catalunya.
0: La Generalitat de Catalunya impulsa les comunitats energètiques com una nova manera de produir i compartir energia renovable de proximitat. Aquest model facilita que ciutadania, empreses i administracions redueixin la seva factura energètica i participin activament en la transició energètica. A més, contribueix a incrementar la presència d'energies renovables al sistema. A través de l'Institut Català d'Energia, la plataforma comunitatenergètica.cat permet simular i crear nous projectes col·laboratius arreu del territori.
1: Más de uno, Catalunya, amb Montse Valls.
0: Les 7 i 27, repassem l'actualitat esportiva amb l'Albert Arranz. Albert, bon dia.
3: Bon dia. Marc Márquez s'adjudica el triomf número 100 de la seva carrera en imposar-se al Gran Premi d'Hongria de MotoGP al circuit de Balaton Park per davant del murcià Pedro Acosta i l'italià Pecco Bagnaia. A la classificació del Mundial, ara el de Cervera és 5è, a 72 punts del líder, el també italià Marco Bezzecchi. La 6a Joventut derrota el Baskonia 88-96 a Vitoria, el tercer partit de la sèrie de quarts de final de la Lliga CB, i es classifica per les semifinals al millor de 5 partits, on s'enfrontarà el València amb avantatge de pista pels taronja. El Barça assoleix la seva 13a Copa del Rei d'handbol consecutiva, 6è títol de la temporada, vença el Vidasoa 17-37 a Alacant, i l'Europa perd de Vigo 3-2 a la pròrroga davant el Celta Fortuna i resta eliminat dels play-offs d'ascens a segona divisió de futbol.
0: Gràcies, Albert. Doncs així comença la setmana amb aquestes notícies que seguirem ampliant i actualitzant d'aquí uns minuts. El control tècnic, Juan Carlos García. Això és Más de Uno, és Onda Cero.
1: Onda Cero Catalunya, la ràdio que t'escolta.
4: Desconnectar per tornar a connectar, sense anar més lluny. Tastar nous sabors. Passejar per carrers plens d'història i de cultura. Pedalar entre el mar i la muntanya. Gaudir tot l'any de les festes i les tradicions. Descobreix els millors plans de les comarques de Barcelona a barcelonaesmoltmes.cat. Diputació de Barcelona.
5: El canvi climàtic no espera. Per això, a Veolia, actuem ara. Gestionem aigua, energia i residus per reforçar la seguretat ambiental, garantint els serveis essencials que formen part de la nostra vida. Construïm comunitats més sostenibles i resilients i contribuïm al desenvolupament dels territoris, perquè el futur no només s'anticipa, es cuida. Veolia, un pas endavant.
6: ¿Sufres alguna dolencia que te impide trabajar? ¿La Seguridad Social te ha denegado la pensión de invalidez? Centro Laboral Médico Jurídico, 933-800-100. Asesoramiento gratuito. Recuerda, 933-800-100 o visita tribunalmédico.com. Porque tus derechos són nostra meta.
7: Volar en helicòpter és una sensació única. Amb Coptering, viu o regala una experiència inoblidable. Sobrevolar Barcelona amb helicòpter. El Tibidabo, el Camp Nou, la Sagrada Família, Barcelona com mai abans l'has vist. Fes la reserva a coptering.com. Coptering, la millor fotografia de Barcelona, la tens des de l'aire.
1: Onda Cero Catalunya.
8: Y media de la mañana, 6:30 de la mañana en Canarias, tenemos un consejo de Ibudol de parte de nuestros amigos de Kern Pharma.
9: Si el dolor aparece, Ibudol cápsulas blandas responde. Con ibuprofeno que se absorbe rápidamente, alivia eficaz el dolor de cabeza o muscular.
10: Ibudol, medicamento sin receta para adultos y niños a partir de 12 años.
9: También formato bebible en stick pack. Ibudol, al dolor ni agua. Tenía que ser de Kern Pharma.
10: Lee las instrucciones de este medicamento y consulta al farmacéutico.

0: de fútbol y en la ACB de baloncesto.
1: En seis minutos.
2: No creo lo que vas a decir.
1: No cree usted en la hora.
3: Negacionista.
2: A ver, ¿qué hora va a ser?
1: Tenga un poco de fe en el sistema horario.
2: Visita del Papa, sí, fe.
1: En seis minutos, las ocho horas seguimos.
4: ¿Te apetece un vino sin notas espirituales y final de anticiclón? Entonces te apetece un Rueda. Vinos con denominación de origen Rueda. Tan sencillo como disfrutarlos. Nos impulsa Junta de Castilla y León.
5: Onda Cero Tarragona, la teva ràdio.
6: 6 minuts i són les 8.
5: Más de uno Tarragona, amb Pablo Alcaraz.
7: Bon dia. Els Mossos d'Esquadra han desmantellat al Montsià un dels centres logístics més grans d'Axís a Catalunya després de localitzar 9 tones de droga amagada dins de caixes de ferro en una nau industrial d'Ulldecona. Aquest mètode inèdit d'ocultació tenia la finalitat de dificultar els controls policials. De retruc, l'operatiu ha permès desarticular un grup criminal dedicat al tràfic d'Axís que operava des de diferents punts de Catalunya i mantenia connexions actives amb organitzacions criminals d'Andalusia. El dispositiu s'ha desenvolupat en 3 fases, entre el novembre del 2025 i el maig del 2026, i amb un total de 10 detinguts, 9 homes i una dona d'entre 24 i 52 anys. També diverses entrades a localitats com Sabadell, Ulldecona i Fuengirola. 3 detinguts i 52 denunciats per possessió de drogues o tinença d'armes prohibides en un dispositiu campai contra la multireincidència a la xarxa de transport públic al Camp de Tarragona. L'operatiu conjunt de Mossos d'Esquadra, Guàrdia Urbana de Tarragona, Policia Local del Vendrell, Policia Nacional i personal de seguretat privada es va produir el passat divendres a la tarda i també es van identificar 269 persones que acumulaven prop de 700 antecedents. Els 3 arrestats són per una requisitòria judicial vigent, una requisitòria policial i un delicte de falsificació de document públic. Pel que fa als 52 denunciats administrativament, 50 van ser-ho per possessió de substàncies estupefaents i 2 per tinença d'armes blanques. Un home de 53 anys ha mort aquest dissabte en una empresa de roquetes després de quedar atrapat sota una gran estructura metàl·lica, segons han informat els Mossos d'Esquadra en un comunicat. Per causes que s'estan investigant, l'operari quedava atrapat mentre uns treballadors reparaven un elevador mecànic hidràulic. L'home patia ferides greus i, tot i que va ser traslladat d'urgència a l'Hospital Verge de la Cinta de Tortosa, els serveis mèdics no van poder fer res per salvar-li la vida. 3 minuts per les 8 del matí, 3 minuts per Más de Uno amb Carlos Alsina.
5: Onda Cero Tarragona, la teva ràdio.
8: Pixies, The Black Crowes, Garbage, Sweat, The Hives, David Byrne, Faithless i molts més t'esperen al Festival Cruïlla. Del 8 al 11 de juliol ens veiem a casa. Informació i entrades disponibles a cruillabarcelona.cat. Decors, David Bisbal, Rigoberta Bandini, Siloé i molts més. Arriba al Festival Porta Ferrada Occident a Sant Feliu de Guíxols. Aquest estiu, la música es viu a tocar del mar. Cultura, vent i sal. Entrades ja disponibles a portaferrada.cat.
9: Porto anys a la mateixa empresa, però he decidit sortir de la zona de confort i muntar alguna cosa pel meu compte. Per què? Perquè sé que puc.
10: Ell pot. I tu també pots. Perquè a FIAC, amb les nostres assegurances, estem sempre al teu costat perquè tu puguis viure-ho tot. Descobreix-nos a FIAC.cat. FIAC, 5 lletres que donen tranquil·litat.
11: Escolta el proper dimecres a la ciutat, l'Espai de la Ciència. Patrocina l'Associació Empresarial Química de Tarragona.
5: Moments de ràdio a Onda Cero Tarragona.
7: Anem a parlar una estoneta de cuina, anem a fer receptes amb el nostre xef de capçalera, amb el Pep Moreno, que avui s'ha posat molt dolç i ens vol parlar d'unes postres que històricament es feien pel voltant del 19 de març. La crema de Sant Josep, la crema catalana.
12: Jo crec que val la pena recuperar aquestes tradicions de que la crema catalana sigui en una època, ostres, molt xulo. De fet, un dia te desvetllaré de que hi haurà alguna sorpresa relacionada amb això a Salou, però no, encara no t'ho puc dir.
7: Punyatero, em poso el caramel a la boca i ara me'l treu.
12: T'ho puc dir a tu, però no t'entena.
7: Ja, vale, bueno, doncs ja està. Després ja ho explico jo als oients.
5: La ciutat, de dilluns a divendres, d'una a dues del migdia, a Onda Cero Tarragona, amb Pablo Alcaraz.
13: Son 120,47. Efectivo, tarjeta.

0: que no ven fino el olfato del presidente a la hora de elegir guerreros y líder, los que creen que no hay jugador por encima del escudo, los que recelan de tantos enemigos generados y de tantos frentes abiertos. Y por seguir jugando, en próximos capítulos se han de sustanciar los roles de uno y de otro. El presidente electo asume que tiene oposición latente, por si Mourinho no casa, por si el vestuario sigue tan unido como el clan jurado, y por si el cambio en la propiedad es explicado con trazo grueso y no con detalle de microscopio. Y el opositor, in pectore, pues a vigilar, a controlar, a graduar su tono en función de si hay títulos o de si se extiende la sequía. Se abre un periodo nuevo en la entidad de la Castellana, aunque como siempre pasa, querido Carlos, la última palabra es para el balón y sus designios.
1: Que tengas un día estupendo. Edu García, cuídate mucho.
0: Sí, luego tengo jarana por la madrugada que juega España a las 3 y 4 de la mañana.
1: Es verdad. Pues que lo disfrutes también, ¿eh?
0: Mañana soy telonero de más de uno, qué bueno.
1: Qué honor, de verdad, qué honor. Está Ondarreta ahora mismo celebrándolo. Son y 20 las 8.
0: También voy a dar titulares con él.
1: Ahora seguimos.
2: Onda Cero Tarragona. La Teva Radio. Más de uno Tarragona, San Pablo Alcaraz.
3: Bon dia, són les 8 i 20, per davant 10 minuts d'actualitat. Dilluns 8 de juny, els Mossos d'Esquadra han desmantellat al Montsià un dels centres logístics més grans d'així a Catalunya, després de localitzar 9 tones de droga amagada dins de caixes de ferro en una nau industrial d'Ulldecona. Aquest mètode inèdit d'ocultació tenia la finalitat de dificultar els controls policials. De retruc, l'operatiu ha permès desarticular un grup criminal dedicat al tràfic d'així que operava des de diferents punts de Catalunya i mantenia connexions actives amb organitzacions criminals d'Andalusia. El dispositiu s'ha desenvolupat en 3 fases entre el novembre del 2021 i el maig del 2026, amb un total de 10 detinguts, 9 homes i una dona d'entre 24 i 52 anys i diverses entrades a localitats com Sabadell, Ulldecona i Fuengirola. 3 detinguts i 52 denunciats per possessió de drogues o tinença d'armes prohibides en un dispositiu campai contra la multireincidència a la xarxa de transport públic al Camp de Tarragona. L'operatiu conjunt de Mossos d'Esquadra, Guàrdia Urbana de Tarragona, Policia Local del Vendrell, Policia Nacional i personal de la Seguretat Privada es va produir divendres a la tarda i també es van identificar 269 persones que acumulaven prop de 700 antecedents. Els 3 arrestats són per una requisitòria judicial vigent, una requisitòria policial i un delicte de falsificació de document públic. Pel que fa als 52 denunciats administrativament, 50 van ser-ho per possessió de substàncies estupefaents i 2 per tinença d'armes blanques. Un home de 53 anys ha mort aquest dissabte en una empresa de roquetes després de quedar atrapat sota una gran estructura metàl·lica, segons han informat els Mossos d'Esquadra en un comunicat. Per causes que s'estan investigant, l'operari quedava atrapat mentre uns treballadors reparaven un elevador mecànic hidràulic. L'home patia ferides greus i, tot i que va ser traslladat d'urgència a l'Hospital Verge de la Cinta de Tortosa, els serveis mèdics no van poder fer res per salvar-li la vida. I un motorista ha mort la matinada de dissabte en una sortida de via a la Ràpita. L'avís de l'accident es rebia a les 2 de la matinada al quilòmetre 1 de la carretera que connecta la Ràpita amb el Poblenou del Delta. Arran del sinistre s'activaven 2 patrulles dels Mossos d'Esquadra i 3 ambulàncies del sistema d'emergències mèdiques. Amb aquesta víctima ja són 53 les persones que han perdut la vida enguany a les carreteres catalanes, 22 motoristes. Precisament divendres, el Servei Català de Trànsit va anunciar una nova campanya de conscienciació dirigida als motoristes per reduir la seva taxa d'accidents greus i mortals. Són les 8 i 23, temps per la informació meteorològica i tornem de seguida amb més notícies.
2: Onda Cero Tarragona, la teva ràdio.
4: Recién desayunado estás tan fresco que te ves capaz de debatir sobre inteligencia artificial y política monetaria. Pero llegan las 7 de la tarde y ya celebras encontrar el cargador del móvil a la primera. Porque después de todo el día de aquí para allá, la cabeza ya no es la misma. Pero tranquilo, que Rafa Latorre te toma el relevo. Con más claridad, más contexto y un poquito de todo lo que a ti te falta a última hora.
5: Bienvenidos a La Brújula, estaremos con ustedes con toda la información, el análisis, la economía, el deporte y lo que ocurra y lo que se nos ocurra.

0: que para eso está la radio.
1: La brújula, con Rafa Latorre. El análisis de la actualidad desde el rigor y la confianza. Todas las tardes a partir de las 7 y siempre que quieras en la web y app. Onda Cero, tu radio.
2: Estoy saliendo ya de casa. No, solo somos amigos. 5 minutos más y me levanto. No, no me pasa nada. Hay frases que nos enseñan que no todo lo que suena convincente es verdad. A menos que quien te lo cuente sea María Hernández. En Noticias Mediodía. Escucha el análisis de la actualidad matinal desde el rigor y la credibilidad. De lunes a viernes a las 2 de la tarde. Y siempre que quieras en la web y en la app. Onda Cero, tu radio.
3: El complex industrial de Repsol a Tarragona patrocina El Temps.
4: Bon dia. Avui a la província de Tarragona, jornada estable en un dia en què les temperatures diurnes pugen. El termòmetre assolirà valors màxims de 31 graus a Tortosa, 29 a Gandesa, 28 a Reus i 27 a Tarragona i al Vendrell. Per altra banda, bufa vent fluix de direcció variable tendint durant la tarda a les components sud i sud-est. És una informació d'EMET.
5: Temperatures a hores d'ara a la nostra demarcació, a Tarragona i Reus 22 graus, a Tortosa 21, a Montblanc 18 graus.
6: Más de uno Tarragona, amb Pablo Alcaraz.
5: Continuem amb més notícies. Els paisatges emocionals de Joan Miró, Pablo Picasso, Antoni Gaudí i Pau Casals han inspirat un cap de setmana cultural en què han participat més de 400 persones. El programa d'activitats s'ha repartit entre Mont-roig del Camp, Horta de Sant Joan, Riudoms, Reus i el Vendrell, amb propostes pensades per al públic familiar i de proximitat, el qual s'ha donat a conèixer la petjada que aquests indrets van deixar en l'obra dels genis. La proposta turística s'estructura a través dels paisatges que inspiren, es mengen, es viuen i es veuen. Ha destacat la responsable de el projecte El paisatge dels genis, Eva Martínez.
7: Nosaltres estructurem aquesta informació i aquesta proposta turística a través d'aquests paisatges que inspiren, paisatges que es mengen, paisatges que es viuen i paisatges que es veuen. Clar, l'important d'alguna manera és, o la nostra proposta és que vagin a descobrir a través de les rutes emocionals aquells espais que han estat font d'inspiració per Gaudí, Miró, Casals i Picasso. A Reus, Mont-roig, el Vendrell, Horta de Sant Joan i Riudoms. El que volem és que coneguin aquest territori, la nostra gent, la nostra cultura, la nostra gastronomia, i el cap de setmana genial el que fa és això, una petita mostra per acompanyar, i de manera acompanyada, les activitats habitualment es poden fer per lliure o acompanyades.
5: Castellers de Vilafranca han descarregat el 4 de 9 amb folre i agulla més matiner de la història en la diada de les colles campiones del concurs de castells, celebrada aquest diumenge al Vendrell. Els verds també han fet el 3 de 9 amb folre, el 4 de 9 amb folre i han rubricat la jornada amb el pilar de 8 amb folre i manilles, tancant una actuació extraordinària amb dos games extra. La colla vella dels Xiquets de Valls han descarregat el 3 de 9 amb folre i el 4 de 9 amb folre, mentre que només han carregat el 5 de 9 amb folre, el seu primer gama extra de la temporada. A més, han fet el pilar de 7. Els nens del Vendrell, anfitrions de la diada, han alçat el 4 de 8, no han pogut descarregar el 2 de 7 i han tancat la seva actuació amb el 5 de 7. L'escriptor abrenc Andreu Carranza s'ha endut el Premi Ciutat de Tarragona de novel·la Pini Soler amb l'obra L'octau clima. El veredicte s'ha donat a conèixer aquest dissabte en una gala celebrada al Teatre Tarragona, on també s'ha fet entrega del 26è Premi Vidal Alcubé, que ha recaigut en Ricard Vela pel projecte de traducció de Rebel·lió al desert de Thomas Edward Lawrence. Per la seva part, Ivan Bonache s'ha emportat el 29è Premi de narrativa curta amb Impermanència. Durant la gala també s'ha homenatjat la trajectòria en l'àmbit de la traducció literària en català de Dolors Udí i Avelló, amb el 5è Premi Honorífic Montserrat Avelló. La gala ha presentat una proposta escènica inspirada en l'univers literari d'Olga Xirinacs. I fins aquí el temps d'informació local. Els deixem amb Más de Uno, els deixem amb Carlos Alsina, però ja saben que la programació local torna al punt de la una amb el programa La Ciutat, repassant l'actualitat de la jornada i analitzant-la amb els seus protagonistes. Que passin un molt bon dia.
6: Onda Cero Tarragona, la teva ràdio. L'agenda d'Onda Cero Catalunya. Aquestes són les propostes de la setmana.
8: A Barcelona, aquest divendres 12 de juny, podem gaudir d'un nou concert dins del Festival Talents Jazz impulsat per la Fundació La Pedrera. A les 8 del vespre arriba Mingus Reunion, un homenatge singular a una de les figures més poderoses i personals de la història del jazz, com és Charles Mingus. L'entrada per al concert inclou també una visita per les golfes de La Pedrera i una copa de cava. A la província de Girona, el Museu d'Arder de Banyoles acull l'exposició Vida Secreta, descobrint la fauna

0: Una urbana, una mostra impulsada pel biòleg i fotògraf Maher Fahim, en la que busca apropar al públic les espècies comunes en els entorns urbans. L'exposició es podrà visitar fins al 14 de juny.
1: S'acaba la tonteria, avui traurà l'artilleria.
0: A la província de Lleida, el divendres 12 de juny, ens espera un nou concert de la gira de Banda Neon, que actuaran a les festes de Sant Antoni a Bellver de Cerdanya. Serà al pavelló poliesportiu a 2:15 de la nit. I a la província de Tarragona, el Festival Cultural Primavera, a la Casa Cultural La Violeta, entra a la seva recta final. El proper 14 de juny, a les 7 de la tarda, Joan Clavé Experience presenta Delirium, una proposta que fusiona jazz, pop i electrònica amb un directe obert a la improvisació i a l'experimentació sonora.
2: Apunta-t'ho a l'agenda. L'actualitat de Catalunya
3: sempre va amb tu.
2: Entra a OndaCero.es
3: /Catalunya.
2: Posa't al dia del que passa a prop teu. I també perquè escoltis els teus programes preferits a la carta. OndaCero.es /Catalunya.
4: Ocho y media, siete y media de la mañana en Canarias.

0: y confort a buen precio.
1: Pues hasta aquí ha llegado la tertulia de esta mañana, verdaderamente densa.
2: Muy buena, muy buena tertulia. Muy buena.
1: Problemática, diría yo.
2: No, muy buena tertulia.
1: Adiós, John. Adiós, Pilar.
3: Se ha hecho corta, buen día.
1: Adiós, Caraballo. Caraballo ha sido
4: muy buenos días.
1: El sector crítico esta mañana. Adiós, Marta.
3: Adiós, hasta mañana.
1: Adiós, Rubén, hasta mañana.
2: Adiós, Carlos.
1: En 5 minutos contamos las noticias de las 10.
5: Onda Cero Tarragona, la radio que t'escolta.
6: Diuen que hi ha llocs que s'assemblen al paradís. Còrsega n'és un. Una illa francesa salvatge, al cor del Mediterrani, amb muntanyes sobre el mar i platges amb aigües turqueses. Descobreix pobles amb encant, assaboreix la seva gastronomia i deixa't portar per la seva natura i els seus paisatges salvatges. Còrsega, l'illa de la bellesa. Diferent, intensa, inoblidable.
7: El tema de l'habitatge està complicat, però el Dani i a mi ens fa molta il·lusió i ho tenim clar. Anirem a viure junts. Per què? Perquè sabem que podem.
8: Ells poden, i tu també pots. Perquè a FIAC, amb la nostra assegurança de llar, estem sempre al teu costat perquè tu puguis viure-ho tot. Descobreix-nos a FIAC.cat. FIAC, 5 lletres que donen tranquil·litat.
9: Els qui viuen de nit també tenen dret a escoltar bona ràdio.
10: En aquest concert que us volia preguntar, tu compraves les entrades i no les podies imprimir. Si tu en aquell moment te quedaves sense bateria, no entraves al concert.
11: Oi que tu has comprat les entrades i en teoria t'has registrat, ja tenen registrat en algun lloc?
10: Sí, senyor.
11: Doncs llavors, quan arribes a la porta, com quan entraves a una festa al Renaixement...
10: Sí, senyor.
11: El senyor tal, pum. Pues, i dius, Marc, i llavors et miren allà a la llista, ah, sí que hi ets, vale, sí, pots passar.
10: Atenció, entra en el estadio su majestad, Marc Gelabert, pum, i tot. Oh! Sí. Sí, jo ho veig, això, eh?
11: Clar, bueno, trigarem una mica més, però...
10: Bueno, escolta, que vagin en temps, la gent.
9: Escolta Nits de Ràdio, de dilluns a diumenge, després de Radio Estadio Noche. Nits de Ràdio, amb David Cervelló. L'agenda d'Onda Cero Catalunya. Aquestes són les propostes de la setmana.
12: A Barcelona ja tenim a tocar el FESES Design.
13: El Festival de Disseny de ES Design és un punt de trobada per a estudiants, professionals, alumnes, docents i ments creatives que volen pensar, experimentar i connectar a través del disseny. Barcelona s'omplirà de conferències, workshops, taules rodones i tours creatius. Es podrà visitar els dies 12 i 13 de juny a l'antiga fàbrica Estrella Damm.
14: S'acaba la tonteria, avui trauré l'artilleria.
12: A Lleida, a terra, Banda Neon.
13: La seva gira 2026 és un itinerari llarg i lluminós que travessa escenaris d'arreu de Catalunya. El grup s'ha consolidat com un dels grans del panorama musical de les festes majors, amb un espectacle únic, vibrant i ple d'energia. Es podrà gaudir el 12 de juny a Bellver de Cerdanya.
12: Girona reflexiona sobre la desconnexió humana amb la mostra Solituds Digitals.
13: El fotògraf Josep Burcet presenta una exposició que posa el focus en com la immersió en el món digital ha canviat la manera de relacionar-nos. Les imatges conviden a pensar sobre la pèrdua de comunicació directa i l'aïllament social provocat per l'ús constant de les pantalles. La mostra es pot visitar fins al 17 de juny a la llibreria 22 de Girona.
12: I Tarragona impulsa el talent emergent.
13: El Teatre Tarragona acull una nova edició de la Mostra de Teatre Jove, una cita dedicada a les arts escèniques creades per companyies joves i emergents. La programació inclou 12 propostes de gèneres diversos, des del teatre experimental fins a la comèdia, el drama o el musical, amb espectacles que aposten per la creativitat, la inclusió i el compromís social. Les funcions són gratuïtes i la mostra es podrà veure fins al 17 de juny.
9: Apunta-t'ho a l'agenda. La brúixola amb Lola Sorribas.
15: Moment d'obrir l'espai que cada setmana dediquem a la salut mental aquí a La Brúixola i avui posem el focus en la infància.
16: Per parlar d'un problema cada vegada més present però que sovint costa d'identificar, l'ansietat infantil.
15: Però per aprendre, algú t'ha d'ensenyar...
9: La Brúixola, t'expliquem les claus de l'actualitat.
16: Imagino que és molt important crear un ambient d'harmonia a un espai tan important per un infant com és la llar.
17: Cierta estabilidad, cierta rutina es lo que más necesitan y luego como técnica psicológica es lo que se llamaría, por ejemplo, el entrenamiento de la autorregulación emocional. Que reconozcan emociones a través del juego, de la interacción o la tolerancia a la frustración, ¿no? Que aprendan, ¿no? Lo que habíamos comentado con las pantallas, de si intentamos calmar a un niño automáticamente el berrinche con una pantalla, Eso luego vendrá como un boomerang.
5: De dilluns a divendres, de les 7 del vespre a 8:45, La Brúixola amb Lola Sorribas. Smartphone, tauleta, PC, tens més d'un dispositiu? Sigui quin sigui, Onda Cero va sempre amb tu.

0: vidas de quienes más lo necesitan. Y eso vale oro. Juega con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
1: ¿Quién me hubiese dicho a mí que un día acabaría teniendo una Skoda? Y mira ahora.
2: Son buenos tiempos para cambiar de opinión. Descúbrelo en los Skoda Days hasta el 21 de junio desde 15.400 euros. Sujeto a financiación con Volkswagen Bank. Consulta condiciones en skoda.es.
3: Skoda. Mira, esto es una brisa. Y la he visto cruzar callejones, salinas y huertas. Donde la felicidad florece como el jazmín. Y en ese instante que te hace pensar, tal vez este sea un buen lugar al que volver. Región de Murcia, felicidad de la buena.
4: No paro de darle vueltas a que la casa del pueblo lleva meses sin que nadie vaya.
5: Yo no paro de darle vueltas a esto.
6: La superseguridad de Movistar Prosegur Alarmas da supertranquilidad, porque está conectada con la policía 24 horas y responde en menos de 20 segundos. Llama al 900-351-351. Ahora cámara gratis. Movistar Prosegur Alarmas. Tecnología para proteger mejor.
7: Cada día tomas decisiones muy normales. Disfrutar tu café donde siempre, guardar el pan a tus clientes favoritos o escuchar ese tema que te flipa en bucle. Tan normales como ser cliente de Unicaja. El banco que está junto a ti haciendo más grande lo normal. Hazte cliente en unicaja.es.
8: El océano ocupa la mayor parte de la superficie terrestre. ¿Cómo no íbamos a explorarlo? Somos Farmamar, la biofarmacéutica española líder mundial en investigación y desarrollo en oncología de origen marino. Algo que llevamos haciendo 40 años. Y esto solo acaba de empezar.
9: ¿Tu compra diaria sin sorpresas? Sí. Llegan los precios fijos de Supercore, Hipercore y Supermercado El Corte Inglés. Más de 300 productos de tu cesta diaria sin cambio de precio. Frutas, verduras, carnes, pescados y con la calidad garantizada a precio fijo. Búscalos en Supercore, Hipercore y Supermercado El Corte Inglés. En tienda web y app.
10: Atención, no pagues más multas de tráfico. Todas son recurribles. De Vuelta, la empresa líder desde hace más de 30 años, protege tu dinero y tus puntos. Es muy sencillo. Envía por WhatsApp las multas que te lleguen y olvídate. Llama gratis a De Vuelta al 900-200-240 y los mejores abogados especialistas te defenderán. Recuerda, 900-200-240, 900-200-240 o devuelta.es. Grupo Reacciona.
11: Onda Cero Tarragona, la ràdio que t'escolta.
12: Escuche, escuche. En Los Tresillos Las Gavarras, toda la tienda y producto pedido a fábrica ahora con un descuento del 15% en todo el género. Venga, compare. Si lo encuentra más barato, mejoramos su oferta. Los Tresillos Las Gavarras, número uno en sofás. Financia tu compra sin intereses ni gastos. Los Tresillos Las Gavarras, Tarragona.
13: Porto anys a la mateixa empresa, però he decidit sortir de la zona de confort i muntar alguna cosa pel meu compte. Per què? Perquè sé que puc.
14: Ell pot. I tu? També pots. Perquè a FIAC, amb les nostres assegurances, estem sempre al teu costat perquè tu puguis viure-ho tot. Descobreix-nos a FIAC.cat. FIAC, 5 lletres que donen tranquil·litat.
15: El canvi climàtic no espera. Per això, a Veolia, actuem ara. Gestionem aigua, energia i residus per reforçar la seguretat ambiental, garantint els serveis essencials que formen part de la nostra vida. Construïm comunitats més sostenibles i resilients i contribuïm al desenvolupament dels territoris, perquè el futur no només s'anticipa, es cuida. Veolia, un pas endavant.
16: La brúixola amb Lola Sorribas.
17: L'organització Hipatia Mars, formada exclusivament per dones científiques, va completar la seva segona missió.
18: Després de dues setmanes al desert de Utah, l'equip va tornar amb una carpeta sota el braç plena de conclusions i observacions d'una missió que simulava les condicions i la vida al planeta vermell.
17: Per això saludem a l'enginyera i membre d'Hipatia 3, Anna Sabater. Anna, què tal? Molt bona tarda.
19: Bona tarda, gràcies per tenir-me aquí.
17: Per què creieu que és tan important que cada cop es vagin produint noves missions d'Hipatia per donar a conèixer més tant el paper que feu vosaltres com també el que poden fer doncs, totes aquestes nenes que dins seu sentin aquesta vocació.
19: És una manera d'agafar un rol actiu tant en part de recerca com a la part de divulgació, de posar el focus al talent femení perquè n'hi ha molt. Vas a una sala i tu preguntes, imagina't un astronauta, s'imaginaran segurament un senyor de certa edat i de cert color. Llavors, aquests nens més petits que ara veuen que nosaltres fem aquest tipus de missió d'astronautes anàlogues, això ja els hi canvia, tant als nens com a les nenes.
16: De dilluns a divendres, de les 7 del vespre a 8:45, La Brúixola, amb Lola Sorribas, a Onda Cero Catalunya.
20: En Onda Cero nos hemos ganado el corazón de miles de oyentes. Tanto que cuando el médico los ausculta, solo escucha esto. Bueno, tanto, no, pero bueno, ya me entendéis. Onda Cero, tu radio.
16: L'agenda d'Onda Cero Catalunya. Aquestes són les propostes de la setmana.
21: A Barcelona ja tenim a tocar el FES és Design.
22: El Festival de Disseny de Es Design és un punt de trobada per a estudiants, professionals, alumnes, docents i ments creatives que volen pensar, experimentar i connectar a través del disseny. Barcelona s'omplirà de conferències, workshops, taules rodones i tours creatius. Es podrà visitar els dies 12 i 13 de juny a l'antiga fàbrica Estrella Damm.
23: S'acaba la tonteria, avui trauré l'artilleria.
21: A Lleida, a terra, Banda Neon.
22: La seva gira 2026 és un itinerari llarg i lluminós que travessa escenaris d'arreu de Catalunya. El grup s'ha consolidat com un dels grans del panorama musical de les festes majors, amb un espectacle únic, vibrant i ple d'energia. Es podrà gaudir el 12 de juny a Bellver de Cerdanya.
21: Girona reflexiona sobre la desconnexió humana amb la mostra Solituds Digitals.
22: El fotògraf Josep Burcet presenta una exposició que posa el focus en com la immersió en el món digital ha canviat la manera de relacionar-nos. Les imatges conviden a pensar sobre la pèrdua de comunicació directa i l'aïllament social provocat per l'ús constant de les pantalles. La mostra es pot visitar fins al 17 de juny a la llibreria 22 de Girona.
21: I Tarragona impulsa el talent emergent.
22: El Teatre Tarragona acull una nova edició de la Mostra de Teatre Jove, una cita dedicada a les arts escèniques creades per companyies joves i emergents. La programació inclou 12 propostes de gèneres diversos, des del teatre experimental fins a la comèdia, el drama o el musical, amb espectacles que aposten per la creativitat, la inclusió i el compromís social. Les funcions són gratuïtes i la mostra es podrà veure fins al 17 de juny.
16: Apunta-t'ho a l'agenda. Onda Cero Catalunya, estem sempre al teu costat. Entra a ondacero.es/Catalunya i torna a escoltar els programes que més t'agraden. Revisa l'actualitat de la jornada i disfruta de continguts extra. Viu la teva experiència a l'hora que vulguis. Tu marques el ritme. Nosaltres t'oferim el contingut. ondacero.es/Catalunya.

0: i aquí a l'estudi. Robert Calvo, què tal? Bon dia.
1: Què tal? Bon dia, bona hora.
0: Gerard Sant, bon dia.
2: Molt bon dia.
0: Montse Valls, bon dia.
3: Bon dia.
0: Què tal, nois?
1: Bé, ai, molt bé. Molt contents que el papa ja és aquí.
0: Home, nerviosos ja?
1: Nerviós no gaire. No. Estic més nerviós per la calor que pugui fer.
0: Ui. Sí, ja pots agafar una bona gorra,
1: una
0: molta protecció solar, perquè
2: aquestes
0: si no...
2: Aquestes amb ventilador.
0: Exacte.
1: Ah, sí, sí, jo tinc
3: molta un... protecció solar, sobretot.
0: Sí,
1: això m'han dit els companys de Madrid, que ahir les van passar una mica canutes.
0: Bueno, veurem dimecres si afluixa una mica la calor i us deixa una treva per la visita de,
1: no sé,
0: del papa, en el teu cas, a Montserrat.
1: Montserrat, no sé quina altura està del mar.
0: Potser et passa una miqueta més d'aire.
3: No, Òscar.
1: Sí, però estem més a prop del sol,
0: del cel. Estàs més a prop del cel, que és el que toca aquests dies.
1: Això sí. Cantarem el Virolai tota l'estona. Jo ja ho proposaré a l'autocar que anem, al tren que anem.
0: Que et donin el micro
1: i apam. Em donin el micro i cantaré el Virolai.
3: Està a 1.200 metres per sobre de l'Iberia.
1: Mira, 1.200 metres és... No va gaire, no, que és 3.000. Però
2: és... La meitat.
0: No et nevarà, no pateixis.
1: És Prepirineu. No, però estem molt a prop de Déu.
0: Home, estarà molt xulo aquest estès.
1: Veus? No, jo no volia arrencar-me,
0: No l'animis, no l'animis. Abans que es posi a cantar el Virolai.
1: I si cantem el Virolai demà, abans, per rebre el papa,
0: ho
1: al matí,
0: estudiem.
1: Quan comencem el
0: programa... No, mira, algú va a l'aeroport a rebre el papa de la redacció?
1: El bisbe de Sant Feliu.
0: Algú... Ho esteu estudiant encara, no?
3: Sí.
0: Pues qui vagi que li canti el Virolai.
3: El Paniagua.
0: Ah, mira, el Paco
3: Paniagua.
1: Jo ahir vaig parlar amb una persona que té un vol demà a les 12:20.
0: Doncs crec que és... no tindrà un vol a les 12.
2: Que molta
1: jo li vaig dir, dic, jo crec que demà no voles.
0: Llama-me! Sí,
1: sí. Diu, vols dir que per aquest home no volarem? Dic, que no. A on vas? Diu, a Madrid. Dic, no.
0: No
1: volaràs. L'espai aèri està tancat totalment.
0: Sí, vinga, sí. Ens expliques alguna curiositat del papa?
1: Home, sí.
0: Vinga.
4: Habemus papam Leonem decimum quartum.
5: I a O14, el papa visita Catalunya.
0: Aquests que aterra més pel vol del programa, eh?
1: Sí, sí, és que sí. Just aterrarà...
0: Just per escoltar el programa.
3: Clar, és com t'anava a dir, ho fa expressament per poder-te escoltar, poder entrar en directe...
0: Perquè vingui aquí, perquè vingui aquí.
1: El cotxe que porti, si no porten la ciutat, és que és una pèrdua de temps.
2: Són un gran oyente de la ciutat.
1: Li va dir ahir a un company de Televisió Espanyola, li va fer així, amb els dits, jo te veo, os veo. Sí, sí, sí, sí, el Carlos de la Moro ho ha tuitejat, el papa nos ve, imagina't. No sé si ens escoltarà, però demà baixarà de l'avió a aquesta hora i el rebrà el bisbe de Sant Feliu, recordem-ho, que és el bisbat encarregat. Bé, jo sé que vosaltres a aquestes altures de l'any ja esteu pensant en vacances, només en vacances.
0: Mira qui parla, el que d'aquí dues setmanetes, bye, bye.
1: Però per voluntat de la casa, no per meva.
0: Clar, perquè tu no voldries fer vacances.
1: Oh, jo tot l'any.
0: Bueno, de fet, vens els diumenges.
1: Clar.
0: Sí, unes vacances una mica així.
1: Ja l'altre dia vam debatre aquí sobre si és convenient o no tenir una segona residència per anar al cap de setmana o a l'estiu. Vosaltres esteu somiant en aquell moment, per la Montse no, perquè no té casa a la Costa Brava, que no?
3: Sí.
1: Ah, sí, també.
3: Bueno, La lloguem.
1: Ah, val. Tots teniu casa a la Costa Brava, menys jo, no?
0: Tens la meva, carinyo.
3: Ai. Jo, poble,
0: bueno,
3: Begú.
0: Que tampoc és meva.
1: No, i la de la Míriam té una piscina molt mona, eh?
3: Sí. Ens podem trobar, ens truquem, fem una trucada. Perquè estem en línia.
0: Tot l'any i us haig de veure...
3: Estem en línia.
2: La nostra és casa teva, Robert.
1: Ai, gràcies,
2: ara que estimat.
0: Ara tens tres cases.
3: Que no tinc piscina, eh? Però bueno.
1: Bueno, però amb la de la Míriam ja faig, el Gerard no
2: té... Jo tinc una també comunitària, sí.
1: Doncs escolta'm, farem una cosa, farem una ruta.
0: Al matí amb nosaltres i a la nit amb la Montse.
1: Sí, bueno, sí, la Montse em pot fer cremar la nit de la Costa Brava. Però bé, està bé. Vosaltres aneu a la Costa Brava, ell no va a la Costa Brava, no va...
0: Perquè no vol, rebríem.
2: Ell s'ho perd.
1: Podria anar a la Toscana, per exemple.
0: Ai, que...
1: Podria anar a Sardenya, per exemple. Al sud d'Itàlia, eh? Però no, ell se'n va a Castel Gandolfo. Ara us explicaré què és Castel Gandolfo. Els papes descansen un dia a la setmana. També ho diré, ara ho explicaré.
0: Home.
1: Però també tenen vacances. L'any passat ja en va tenir, després d'arribar al cap d'estat, a ser cap d'estat del Vaticà i a ser vicari de Crist, papa de Roma, i després de totes les benediccions Urbi et Orbi i de resar l'Àngelus cada diumenge al migdia i benedir els fidels a la plaça de Sant Pere, allò se li ha quedat petit. Clar, és que és molt petit a la plaça de Sant Pere.
0: Uh-huh.
1: I jo pensava, clar, és que allà t'ha d'agobiar. Tanta, com es diu això? Sotana? No, tot el dia sotana, amb aquella calor. Jo pensava dissabte, va en pijama? Porta pijama el papa? Com dorm el papa?
0: Home, clar que porta pijama, sí, però és com qualsevol persona, no?
1: Jo crec que dorm amb vestit de papa.
0: No, home, no, com ha de vestir.
1: No, per què no?
0: Perquè és una persona com qualsevol altra.
1: M'agradaria veure el seu vestit.
2: Pijama amb dibuixets del Mickey Mouse.
1: De color groc i de color blanc. Bé, sí, com sigui, ell necessita els seus dies blanc de descans. Val a dir que el papa no fa l'aparició dominical de l'Urbi et Orbi, de l'Àngelus, si no està a Roma. És a dir, és

0: Com el rei, si no hi ha el rei a dins del palau, la benedicció no es fa, és evident. I és que el papa també es posa en banyador. El papa és el cap de l'Església Catòlica, una institució amb més de 1.000 milions de fidels arreu del món. Això significa que la seva responsabilitat no s'atura mai del tot. Encara que pugui reduir l'activitat durant algunes setmanes de l'any, mai deixa de ser papa ni de prendre decisions importants. Vull dir, no hi ha sede vacante. Sempre hi ha papa. A menys que li passi alguna cosa, esclar. Els pontífexs normalment han anat a buscar la fresca, a fugir de la calor romana del centre de Roma. Per això se'n van a Castel Gandolfo. Us en recordeu quan en Benet XVI va dimitir, va plegar de les seves responsabilitats i un helicòpter el va portar cap a Castel Gandolfo, allà va viure tota l'estona. Bé, allà estan a la vora d'un llac, refrescats, allà Benet XVI era molt amant d'aquest lloc, també Francesc, el papa Francesc, que diguéssim que tenia una vida més sedentària allà. I què fa? I què fa el papa Lleó XIV allà?
1: A veure, què li agrada fer?
0: A l'estiu i els dimarts, que els dimarts té festa setmanal, ell té festa els dimarts.
1: Però hauria de ser el diumenge, no? Que és el dia que...
0: No, el diumenge és el dia que té més feina.
1: Ja, però és el dia que Déu va descansar, no? I el sèptimo dia descansó.
0: Sí, però és que ell ha de fer la benedicció.
2: No està malament descansar un dimarts, eh?
1: No li trenca la setmana.
0: Heu pensat, també, eh? Vull dir, a més, diu que ningú s'assabenta de quina hora marxa i quina hora torna. Ell se'n va a Castel Gandolfo, que és aquest retir espiritual, i allà què fa? Doncs mira, jugar al tennis, per exemple, que és una de les seves grans aficions, jugar al tennis. Neda molt a la piscina de la residència, construïda per Joan Pau II, i a...
1: Fa un munt de coses, doncs a mi m'encanta. Es dedica a la lectura, no?
0: Es dedica a la lectura, al temps lliure, al descans, i fa algunes visites informals. Però bàsicament juga al tennis, neda i llegeix.
1: Com qualsevol hijo de vecino. Sí, sí. És una persona... I dormirà en pijama, com tothom.
0: Segona pregunta que llenço. El papa té banyador?
1: Home, clar que té banyador. Home, si li agrada la natació, què vols que anem?
0: No me l'imagino.
1: Home, però si és una persona normal.
0: Ni en banyador ni en pijama.
2: Amb un neopreno, nedant el pobre.
1: Ah, bueno, potser també neda.
3: Clar, banyar-se amb la toga, no?, amb la sotana, és perillós.
1: Què preguntes a l'audiència? Si tenen banyador?
3: No, mira, no estaria malament.
2: Quin biquini es compren per aquest estiu?
3: Tenen banyador o es banyen amb pilotes?
0: Banyador de turbo o de...
1: Vinga, la pregunta del dia, que ens quedem sense temps.
3: No, mira, doncs aquest matí, a unes 24 hores de l'arribada del papa, com deia el Robert, han començat les restriccions de trànsit a la ciutat.
1: Mare de Déu.
3: Ai, ai, ai,
1: Encara no ha arribat el papa.
3: Ai, ai, ai. Aquest dilluns les zones afectades pels talls de trànsit són als voltants de la catedral i del Palau Episcopal, on s'allotjarà el pontífex, i els entorns de l'Estadi Olímpic, on demà presidirà una vetlla d'oració multitudinària. Aquestes restriccions se n'hi afegiran de noves aquest dimarts i dimecres durant la visita del Sant Pare al Raval, aquí al costat, i als voltants de la Sagrada Família. Avui, doncs, us preguntem si esteu notant aquestes restriccions, si us estan afectant a la vostra mobilitat ja avui o si preveieu que ho facin les de demà o el dimecres. Vinga, va, respostes amb notes d'àudio al WhatsApp del programa 676-760908. Esteu notant les restriccions de trànsit per la visita del papa? 676-760908.
0: Els comerços hi perdran, eh?
1: Home, sí. Hauran de tancar. Aquí a la vora hauran de tancar, sí. I als voltants de la Sagrada Família. Jo no sé si això es compensa d'alguna manera. No sé com
0: no
1: funciona
0: això. Té pinta que
1: no. Home, no sé. Alguna cosa hem de fer. Perquè... Doncs vinga, us estan afectant ja les restriccions per la visita del papa aquí a Barcelona. Notes de veu al 676-760908. Mentre que ens ho expliqueu, nosaltres us expliquem l'actualitat. I és que donem per iniciada una setmana intensa a Catalunya, que demà viurà un dia històric amb l'arribada del papa Lleó XIV, coincidint amb una nova jornada de vaga dels docents i també amb l'inici de la selectivitat.
4: Davant d'aquest escenari, el conseller de la Presidència, Albert Dalmau, ha demanat als sindicats dels professors que siguin raonables a menys de 24 hores d'una nova aturada general. Dalmau ha assegurat que el govern està disposat a seguir negociant millores pel conjunt de la comunitat educativa.
5: També una crida a la responsabilitat, perquè el sistema educatiu té molts reptes i nosaltres crec que hem de fer un esforç per posar en el centre de les prioritats als alumnes, per no perjudicar-los i a les famílies. Estem disposats, jo crec que estem disposats, primer de tot, a seguir parlant dels problemes de fons. Crec que un govern que ha arribat a dos acords, que ha arribat a un acord de 2.000 milions, després a un acord de 700 milions d'euros en l'últim tram de la negociació.
4: En una entrevista a Ràdio Televisió Espanyola, el conseller confia que si finalment els docents es mobilitzen, no afectin cap acte previst per l'arribada del papa a Catalunya. Tampoc els desplaçaments de molts estudiants, que demà comencen la selectivitat, on es juguen bona part del seu futur. Per tot plegat, ha enviat un missatge de confiança i ha demanat no posar més llenya al foc ni perjudicar l'alumnat, ni ara ni a l'inici del curs vinent.
1: I una molt bona notícia, l'Hospital Germans Trias estudia una intervenció quirúrgica per

0: millorar els símptomes de l'Alzheimer.
1: L'hospital lidera un estudi europeu pioner que explora si accelerar el drenatge limfàtic pot ajudar a frenar la progressió dels símptomes de l'Alzheimer, com la pèrdua de memòria o la desorientació. L'objectiu és potenciar el sistema limfàtic, un dels mecanismes naturals del cervell per eliminar proteïnes tòxiques, com la beta-amiloide i la tau, que són les responsables de la neurodegeneració. És una cirurgia mínimament invasiva, basada en tècniques de microcirurgia plàstica, que permet l'alta en 24 hores i que de moment ha donat bon resultat en dos pacients. Carmen Higueras és cap de cirurgia plàstica.
2: Els pacients que hem operat fins ara estan bé, han evolucionat bé postoperatòriament i no hi ha hagut cap tipus de complicació, i comencem a veure que hi ha com una milloria en l'estat d'ànim, amb la fluïdesa verbal, però repeteixo, són resultats molt preliminars, necessitem un seguiment molt més llarg.
1: L'estudi inclourà una desena de pacients en fase lleu, amb un seguiment d'un any per avaluar sobretot la seguretat del procediment. Igualment, des de l'hospital asseguren que la cura de l'Alzheimer encara és lluny d'aconseguir.
0: I Agricultura avisa que saltar-se les restriccions d'accés als espais naturals podria afectar milers de llocs de feina que pengen d'un fil per la crisi de la pesta porcina africana.
1: El conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, ha explicat que està rebent pressions polítiques i socials per flexibilitzar les prohibicions. La darrera, aquest cap de setmana, quan unes 200 persones van accedir a Collserola amb una caminada popular com a senyal de protesta per les mesures que limiten l'activitat en espais naturals per poder controlar els contagis entre senglars de la pesta porcina. En aquest sentit, el conseller alerta que aquestes actuacions poden allargar la crisi.
3: Que hi ha milers de llocs de treball que pengen d'un fil en aquests moments. I, per tant, demanaríem, si us plau, no espatllar tot el que hem fet fins ara. La crisi sanitària no s'ha acabat.
1: Més enllà de la indústria càrnica, que encara no pot exportar porc amb normalitat arreu del món des de fa més o menys mig any, segueixen en perill molts negocis que es troben a l'interior dels espais naturals on la Generalitat treballa per erradicar la pesta porcina.
0: Doncs tot plegat ho amplieu al Notícies Migdia a partir de 2:45 de la tarda a Montse Valls. Gràcies i t'espero d'aquí una estona.
1: Gràcies, fins ara.
0: El Papa Lleó XIV fa poc més d'un any que l'estem coneixent. Robert Francis Prevost va esdevenir sant pare de l'Església Catòlica el 8 de maig del 2025 i des de llavors hem anat descobrint la figura d'un home que, tot i ser successor de Francesc, és prou diferent al seu antecessor pel que fa a la imatge pública que ofereix.
4: Molt més seriós, molt menys espontani que Francesc. Potser així es mostra Lleó XIV en els seus actes públics. Però expliquen els que saben més d'aquest home que està convençut de seguir el camí traçat pel papa anterior. Avui volem entendre més bé cap on va l'Església amb Lleó XIV.
0: I ho fem amb el periodista Jordi Pacheco, que acaba de publicar un llibre on analitza aquest nou pontificat i els reptes que té al davant. Jordi, què tal? Molt bon dia.
5: Hola, molt bon dia.
0: El Jordi és director de l'agència Flama i acaba de publicar Lleó XIV i l'Església després de Francesc. Jordi, explica'ns què hi ha al darrere de Lleó XIV i per què creus que era la persona adequada en aquest moment per ser el màxim representant de l'Església.
5: Bé, doncs parlem d'un prelat que té l'ànima de les dues Amèriques, podríem dir, perquè va ser nascut als Estats Units, però va fer vida de missioner i de bisbe al Perú durant 20 anys. I també, al mateix temps, ha viscut una altra terra de la seva vida a Roma. Això li dona un aspecte de globalitat molt interessant, que, a més, es necessitava un papa que fos pastor i que fos també dirigent. Ell ha sigut també prior dels Agustins, a escala global, també durant 12 anys. Llavors, ell aplegava aquestes dues facetes. No pot ser només un diplomàtic o no pot ser només un pastor, sinó que el papa ha de ser una persona en aquest aspecte més complet, i penso que això és el que vam veure en el seu dia i el que moment, i és el que és Lleó XIV, bàsicament. Tota aquesta trajectòria doncs, s'ha de cristal·litzar ara i, de fet, ja s'està fent com a papa, no?
4: És a dir, no deixa de ser allò que passa en qualsevol lloc de feina, que s'ha de començar des de baix, s'ha d'haver tastat la part més baixa de l'empresa fins a arribar a la més alta, no?, potser?
5: En efecte, sí, podem dir-ho així perfectament, sí, perquè és una trajectòria de molts anys, molt completa, que ha abraçat pràcticament totes les, no, totes les facetes que pot abraçar un eclesiàstic, i en aquest sentit és el que millor pot aportar, i per tant penso que va ser una elecció encertada, que no tots els cardenals amb dret a ser elegits es reunien aquestes característiques, no? Al final l'elecció va caure una mica condicionada per aquest factor, eh?
0: I ara que parlem dels altres perfils que podien ser aspirants a convertir-se en papa, què el diferencia a Lleó XIV d'aquests altres candidats?
5: Bé, ell se'l coneix per ser una persona reconciliadora, eh?

0: Yo també ho he demostrat en aquest camí anterior de què parlàvem. És una persona que sempre, de fet el primer dia ho va dir, no? va mencionar el discurs inicial, la benedicció inicial a la Basílica de Sant Pere, va parlar de construir ponts. És una persona que ha construït ponts com a bisbe al Perú, també com a missioner a l'etapa prèvia, com a prior dels agustins. Ha construït ponts i ho ha fet d'una manera, diguem, ha solucionat conflictes sense generar divisions. Això és important. L'Església té un ventall de posicions molt amplis, molt ampli, posicions molt diverses i a vegades doncs, xoquen, no?, entre els sectors, diguem, més tradicionalistes, per dir-ho així, i els més reformadors. Llavors, a vegades hi ha temes que generen conflicte, que generen polarització, divisió, i en aquest sentit el Papa ha demostrat ser que és una persona que escolta i que després doncs, pren decisions escoltant tothom. I això penso que és el que es valora en aquests moments.
1: Està davant d'un home que presenta un perfil, dèiem, potser més equilibrat o més seriós o més serè que no pas Francesc, que era més espontani, se saltava més el protocol, tenia gestos potser una mica més humans. No dic que no sigui humà aquest papa, dic que Francesc va humanitzar una mica la figura del papa. Estem davant d'un home que se salta menys el protocol, que està més encursetat?
0: No, jo no diria més encursetat, és una cosa que va, una actitud, va amb la seva manera de ser, que és més tranquil·la, més serena, vosaltres ho heu dit. Aquesta serenitat penso que també aporta estabilitat institucional a l'Església, després d'uns anys d'un papa que ha sigut molt revolucionari en molts aspectes, que ha sigut molt impulsiu, que ha fugit, a vegades ha trencat els protocols, i ara bé, després de cada època, diguem, de rauxa, per dir-ho així, doncs ve un altre d'ordre, i això és una llei, jo m'atreviria a dir que vital, no?, de les persones i també de les institucions, i que, bueno, s'ha complert un cop més, sàviament, a l'Església, no?, perquè també recordem que va haver-hi el Concili Vaticà II l'any 1962, pot establir un paral·lelisme similar, no?, amb el papa Joan XXIII, que va ser una anada d'aire fresc, una obertura total de l'Església del món modern, i després va venir Pau VI, que d'alguna manera li va tocar posar ordre. Penso que estem en una situació similar en què es pot establir aquest paral·lelisme.
2: Uh-huh. Ara, un cop ja ha passat el primer any de pontificat, quin balanç se'n pot fer d'aquests 12 mesos?
0: Bé, jo penso que el pontificat ara es troba en un moment realment estable, perquè va tenir uns primers 8 mesos d'adaptació, no vol dir que no es prenguessin mesures, però el papa Lleó IV estava condicionat per l'agenda del jubileu que havia iniciat el papa Francesc, el seu predecessor, una agenda que va agafar començada i que va acabar el 8 de gener d'aquest any. Llavors, ha sigut realment a partir del 8 de gener que ell ha pogut començar a marcar la seva agenda pròpia, les seves prioritats de govern. En tot cas, el primer període li va servir per escoltar, va prendre, evidentment, també algunes mesures, va publicar alguna exhortació apostòlica, però a partir del 8 de gener, ja lliurat de l'agenda del jubileu, doncs, ha pogut ja decidir els seus viatges, que, com sabem, ha estat a l'Àfrica, ha estat a Mònaco, ara vindrà a Catalunya i altres, i també a Madrid i les Illes Canàries, i ara comencem a veure ja de debò el perfil d'aquest papa, que també arriba amb una encíclica sobre la custòdia humana, Intel·ligència Artificial, que acaba de publicar ara fa uns dies.
1: Per tant, és un papa que no se li escapa res del que passa al seu voltant, del món al qual viu, al qual representa més de 1.400 milions de persones, que són moltíssimes, d'un món, una societat molt polaritzada, que no sé si aquí també juga el paper d'àrbitre el papa, d'alguna manera.
0: Sí, al final, agradi o no, és el papa i està al servei de tots. Es pot dir que és el papa de tots, per a tothom, perquè està per construir ponts amb tothom, evidentment, primer amb l'Església Catòlica, refer ponts a l'Església Catòlica i orientar els catòlics, que al final la vida de fe és una vida de creixement, i el papa ajuda molt en això. Però també és un papa, en efecte, que estableix ponts amb tothom. Penso que en aquest sentit doncs, està fent una feina ja des del primer dia, no? Ell va subratllar aquesta faceta, no?, de construir ponts, i que va més enllà de l'Església Catòlica. Això demostra, bueno, d'alguna manera, que la potència de la seva paraula.
2: De fet, ella està sent la sot del Donald Trump. No sé si consideres que ha d'entrar en debats polèmics o que faria millor evitant-los.
0: No, és que ell, de fet, no ha entrat. Ell, penso que una de les coses que li dona precisament solidesa, no?, a la seva posició, és que no ha entrat en el debat, simplement s'ha entrat en el seu dia, quan va començar el viatge a l'Àfrica el dia 13 d'abril, li va arribar aquesta reacció o aquest atac de Trump, i es va limitar a respondre amb bastanta serenitat i subratllant que el seu paper és, no és polític, sinó que ell és papa, està per guiar, per predicar l'Evangeli, que és un missatge de pau al món, no està per fer política. Això ho va posar bastant clar i penso que és el que li dona aquesta consistència, no? És a dir, ell està per guiar els catòlics, precisament catòlics i no catòlics, perquè no es deixin influenciar per aquests discursos d'odi, no?, que provenen d'aquestes altres esferes, com ara Donald Trump o altres dirigents, no?, mundials que aquí tots coneixem.
1: Però no cal obviar que, a banda de ser papa de l'Església Catòlica i representar més de 1.400 milions de fidels, és el cap d'estat d'una ciutat-estat, que és el Vaticà, i, per tant, en certa manera, fa política, no?, d'alguna manera, encara que no directament.
0: Sí, a veure, ell, sobretot, el seu lideratge és religiós, diria que el 95%. Sí que té aquest aspecte de cap d'estat, que també és el que ara veurem aquí, sobretot a Madrid, que és una cita més institucional, no? A Catalunya serà més pastoral, a Madrid serà més institucional. És cap d'estat, un estat que, a més, té moltes particularitats, no? Té presència, al final, arreu del món, a través de les nunciatures, un estat molt ben informat, amb una secretaria d'estat que rep inputs d'arreu del món, com deia, a través de les diòcesis, de les nunciatures, i això és el que li dona aquesta particularitat i aquesta capacitat també d'incidir i d'estar al corrent de tot el que passa al món i de treballar des de la diplomàcia, des d'aquesta diplomàcia vaticana, doncs, per servir el bé comú de tothom, eh?
2: Ara arriba a Espanya una visita que generarà, sens dubte, molta expectació. Què pot aportar la seva presència aquí?
0: Bé, penso que ell ve, en primer lloc, a portar un missatge d'amistat social. Ve a dir que, més enllà de les diferències que pugui haver entre totes les persones, la unitat, com diu ell en un principi del Papa Francesc, la unitat és superior al conflicte. Llavors ell ve a dir que podem ser amics malgrat les nostres diferències i que si volem aspirar a servir el bé comú, doncs hem de fer-ho en unitat. Això ho farà també amb els catòlics, amb les seves trobades amb els catòlics, però també amb les altres trobades. En definitiva, mostrarà el que és l'Església, perquè si ensenyem a Catalunya, veurem que el viatge ja s'explica per si sol el que és l'Església, no? És a dir, el tindrem a Brians, el tindrem al Raval, que això dona una visió del que és la misericòrdia, no?, cristiana. El tindrem a Montserrat, no?, que dona una visió de l'espiritualitat. I el tindrem a la Sagrada Família, que d'alguna manera representa el diàleg de l'Església, de l'Evangeli, amb el món i amb la ciutat.
1: En un dia, el dia que es compleixen 100 anys de la mort d'Antoni Gaudí, que és l'home que va començar a aixecar aquella Sagrada Família, que viu ara un moment importantíssim amb l'arribada del Papa Lleó XIV. Recordo quan el 2010 va venir a beneir aquella basílica, a convertir-la en basílica, el Papa Josep Ratzinger, el Papa Benet XVI, i diguéssim que des de llavors s'esperava molt la presència d'un sant pare a Barcelona, no?
0: S'esperava molt, sobretot perquè l'anterior tampoc no va venir, el Papa Francesc. Jo penso que si hagués tingut més temps no hauria pogut refusar l'oferta, perquè també coincideix, això es dona en el marc també d'un viatge a Canàries, i al final és un cúmul de factors, no? Ja el cardenal Omella li va dir al Papa Francesc que si venia a Canàries que fes el favor de també d'anar a Barcelona, o que si anava a un lloc que havia d'anar a un altre. Penso que sí, que ja hi havia necessitat que vingués el Papa i que aquest centenari d'Antoni Gaudí és una ocasió molt important, i de fet ja des de l'inici es va començar, des de l'inici del pontificat, vull dir, el cardenal Omella ja li va fer aquesta invitació, posteriorment ja li va fer com a president de la Junta Constructora de la Sagrada Família, que és, ha rebut les invitacions d'Illa, de Pedro Sánchez, en fi, totes les invitacions institucionals que calen perquè el Papa pugui visitar el país i sembla ser que la setmana que ve el tindrem aquí, es complirà tot això.
2: I el Papa tindrà l'oportunitat de conversar amb diferents representants de l'Església a Catalunya. Que en quin moment està actualment?
0: Com deia abans, l'Església aplega un ventall de posicions molt ampli, no? Llavors tothom voldrà veure el Papa, el voldrà fer seu d'alguna manera. Serà difícil potser que tothom el pugui veure perquè els actes al final són en recintes tancats, no? La majoria, tret dels passejos que farà amb el Papa Mòbil per la carrer Rosselló, però és una església doncs, amb moltes ganes de trobar-se el Sant Pare, perquè precisament, com deia abans, també el camí de la fe és un camí en creixement, i la figura del Papa és molt important pels catòlics, i amb el seu missatge, no? Amb les seves prèdiques que faci aquests dies, i amb els seus gestos, entrant a llocs, com dèiem abans, com Brians, la parròquia de Sant Agustí del Raval, la Sagrada Família, Montserrat i demés, tot això ell deixarà un missatge que serà el que s'exportarà, diguem, al cor tots els fidels, independentment de les seves posicions més obertes, més tancades, més reformistes, més tradicionals. No? Papa al final és el papa de tot i treballa per la unitat de l'Església des del primer dia.
1: Aquí es veurà amb el cardenal Omella, que a ningú se li escapa que va competir amb ell, d'alguna manera, ara fa un any, fa una mica més d'un any, en aquell conclave que va acabar decantant-se per Robert Francis Prevost, que és el papa Lleó XIV. Allà dèiem, competia, m'imagino que amistosament, no solament, el cardenal Omella, que sí que en els dies anteriors, en aquell conclave, va dir, jo tampoc tinc cap intenció o busco aquesta posició dins de l'Església. Diguéssim que després d'haver-se enfrontat dos cardenals, un home que va ser un cardenal i ara és papa, i l'altre que segueix sent cardenal, es poden veure amb naturalitat?
0: Sí, sí, però jo no diria que s'haguessin enfrontat tampoc, en el bon sentit. Diria que es trobaran naturalitat, en primer lloc, perquè penso que Omella no va ser un dels papables, és de l'inici, n'hi va haver altres, però sobretot podrem veure amb naturalitat perquè ja han treballat junts. Omella ha sigut, i és de fet encara membre del dicasteri per als bisbes, que és el dicasteri que Robert Prevost dirigia com a cardenal, l'ha dirigit des de 2023 fins que va ser elegit papa. Llavors van col·laborar molt, aquest càrrec que tenia Omella el feia i el fa viatjar a Roma periòdicament, que crec que cada dos mesos, i treballar per el que és l'elecció de bisbes arreu del món. Llavors tenen una amistat ja de fa uns anys, i es van conèixer de fet al Perú, quan era bisbe del Perú. Llavors aquesta naturalitat de la trobada ja és, diguem, serà una trobada molt natural entre tots dos.
2: Doncs esperem que així sigui. Jordi Pacheco, periodista i autor del llibre Lleó XIV i l'Església després de Francesc, moltíssimes gràcies per ser avui amb nosaltres.
0: Gràcies a vosaltres, fins aviat.
3: La ciutat, de dilluns a divendres de 12 a 20 a 2 de la tarda amb Míriam Franc.
4: Desconnectar per tornar a connectar sense anar més lluny. Tastar nous sabors. Passejar per carrers plens d'història i de cultura. Pedalar entre el mar i la muntanya. Gaudir tot l'any de les festes i les tradicions. Descobreix els millors plans de les comarques de Barcelona a barcelonaesmoltmés.cat. Diputació de Barcelona.
5: El canvi climàtic no espera. Per això, a Veolia, actuem ara. Gestionem aigua, energia i residus per reforçar la seguretat ambiental, garantint els serveis essencials que formen part de la nostra vida. Construïm comunitats més sostenibles i resilients i contribuïm al desenvolupament dels territoris, perquè el futur no només s'anticipa, es cuida. Veolia. Un pas endavant.
3: Això és La Ciutat, amb Míriam Franc.
2: Víctor Lozano, què tal? Molt bon dia.
6: Bon dia,
2: com
6: bon
2: estàs?
6: Dilluns. Bé, molt bé. Cap de
2: sí?
6: Setmana màgic, molt maco tot, bon temps, tal. Molt bé, molt bé.
2: Però ja sense lliga, ja què fas?
6: Sí. Bueno, hi havia, però hi ha moltes coses.
2: El futbol no s'atura, eh?
6: Ni el futbol ni el bàsquet.
2: Bueno, clar, jo soc més de futbol que de bàsquet. Bueno, se m'ha notat, no, ara?
6: Tot, s'ha seguit se molt, notat. Però molt, molt, molt, molt, molt, molt.
2: Doncs mira, comencem parlant de bàsquet,
6: clar,
2: si sembla.
6: Per això, vinga, per això ho deia.
2: Barça i Penya sí. Opten al títol de la Lliga CB.
6: Tenim unes semifinals.
2: Home, és una bona...
6: xulíssimes, sí, sí, sí. amb dos equips catalans. Mirava ara, i el, sí. el Joventut de Badalona, ara es diu Assís a Joventut, pel tema de patrocinador, no guanya la Lliga CB des de l'any 92, abans que es disputessin els Jocs Olímpics. I ara tindrà l'oportunitat de fer-ho perquè s'ha classificat per les semifinals, va aconseguir una victòria, no diré jo inesperada, però sí d'aquelles meritòries per difícils, a la pista del Bascón i el Bues Arena. Va guanyar 88-96, el tercer definitiu partit de la sèrie de quarts de final, i s'ha classificat doncs, per aquestes semifinals, això sí, de la mà d'un estel·lar Ricky Rubio, que va fer ni més ni menys que 23 punts. Imagina't com estava l'entrenador Bertinegla, Dani Miret.
7: Muy contentos por poder ganar en un campo tan complicado y dar el paso que nos faltaba de poder jugar un partido de esta concentración y de esta personalidad fuera de casa, que es el paso que habíamos de hacer hoy y que no habíamos hecho en otros momentos. Así que súper contentos.
6: El Barça ja havia eliminat dissabte l'UCAN Múrcia, per tant, la penya s'enfrontarà a la Laguna Tenerife.

0: Tenerife amb el factor pista en contra i el Barça jugarà... Perdona. El Barça contra la Laguna Tenerife. Uh-huh. Barça-Laguna Tenerife. El Barça amb factor pista a favor i Joventut València Bàsquet. La penya sí, amb el factor pista en contra. El primer dels partits serà demà. Demà hi ha un Barça-Tenerife. El Palau Blaugrana és el primer partit d'aquesta eliminatòria. Recordem que la sèrie és el millor de 5 partits.
1: Podríem dir allò ara de Vemus Papam, però a Madrid, no?
0: Anem,
1: Florentino marrarà els propers 4 anys.
0: Tu ja lo sabías, que me iban a elegir presidente.
1: T'ha sortit una mica Carlos Jesús ara mateix,
0: sí,
1: eh?
0: Verdad. Porque el Real Madrid és un club de sus socios. Estava Florentino Pérez molt, molt content,
1: home,
0: eufòric,
1: ja
0: perquè ha estat reelegit president del Club Blanc, després de guanyar ahir les eleccions a la presidència del Madrid. Va aconseguir el 65% dels vots, un total de 21.741, mentre que el seu rival, Enrique Riquelme, va assolir el suport del 35% de la massa social que va dipositar la seva papereta, amb un total de 11.814 vots. Florentino, efectivament, està eufòric.
2: Este es el Real Madrid que todos queremos. Un Real Madrid independiente, un Real Madrid sin miedo a los retos y a los desafíos. Aquí sigo. Los socios me conocen. Aquí estoy para defender al Real Madrid. Vamos a seguir trabajando para que el Real Madrid siga ganando títulos. Vamos a seguir estando orgullosos del Estadio Santiago Bernabéu, del mejor estadio del mundo. Orgulloso de tener a los mejores jugadores del mundo. Orgullosos de que vuelva uno de los mejores entrenadores del mundo, un madridista como es José Mourinho.
1: Per què ets Florentino o ets tu? Imitant a Florentino.
0: És bastant lamentable que un president que guanya unes eleccions faci el discurs de victòria llegint com si fos un capellà a la parròquia del poble. Ho trobo,
1: no,
0: la veritat. No, evidentment, és una opinió que
1: li hauria de sortir des del cor,
0: correcta,
1: no?
0: I tal, que s'ha de fer un discurs
1: des del cor.
0: Des del cor i improvisant i explicant les teves sensacions.
1: Però hi ha gent que no li dona... li dona bé, això.
0: És igual, bueno, doncs, aleshores tens un problema, no?, per presidir un club tan gran si no pots fer un discurs mínimament digne si no és llegir un paper. El cert és que Florentino Pérez va guanyar, Riquelme va perdre, però atenció perquè, no, home, els resultats no són en absolut dolents, 35% dels vots, 11.814 sense haver pràcticament tingut temps per planificar la campanya electoral. Trobo uns resultats... veritablement bons. Bé, no ho dic jo, ho diu el propi Enrique Riquelme.
3: El Real Madrid no se vende y el Real Madrid y sus socios han podido hablar y lo han demostrado también en las urnas. Es una gran victoria también para esta candidatura. Esto para nosotros no es el final, esto es el principio. El Real Madrid no va a volver a estar 20 años sin más elecciones. Hemos parado la venta del club, pero hay que seguir poniendo al socio en el centro de todo. És una gran victòria també per a nosaltres.
0: 20 anys sense eleccions. Bé, el que ara s'obre un panorama nou al Real Madrid, Florentino, està clar que ja no és intocable. Hi ha una part important de la massa social del Madrid que no li ha donat suport, i si a Riquelme, i per tant això, doncs, a nivell d'oposició, generarà més debat i sobretot més controvèrsia. Per tant, ens esperen uns anys divertits. D'entrada, el Madrid en breu presentarà el nou entrenador, que és José Mourinho, i també els fitxatges i algunes altres renovacions, de les quals tot plegat anirem parlant.
1: Tinc ganes de saber si canvia el vestidor, amb l'arribada de Mourinho, que té fama de ser més seriós, més dur, no?
0: Ens divertim. Només et dic una cosa, un petit spoiler. Ens ho passarem molt bé.
1: Home, segur que l'imites més d'un cop. Vinga, Espanya es prepara per un altre amistós.
0: El que disputarà la matinada de dimarts a dimecres contra Perú a l'estadi Cuauhtémoc de Puebla, a Mèxic, que és l'últim abans del debut del Mundial el dia 15 de juny contra Cap Verd. Luis de la Fuente ha fet ja la roda de premsa prèvia i ha sortit en defensa de Gavi, criticat per un sector de la premsa per una entrada que li va fer a Rodri durant un entrenament de la Roja.
4: Esto es fútbol, es un entrenamiento, se entregan con mucho ímpetu todos los jugadores, no tiene que pedir nadie perdón a nadie, ni es una acción del entrenamiento y punto, no hay nada que reprochar a uno ni a otro. Está todo perfecto, en perfecto estado de revista. Y Gavi es un jugador que le conocemos, que tiene esa energía, que tiene ese ímpetu, pero es precisamente una de sus virtudes. Tendrá que ir seguramente controlando y dosificando seguramente esa energía, pero vamos, yo no quiero que cambien a Gavi, yo prefiero a este Gavi, quiero a este Gavi para mi equipo, desde luego, sin ninguna duda.
0: No crec que m'equivoqui si dic que Gavi és la nineta dels ulls de la Fuente, perquè el té supermimat i el té molt...
1: També de Hansi Flick, no? Una mica.
0: Sí, també de Hansi, però de la Fuente li té un carinyo molt especial. Suposo que com se sent part de culpable de la seva lesió el dia aquell que no el va canviar quan va jugar contra Georgia.

0: etcètera, etcètera, doncs crec que li té un efecte especial. D'altra banda, el defensa del Barça, Ronald Araujo, ha tornat a correcuita cap a Barcelona a fer-se un tractament express per recuperar-se d'una lesió muscular al bessó durant un entrenament amb la selecció d'Uruguai. En principi, no ha de ser re important, no perilla el Mundial i, de fet, quan acabi aquest tractament, tornarà a la concentració del combinat xerrua.
1: Vinga, i acabem amb més apunts de l'actualitat.
0: Sí, hi ha cosetes. Mira, el Barça d'handbol és una mica com el Barça femení de futbol, eh? Sí. Ell es va proclamar campió de la Copa del Rei després d'imposar-se al Bidassó a Irún 17-37 en la final disputada a Alacant. Atenció, és la copa número 30 per aquesta secció, la 13a consecutiva, vull dir, en porta 13 de seguides, i amb aquest títol l'equip de Carlos Ortega en suma 6 ja aquesta temporada, que seran 7 si guanyen la Final Four de la Champions, que es disputarà el proper cap de setmana a l'Anxes Arena de Colònia. Ortega no té dubte que fan per seguir guanyant, els hi queda i molta, crec, eh?
2: No, a veces tengo que reconocer que no es fácil mantener a la gente siempre metida, pero yo creo que el equipo lo conforma gente ganadora y lo que es más importante, cuando un equipo o unos jugadores están acostumbrados a ganar, cuando tocan las mieles de la victoria, esto es muy adictivo y quieren volver a seguir ganando, ¿no? Y quieren seguir ganando, ¿no? Y eso es lo que pasa a la mayoría de mis jugadores, ¿no?
0: M'agrada aquesta frase, guanyar és addictiu. Qui no va poder guanyar malauradament va ser l'Europa. Es va quedar a les portes de disputar la final del play-off de sense segona divisió. Va caure al camp del Celta Fortuna per 3-2 a la pròrroga. Per tant, temporada impressionant de l'equip gracienc. Sí que disputarà aquesta ronda decisiva el Centre d'Esports Sabadell, que s'enfrontarà al Zamora. El partit d'anada es jugarà el proper dissabte a l'estadi Ruta de la Plata. El camp del Zamora es diu Ruta de la Plata, que va, m'agrada molt aquest nom, eh? Sí. Sembla, he pensat exactament el mateix. I la tornada, per culpa d'aquests impresentables i vividors de la Federació Espanyola de Futbol, la col·loquen el divendres 19 de juny a la Nova Creu Alta, és a dir, un partit que et dona o no l'accés a la classificació per la segona divisió, te'l foten un divendres de forma gairebé a les 9 del vespre, gairebé de forma clandestina. Només són tan peseteros, tan vividors, tan golfos, que no tenen cap mena de sensibilitat cap a les aficions, perquè fixa't-los al Sabadell, però bueno, no deixen d'estar allà, no? És un divendres, és laborable, però bueno, però imagina't la gent del Zamora que es vulgui desplaçar per animar el seu equip, és a dir, un divendres laborable, de festes, perquè clar, hi ha una distància important, en fi, absolutament impresentables. I Marc Márquez va aconseguir la seva victòria número 100 en imposar-se al Gran Premi d'Hongria de MotoGP, al circuit de Balaton Park, per davant del murcià Pedro Acosta i de l'italià Pecco Bagnaia. La classificació del Mundial, mira, remunta una miqueta el pilot de Cervera, que ara és cinquè a 72 punts del líder, el també italià Marco Bezzecchi.
1: Víctor Lozano, no et faig la pregunta del dia perquè sé que no vius aquí a Barcelona, així que tu les restriccions de trànsit sí. Que han començat ja avui per la visita del Papa no t'estan afectant.
0: Gens ni mica.
1: Però vull escoltar si a la nostra audiència els afecta.
0: Pobrets, a veure.
3: Hola, família. Mai millor dit, gràcies a Déu, no tinc retallades, perquè com no vaig a treballar cap a Barcelona ni a ir a entrar a la ciutat, no pateixo les retallades que molta gent patirà. Jo crec que molta gent també, sapiguent-ho, els jefes ja hauran dit que teletreballin a partir, suposo que de l'avui o de demà.
1: S'ha demanat,
3: ja.
1: Sí.
3: En el treball sí que hi ha un noi i una noia que venen de Barcelona, d'on comencen a tallar un carrer, viu la Liceu. Vull dir que ella no tenia clar que li tallés el seu, però bueno. Diu, dilluns ho veuré. Si he de trucar i dir, mira que tinc de teletreballar perquè no puc entrar ni podré sortir. Petons,
1: una salutació
3: bon
1: a l'Alícia, que no sabem qui és, però...
0: Sí, Víctor, jo sí que la conec, és una
1: ja
0: protagonista d'un conte, Alícia en el País de les Meravilles.
1: Fins ara.
4: És la 1 a mediodia en Canàries.
5: Noticias en Onda Cero.
4: Buenas tardes. Tercer día de visita del Papa León XIV a España. El pontífice acaba de pronunciar un discurso ante el plenario de los obispos en la sede de la Conferencia Episcopal Española, donde se ha referido por primera vez a los abusos sexuales cometidos en el seno de la Iglesia, para indicar a los miembros del clero español cómo deben actuar ante unos casos que ha calificado como plaga.
6: Ante esta plaga, la comunidad eclesial está llamada a responder con la escucha, la verdad, la justicia, la reparación y un compromiso cada vez más decidido en la prevención y la cultura del cuidado. Cada persona herida debe poder encontrar escucha sincera, acogida, protección y caminos reales de sanación.
4: El Papa no había hecho ninguna referencia a estos abusos en su discurso pronunciado antes en el Parlamento, histórico en la medida en que ha sido la primera vez que un pontífice ha hablado en el Congreso de los Diputados. Ante diputados y senadores, León XIV ha criticado el aborto o la eutanasia y ha pedido a los representantes políticos no dejarse llevar por la crispación. El Papa ha hecho un llamamiento para acoger de forma respetuosa a los migrantes y ha criticado que la respuesta a los conflictos internacionales sea el rearme. Un discurso al que sí

0: La ciutat. A Onda Cero Tarragona, amb Pablo Alcaraz.
1: Servidor de vostès, què tal com esteu? Benvinguts a la ciutat, benvinguts a aquest dilluns 8 de juny, dia en què us expliquem que els Mossos d'Esquadra han desmantellat al Montsià un dels centres logístics més grans de xis a Catalunya, després de localitzar 9 tones de droga amagada dins de caixes de ferro en una nau industrial d'Ulldecona. Aquest mètode inèdit d'ocultació tenia la finalitat de dificultar els controls policials. De retruc, l'operatiu ha permès desarticular un grup criminal dedicat al tràfic de xis que operava des de diferents punts del territori català i mantenia connexions actives amb organitzacions criminals d'Andalusia. El dispositiu s'ha desenvolupat en 3 fases entre el novembre del 2025 i maig del 2026, amb un total de 10 detinguts, 9 homes i una dona d'entre 24 i 52 anys i diverses entrades a Sabadell, Ulldecona i Fuengirola. També us expliquem que 3 detinguts i 52 denunciats per possessió de drogues o tinença d'armes prohibides és el número que ha tingut lloc després d'un dispositiu campai contra la multireincidència a la xarxa de transport públic al Camp de Tarragona. Un operatiu conjunt de Mossos d'Esquadra, Guàrdia Urbana de Tarragona, Policia Local del Vendrell, Policia Nacional i personal de seguretat privada, on també es van identificar 269 persones que acumulaven prop de 700 antecedents. Els tres arrestats

0: imputats són per una requisitòria judicial vigent, una requisitòria policial i un delicte de falsificació de document públic. I acabem el repàs a l'actualitat explicant-vos que els paisatges emocionals de Joan Miró, Pablo Picasso, Antoni Gaudí i Pau Casals han inspirat un cap de setmana cultural en què han participat més de 400 persones. El programa d'activitats s'ha repartit entre Mont-roig del Camp, Horta de Sant Joan, Riudoms, Reus i el Vendrell, amb propostes pensades per al públic familiar i de proximitat, el qual s'ha donat a conèixer la petjada que aquests indrets van deixar en l'obra dels genis. La proposta turística s'estructura a través dels paisatges que inspiren, es mengen, es viuen i es veuen, ha destacat la responsable del projecte El paisatge dels genis, Eva Martínez.
1: Nosaltres estructurem aquesta informació i aquesta proposta turística a través d'aquests paisatges que inspiren, paisatges que es mengen, paisatges que es viuen i paisatges que es veuen. Clar, l'important d'alguna manera és, o la nostra proposta és que vagin a descobrir a través de les rutes emocionals aquells espais que han estat font d'inspiració per Gaudí, Miró, Casals i Picasso. A Reus, Mont-roig, el Vendrell, Horta de Sant Joan i Riudoms. El que volem és que coneguin aquest territori, la nostra gent, la nostra cultura, la nostra gastronomia, i el cap de setmana genial el que fa és això, una petita mostra per acompanyar, i de manera acompanyada, les activitats habitualment es poden fer per lliure o acompanyades.
0: Així està l'actualitat del dia. Anem a veure quina és la previsió meteorològica per aquesta tarda i la jornada de demà, des del Servei de Meteorologia d'EMET.
2: Bona tarda. Avui dilluns a Tarragona comença la setmana amb temps càlid i estable. Aquesta tarda predominarà el sol i el cel clar. Les temperatures pugen i s'esperen màximes de 31 graus a Tortosa, 29 a Gandesa, 28 graus a Reus i 27 a Tarragona i al Vendrell. Demà dimarts baixaran lleugerament les temperatures. 31 graus a Tortosa, 29 a Gandesa i a Reus, 27 graus a Tarragona i 26 al Vendrell. Continuarem amb temps estable i serà un dia de sol amb cel poc ennuvolat o clar. Les temperatures mínimes marcaran 15 graus a Gandesa i 18 a la capital. És una informació d'EMET.

0: a parlar una estoneta d'alimentació saludable amb Cèlia Rodríguez. Cèlia, què tal? Bon dia.
1: Molt bon dia.
0: A veure, que tenim pregunta d'oient, Cèlia. Amb la calor perdo la gana i m'és impossible fer 4 o 5 àpats al dia. Què és el més important que hauria de mantenir? I després ens fa una subpregunta, que és alguna cosa per obrir la gana. A veure, aquest és un meló, eh? El tema de...
1: Sí.
0: Sí, la calor i no tenir tanta gana. Sí. És a dir, aquesta pregunta te la podria fer jo perfectament, perquè sí, puc sobreviure durant 3 mesos a base de gazpachos o meló.
1: Exacte.
0: I amb, aquestes dues coses ja tiro.
1: Mica, no?
0: Sí, sí, sí.
1: Sí, sí. Ens passa una mica que aquest és calor, sobretot quan fa aquest xafogós, no? Que és com que estem com desganats, no tenim gana. Llavors, molt bé la pregunta de l'oient, que al final està clar que moltes vegades recomanem els 5 àpats al dia, però a veure, que també pot ser perfectament

0: Correcte, una alimentació amb dos o tres àpats. Sí? Vull dir, obligatòriament no hem de fer aquests cinc àpats. És veritat que moltes vegades en les guies, no?, que diuen, no, intenta menjar cinc àpats, però això és perquè som animals, no?, viciosos, ens agrada... o sigui, tenim ansietat, llavors què passa? Que quan jo faig cinc àpats al llarg del dia, el que fa és que jo a la següent menjada no arribi amb tanta gana i mengi millor. Quan jo tinc gana, el que passa és que em ve de gust coses doncs, molt més dolces o molt més salades, molt més greixoses, perquè el meu cos vol una energia ràpida. Vull dir, el nostre cos està fet per sobreviure i llavors és per això que quan nosaltres tenim aquesta gana voraç, no?, ens ve coses com allò que diem el menjar més guarro, no? Vull dir l'expressió així, però és que ho diem tal qual.
1: Sí, sí, tal qual.
0: Llavors, és molt important que a fer els àpats correctament. Vull dir, pot ser que una persona fent dos àpats mengi perfectament i pot ser que una persona fent-ne cinc mengi fatal. Vull dir, el que és prioritari és la qualitat d'aquests àpats, no? Hem d'intentar que aquests aliments que fem al llarg del dia siguin saludables. Normalment, quan fem cinc àpats, la gent acostuma a ser més rutinària i acostumen a menjar una miqueta més saludables. Per això que les guies doncs, ens recomanen aquests cinc àpats. Però ja us dic que el que hem de fer és prioritzar el menjar bé. I què hem de fer en aquests plats? Doncs una mica el que hem anat dient, que ara és veritat que fa molt de temps que no ho comentem, que és el mètode del plat. És una manera molt senzilla, molt fàcil d'aprendre a menjar bé. És a dir, que si jo agafo un plat, la meitat del meu plat hi ha d'haver verdura, a més ara amb aquest temps doncs ve molt de gust, a més ara tenim moltes verdures de temporada. Després hi hauria el tema dels hidrats de carboni, que sí. Recordo que són la pasta, la patata, l'arròs, la quinoa, el moniato, i després tindríem a la proteïna, que tindríem la carn, l'ou, el peix o proteïnes vegetals, el tofu, el seitan, tot això, i els llegums, que serien tant hidrats de carboni com proteïna. Per tant, el que hem d'intentar és que aquests àpats continguin aquests tres grups grans d'aliments. Que no tinc gana, doncs un plat petit. És que amb un plat petit ja passem perfectament tot el dia. És a dir, no necessitem tanta quantitat de menjar. Vull dir que jo crec que la pregunta de la gent també seria és que igual ens passem la resta de l'any. Yeah. Vull dir, amb un plateret petit ja en tenim prou per sobreviure. Que no tenim gana, el que no podem fer és dir, doncs no menjo. No, això és quan no està bé, perquè llavors estem com si fos una esponja. Sí? Quan l'esponja està humida, et xupa poc, però sí. Si està seca, doncs ho capta tot. Doncs el nostre cos està igual. És a veure què m'entre en el següent àpat, perquè ho retinc tot a la meva despensa, que a més és la zona de la panxeta, perquè m'ho guardaré, per si de cas me tornen a deixar sense menjar. Per tant, per evitar aquest dejuni tan llarg i quedar-m'ho tot, doncs el que li he de dir és el cos tranquil, que et donaré menjar, però te'n donaré menys quantitat i ja està. Per tant, que no tenim gana, doncs, per exemple, podem fer una fruita i un iogurt, una amanida amb quatre fruits secs i, per exemple, tonyina, no? Una truiteta d'espàrrecs i un bocinet petit de pa. Doncs això, que al final sembla poca quantitat i dius, per menjar-me això, doncs no res, doncs sí. Realment amb això, doncs assegurem que aquell plat sigui saludable. O una espardenya, no? Una espardenya també molt de gust, doncs una torradeta amb escalivada i una miqueta de tonyina o anxoves, doncs també pot ser un bon àpat. Llavors això és molt, molt important i sobretot mastegar. Perquè a vegades diem un gazpacho i ja. No, un gazpacho ja no em serviria. Vull dir el gazpacho, em cobriria la part de la verdura, però de segon, doncs fer una mica de proteïna, o carn, o ou, o peix. Això seria super, super important.
1: Amb un salmorejo sí que ho tindríem, no? Si al salmorejo li poses l'ou...
0: Exacte, doncs podríem tenir un plat complet.
1: Aquí tens la proteïna i tens la part de verdura.
0: Molt bé. Aquí el que sí que caldria amb un salmorejo, que sobretot menjat en cullera, i si podem deixar alguna verdureta, a més, talladeta allò per damunt, que a vegades ho fan,
1: sí. De
0: deixar com un gazpacho. A mi no veiem més el gazpacho, però també ho podem fer amb un salmorejo.
1: Sí, sí.
0: De deixar uns bocinets per fer anar aquesta mandíbula i donar-nos després aquesta sensació més de sacietat. Perquè a vegades diem, no tinc gana... Però llavors ens anem a dormir tard i acabem anant a buscar un geladet, no? O un bombonet, o alguna cosa. Llavors és allò, no vull sopar, però en canvi aquest caprici sí que el fem, no? Llavors aquí és on hem d'anar amb una mica de compte. Sopar, doncs poquet, però almenys no saltar-nos aquest àpat. Per tant, dos sí o sí, millor tres, i potser el que no cal és fer-ne cinc.
1: Clar, si al final fas l'esmorzar, sigui que sopar. Només t'haig... Això mateix, esmorzar, dinar, sopar... Amb tres, home, va servit, jo diria.
0: Sí.
1: Aquí també hi ha una cosa que és que el que tampoc ens ve gaire de gust amb la calor són els plats contundents.

0: grans. Normalment pel que tires és, doncs, això, o sopes fredes. Estem en temporada alta d'amanides. Podríem fer un dia d'aquests, sí. Si et sembla, podríem fer 3 o 4 amanides fora de les clàssiques, eh?
1: Diferent.
0: Que tu ens diguis, mira, aquestes amanides, nutricionalment parlant, escolta, són de 10. I després ens feia una pregunta, una segona pregunta, espera, que se m'ha anat del cap, la tinc per aquí. Ah, sí, alguna cosa per obrir la gana. No sé, no sé si com a nutricionista...
1: Simplement aquí seria... El tema d'obrir la gana és seure, és la rutina. Yeah. Sí, quan som, vull dir, si nosaltres sempre li donem els menjars més o menys a la mateixa hora, doncs és molt més fàcil que aquest petit cuquet que tenim tots a la panxa doncs s'obri i tinguem alguna cosa de gana. Llavors, la gana al final crida gana. No? Llavors, el que hem de fer és intentar menjar en un plat petit, perquè a vegades, si és un plat molt gran i molt ple, doncs el que ens fa és allò, ens fa rebuig, una mica allò que diem al frente, no? Que dius, hosti, quan no tinc gana i veig un plat tan gran, dic, ui, no, no, no. Però si jo el que faig és posar-me un plat més petit i començar a menjar i això, ja veuràs que sobra la gana. I sobretot és el tema dels horaris. Els horaris, contra més intentem que estiguin el més similars possible, doncs serà molt més fàcil doncs, tenir aquesta gana. I ja et dic, a vegades, doncs, si no tenim gana per un sopar, en més de no menjar, doncs almenys una fruita i un iogurt. Fica alguna cosa de fibra i alguna proteïna.
0: Si és que, no sé si estaràs d'acord amb mi, eh? Però òbviament que perds la gana, però dins del què, el que et ve de gust... Potser sí que estem parlant de coses més saludables, perquè és que amb fruita tipus síndria o tipus meló, una miqueta més endavant, préssec, ja fas? Fins i tot hi ha gent que potser utilitza el meló no només com a fruita, sinó com a plat.
1: Com a primer plat, si
0: fas el meló amb... Jo soc més de meló amb formatge, però hi ha un clàssic que és el meló amb pernil, per exemple.
1: Sí.
0: El tema de les sopes fredes... I el tema de les amanides, el que comentàvem abans, fins i tot com a snack saludable, el fet de tenir meló tallat, síndria tallada, la nevera, fresquet, ho treus, tu menges, vas picant... És a dir, que dins, que la majoria de la gent perd una miqueta la gana en temporada estival, sí que és veritat que tot dona perquè el menjar sigui més saludable. Pel que dèiem, intentes fugir dels plats contundents i hi ha coses lleugeres i hi ha algunes verdures de temporada que, escolta, que ara mateix estan magnífiques.
1: Sí.
0: Fer-te alguna amanida amb 3 o 4 ingredients frescos, saludables, és molt fàcil.
1: I també jo crec que ens passa una mica que ens fa peresa cuinar. No? El fet de posar-nos a la cuina també ens fa més paresa. Ens
0: fa paresa tot,
1: carrer,
0: a l'estiu.
1: Allarguem...
0: L'estiu sí, tot ens fa mandra.
1: Feixuc, no? Tot sí. Feixuc. Llavors, clar, tot aquest tema del que deies, amanides, el que va molt bé són les amanides de llegums, perquè al tenir la llegum doncs hi ha els hidrats de carboni i la proteïna, doncs ficant una mica de verdura tenim un plat supercomplet i superbo. Llavors, hem d'intentar una mica això, no posar-nos a la cuina, fer coses pràctiques, coses fàcils, que ja veuràs que si ho fem així, doncs aquesta gana s'obrirà doncs, realment. I sobretot en plat molt petit. Si mengem un plat petit, sembla que no mengem res, però realment arribem a les quantitats que necessitem i llavors, sobretot, rutina. Que a l'estiu el problema és que la perdem del tot, no? Per tant, dintre dels límits, almenys intentar fer el màxim de rutina possible.
0: Sí. Ets de suplements, tu, o no?
1: Jo no sóc el tema no, que ara que s'ha posat tant de moda, de suplements. Bueno, jo crec que la indústria també ens fa que no, necessitem com ara fàrmacs per tot, allò, necessitem suplementar-ho tot. No, el que necessitem és menjar bé, dormir bé i fer exercici. Llavors, hem d'intentar ser una miqueta més proactius nosaltres i recuperar sobretot aquesta salut, no? I si ho fem així, doncs realment no. Perquè si no, què ens passa moltes vegades? Que les vitamines van bé i tant que van bé. Però sobretot quan hi ha dèficits. És a dir, quan hi ha un dèficit, jo em prenc una vitamina o un pack de multivitamínics, no? I allò sí que em servirà. Ara bé, si jo els depòsits els tinc plens, el que faré és pixar. Per tant, jo sempre dic que el nostre pipí va a l'or. No? Quan a vegades nosaltres prenem suplements perquè sí, simplement pel fet de trobar-me més àgil o més despert, doncs no. Si volem sentir-nos més àgils i més despert, sobretot menjar bé i fer exercici. No, amb un multivitamínic jo em sentiré superbé, si no tinc un dèficit no cal prendre-ho.
0: Escolta, et sembla que la setmana vinent estarem ja a les portes oficialment de l'estiu, oficiosament ja estem en estiu, però oficialment estarem a les portes. La setmana vinent és dilluns 15, el 21 arriba l'estiu. Et sembla que fem 3-4 amanides? Que diguis, mira, nutricionalment perfectes, i a més d'aquestes fàcils de cuinar que no et farà tanta mandra.
1: Exacte.
0: Mira, doncs ens posem deures per la setmana vinent i recordo que de totes maneres teniu el correu electrònic per fer-nos arribar qualsevol tipus de dubte al voltant de l'alimentació saludable. Tarragona@onda0.es. Celia Rodríguez, la nostra...

0: nutricionista i dietista de la capçalera, us dona la resposta. Celia, una abraçada.
1: Una abraçada, que vagi molt bé la setmana.
2: La ciutat, a Onda Cero Tarragona, amb Pablo Alcaraz.

0: Anunciem ja que, a no ser que Leo Messi deixi al final el tema del Cornellà i aposti pel Nàstic, avui és la darrera secció d'esports de la temporada radiofònica aquí a Onda Cero Tarragona, a l'espera de la nova temporada, això sí. Pedro Rodríguez, hola Pedro.
1: Hola Pablo, què tal? Bon dia.
0: Què tal? Bueno, després, doncs, parlem de moviments i d'accionariat i tal.
1: A nivell institucional, perquè sí. Si has començat amb el tema institucional, si vols ho deixem pel final.
0: Sí, sí, sí, després tanquem amb això.
1: Però... vale.
0: Perquè tot just la setmana passada vam dir que estàvem a l'espera de noms, i estàvem a l'espera de noms, sobretot de la direcció esportiva, i estàvem a l'espera de futur entrenador, si s'apostava per una continuïtat de Pablo Alfaro, si s'apostava per algun nou perfil, i a partir d'aquí doncs ja s'anirà confeccionant la plantilla, entenc. Llavors, avui sí que ja tenim alguns noms, Pedro.
1: Doncs sí, Pablo, hi ha hagut moviments, sobretot a la parcel·la de la direcció esportiva, perquè ja tenim el nom del capità del nou vaixell de cara al projecte esportiu del Nàstic de la propera temporada, que era doncs... la primera notícia, òbviament, que s'esperava, perquè ha de ser qui ha de decidir a nivell esportiu, com deies tu ara, sobretot el primer, qui és el responsable a nivell de cos tècnic i en aquest cas d'entrenador de cara a la propera temporada. I, òbviament, a partir d'aquí doncs, ja començaran a haver moviments també de jugadors, però com dic, en la darrera setmana el Nàstic ja ha anunciat qui és el nou director esportiu, un vell conegut de l'afició del Nàstic, un vell conegut del club. I precisament, Pablo, una de les figures que van estar presents en la plantilla del darrer ascens del Nàstic a segona divisió, a la temporada 2015, i és l'exporter del Nàstic, Tomeu Nadal, que es va retirar fa 2 anys dels terrenys de joc, és a dir, és una aposta jove, en aquest cas, perquè, com dic, porta només un any amb experiència en la direcció esportiva, i en aquest cas arriba procedent del Castelló, un dels equips que, sobretot a nivell de direcció esportiva, s'ha destacat molt el seu paper i la seva forma de treballar en les darreres dues temporades, que no oblidem que està lluitant per, en aquest cas, en els play-offs, per pujar a primera divisió aquesta temporada. I Tomeu Nadal, doncs, que ha format part de la secretaria tècnica en el darrer any, i doncs el manacorí, que arriba després de finalitzar aquesta vinculació amb el Castelló, i com dic, doncs, ha exercit aquestes tasques de secretaria tècnic, en aquest cas més encara amb el filial, amb el Castelló B, que ha estat disputant la competició al grup 3 de segona federació, i també doncs donar suport a l'estructura esportiva del primer equip. Això és en quant a direcció esportiva, on de moment, si no hi ha cap novetat, tindrà per sota a Sergi Parés i a Ramon Planes Júnior, el fill de Ramon Planes. Llavors, la direcció esportiva del Nàstic ara estaria doncs, formada per aquestes tres persones. I, com dèiem, doncs, el primer que ha de decidir Tomeu Nadal és qui serà l'entrenador del Nàstic la propera temporada. De moment sabem qui no serà, perquè, com deies tu, doncs, una de les opcions era aquesta renovació de Pablo Alfaro. Doncs no. Dijous passat, el Nàstic i Pablo Alfaro també, a través de les seves xarxes socials, doncs comunicaven que separaven els seus camins, que no renovava aquest contracte i, per tant, Pablo Alfaro sabem que no serà l'entrenador del Nàstic la temporada 26-27, i, de fet, el mateix entrenador, aragonès, va anunciar que demà... a les 11 del matí estarà a la sala de premsa del nou estadi doncs, per acomiadar-se tant de periodistes com de l'afició en pràcticament 4 mesos que han estat, deia ell, molt intensos per acabar assolint aquest objectiu que era el de la salvació. I doncs tant en aquest cas Tomeu Nadal com el Nàstic han decidit que no volen que sigui Pablo Alfaro l'entrenador, i qui apunta ara mateix qui té totes les paperetes, ja dèiem el seu nom la setmana passada, és un altre jugador, Pablo, que va coincidir amb Tomeu Nadal en aquesta plantilla que va assolir l'ascens a segona divisió, i no és ni més ni menys que l'excapità, jo crec que l'últim capità gran que

0: podem recordar del Nàstic, que és Xisco Campos, sí. Que seria doncs, l'aposta, en aquest cas tant de Tomeu Nadal com del Nàstic, per encapçalar aquesta banqueta grana. Un Xisco Campos que no té experiència com a primer entrenador, sí que és cert doncs, que va entrenar el juvenil Divisió d'Honor del Mallorca, i que en les darreres dues temporades, que aquí jo crec que sí que és on Xisco segurament haurà agafat molta experiència, ha estat segon entrenador del primer equip del Mallorca, és a dir, porta dues temporades a primera divisió, ha estat segon entrenador de Jagoba Arrasate, un dels grans sí. entrenadors de nacionals, i de Martín de Michelis, en aquesta darrera sí. etapa al Mallorca, on malauradament el Mallorca ha consumat el descens a segona divisió, però el Nàstic considera doncs, que per la figura que és Xisco Campos, per la jerarquia que tenia com a capità i per l'experiència que té en les darreres dues temporades de primera divisió, doncs a Tomeu Nadal és un perfil que li encaixa, perquè tal com és ell, doncs Xisco Campos també seria una aposta de futur, i tant a Tomeu Nadal com al Nàstic li encaixa el nom de Xisco Campos, i tot apunta que doncs, si demà Pablo Alfaro s'acomiada del Nàstic, doncs aquesta setmana s'hauria d'anunciar si no té cap tipus de problema i d'inconvenient, en aquest cas també perquè Xisco Campos s'ha de desvincular del Mallorca perquè encara té contracte i de Michelis el volia com a segon entrenador. Doncs si Xisco Campos no té cap problema per desvincular-se del Mallorca, doncs durant aquesta setmana s'anunciaria també l'arribada de Xisco Campos com a tècnic. Entenem que arribaria sense cos tècnic perquè doncs, pràcticament estan els mateixos que quan ell era jugador, perquè sí. doncs, Oliva segueix, Jordi Abella segueix, i en aquest cas doncs, veuríem qui adoptaria la figura de segon entrenador. Però bueno, ara mateix a nivell esportiu això està així, i doncs, com a mínim són noms de gent que estima el club, de gent que s'identifica amb el Nàstic, que també doncs, tots tenim aquesta nostàlgia, no? Una miqueta de que és l'última etapa bonica que s'ha viscut amb aquella ascens a segona divisió i el quasi ascens a primera divisió a la temporada següent. I com a mínim doncs, dos noms que vindran amb ganes, que volen evolucionar les seves carreres, en aquest cas ja doncs, Tomeu com a director esportiu i Xisco com a entrenador. I el que dic, com a mínim són dos noms que il·lusionen i vindran amb ganes a Tarragona.
1: No sé si copses també il·lusió per part dels aficionats, perquè la sensació que m'ha donat és que el fet de que Pablo Alfaro no continuï ha estat per a sorpresa d'absolutament ningú, i que tampoc ni alegria perquè no continuï, ni tampoc plors, és a dir, una sensació una mica neutra. I sí que he detectat doncs això, un cert ànim, no tant amb la figura, és molt complicat que un director esportiu i que el nom del director esportiu faci que l'afició vibri, òbviament. Al final, la feina del director esportiu és una feina de despatx, i bueno, doncs a veure, al final és com tu deies, una aposta de futur. La figura de Xisco Campos, malgrat la seva inexperiència com a primer entrenador, sí que és el que tu apuntaves. Portes a un tipus amb caràcter, que sap el que és el Nàstic, que sap el que és aquesta ciutat, és a dir, que no ve aquí sense conèixer absolutament res del context. El tema és que tant a un com a l'altre els deixin treballar.
0: Sí, jo crec, mira, partim d'una base, Pablo, que com a mínim hi hauria sintonia entre banqueta i direcció esportiva, que jo per mi això és clau, i hi ha molts anys que ha passat que això no ha existit. De fet, jo recordo que ho destacàvem, no?, en el seu moment amb Vicente Moreno i Emilio Viqueira, vull dir que feien un tàndem on es coneixien, connectaven, parlaven el mateix idioma, i de cara a confeccionar una plantilla jo crec que això és clau. I després, doncs, tornem una miqueta, no?, la inexperiència fins a un punt, perquè jo recordo Dani Vidal venia a ser segon entrenador amb Raúl Agné. La seva experiència era aquesta. Quin avantatge tenia Dani Vidal? Que jo crec que és l'avantatge que tenen tant Tomeu com Xisco, de cara a intentar doncs, capgirar, no?, aquesta sensació o aquest argument d'inexperiència. És que saben què vol la gent a Tarragona, sap què vol l'afició, sí. coneixen el club i s'identifiquen. Jo crec que això és una bona base per d'on partir.
1: Sí. Sí, sí.
0: A partir d'aquí, doncs, òbviament, els resultats són els que manen i els han de deixar treballar. També és important

0: portant que es faci, no?, aquest petit búnquer entre a la parcel·la esportiva, entre direcció esportiva i cos tècnic, que jo crec que això també existirà. A partir d'aquí, doncs, el de sempre, no?, el futbol manant els resultats entenc que la idea és deixar-los treballar, i jo crec que s'hauria de fer, i també, doncs, rebaixar una miqueta aquestes expectatives de que segurament, doncs, l'any que ve el Nàstic no ha de parlar ni de play-off, ni ha de parlar d'ascens, sinó ha de parlar de procés. I el procés neix d'aquesta primera decisió de contractar a Tomeu Nadal i a Xisco Campos, i a partir d'aquí, doncs, dir, escolta, farem un projecte de gent jove, apostarem per un perfil de jugadors potser de segona federació que tinguin ganes de jugar a primera federació, que s'identifiquen amb el club, que s'identifiquen amb la ciutat, i a partir d'aquí, doncs, veure si en un període de 2-3 anys podem construir alguna cosa amb una base consistent, que jo crec que ha sigut la clau de l'èxit en els darrers 2 playoffs. Vull dir que gran part de la plantilla venia d'estar al Nàstic 2-3 anys. Llavors, el que et dic, aquí al final també és on jo crec, i ho dèiem la setmana passada, ha de fer més autocrítica aquest Consell d'Administració, de dir, escolta, si confiem en aquesta decisió, l'hem de deixar fluir, l'hem de deixar treballar, i a partir d'aquí construir algú o una base bona pels èxits del futur.
1: La confecció de la plantilla, doncs, aquestes properes setmanes suposo que hi haurà moviments. Estem més en el capítol de sortides que no pas en el d'entrades.
0: Sí, de fet, avui hem conegut una altra que ja la vam avançar la setmana passada, sí, que ja sabia des de fa setmanes, és la de Jaume Jardí, que tant el Nàstic com ell han anunciat, doncs, que avui s'acabava l'etapa de Jaume Jardí com a jugador del Nàstic. No oblidem, doncs, que el jugador acabava de contractar el 30 de juny, i tot apunta, doncs, que Jaume Jardí jugarà al Saragossa, un dels rivals del Nàstic la propera temporada. A tot apunta, encara no se sap en els surts, però òbviament el Saragossa i l'Òscar seran els dos, sí, equips, segur, que han baixat, que estan al grup del Nàstic, i doncs Jaume Jardí tot apunta que serà nou jugador del Saragossa en les properes hores. I doncs vam fer una miqueta el repàs de la plantilla la setmana passada, però ara mateix els jugadors que tenen contacte serien Enric Pujol, David Alba, Ángel Prendes, Pau Martínez, Sergio Santos, Aitor Gelardo, Cédric i Marc Montalvo. Aquests són els que sí o sí començaran la pretemporada, i de la resta, doncs, veurem si s'aconsegueix alguna renovació, i a partir d'aquí, doncs, quan s'anunciï l'entrenador, serà ja quan Xisco i Tomeu comencin a treballar en la confecció 100% de la plantilla.
1: Per cert, ara anem al tema institucional i anem al show de dijous. Abans, però, els dos dels equips que s'ha trobat al Nàstic aquesta temporada a la Lliga no han passat a la final del play-off d'ascens, amb la qual cosa és força probable que se'ls torni a trobar. Un segur, que és l'Europa, sí, i l'altre és el filial de l'Atlético de Madrid. Els dos han caigut en la seva ronda de semis del play-off d'ascens. El que continua és el Sabadell, que es jugarà a la final, em sembla que contra el Zamora. Un dels dos pujarà.
0: T'has deixat a un Pablo, el Villarreal B també.
1: Villarreal B tampoc, també eliminat.
0: Villarreal B també estaria en
1: principi en el grup quatre, dels quatre equips del grup del Nàstic que s'han jugat al play-off d'ascens, les semifinals, tres s'han quedat ja pel camí. Villarreal B,
0: sí, només queda
1: Europa i el filial de l'Atlético Madrid. Sí,
0: sí. Ara ja només queda el Sabadell, que li va remuntar l'eliminatòria al Madrid-Castilla, i que s'enfrontarà en aquest cas al Zamora, que també li va remuntar l'eliminatòria al Villarreal B. Mm-hmm. Per tant, Sabadell-Zamora serà una de les finals del playoff, i l'altra serà Celta B-Ponferradina.
1: Bueno, sort als agraciats amb la final del playoff d'ascens. Anem a l'Udal dijous.
0: Sí.
1: A veure, l'inversor suec, que se'l coneix a Tarragona, se'l coneix bàsicament com a inversor suec. Fred Wester, no? Es diu?
0: Sí, que per cert, Pablo, ara que deies Tarragona i Fred Wester, fa pràcticament un any i mig que no apareix per aquí. Sí. O si ha vingut, no s'ha fet present, no ha anat a veure cap partit del Nàstic. I ja ho dèiem la setmana passada, de fet ho va avançar Lluís Fàbregas en aquella roda de premsa de balanç, que Fred Wester deixava de ser membre del Consell d'Administració, seguia sent accionista, en aquest cas el segon màxim accionista, després de Joan Maria Andreu, i que Fred Wester deixava de ser membre del Consell d'Administració. Doncs al cap d'un dia va ser Fred Wester qui va anunciar a través de xarxes socials que, malgrat tot el silenci d'aquests dies, doncs que havia continuat treballant intensament amb el seu equip i que en breu convocaria una roda de premsa en aquest

0: Casa Tarragona per presentar quin era el seu projecte per al futur del Nàstic. Això va ser la setmana passada i avui ja podem posar data a quan serà aquesta roda de premsa, perquè ens ha arribat, en aquest cas, doncs, el correu electrònic d'Onda Cero, aquesta convocatòria de premsa, signada per ningú, en aquest cas firmada per cap de premsa de Freqüester, que no sabem qui és, i amb un compte de correu electrònic Gmail, que doncs, entenem que el deu gestionar alguna persona que no sabem qui és, i que serà doncs, qui gestioni les acreditacions per a aquesta roda de premsa, que està convocada per dijous a les 4 de la tarda en l'Hotel Imperial Tàrraco. Diem el puesto, diem l'hora i diem el dia, perquè ell mateix, en aquest comunicat que va fer a través de xarxes socials, va dir que estaria obert tant a premsa com a
1: socis i
0: aficionats. Sí.
1: Bueno,
0: Llavors, és curiós també, Pablo, perquè està obert a tothom, però en aquest cas, els mitjans de comunicació només pot anar un periodista per mitjà.
1: És una cosa molt estranya. És molt estrany. Sí. Bueno, al final és un detall, però el fet d'assignar cap de comunicació, bueno, cap de comunicació, qui ets? No m'hi cal un nom, sisplau. Cap de comunicació.
0: I un compte de correu electrònic que fa tota la pinta que l'ha creat aquest matí.
1: Hombre, com ho saps? Sí. El nom del compte de correu electrònic és una cosa que no... Poc seriosa, diguem-ho així.
0: Sí.
1: Clar, si hi havia algú... Ho estàvem parlant al micròfon tancat, i jo t'apuntava abans. A vegades també es potencia i es valida molt més el que ve de fora, i quan un diu, doncs escolta, és que ara vindrà un multimilionari suec que ha fet fortuna amb el tema de videojocs i tal, i inverteix en el Nàstic. Com que normalment també ens agrada molt i acostumem a potenciar més el que ve de fora, penses, doncs escolta, i a més suec, home, gent seriosa.
0: Sí.
1: No, vindrà aquí, posarà diners, professionalitzarà el club, anem a veure quin és el seu projecte, aquí tal. Clar, amb aquests trets que estem veient, amb una espècie de presentació que va fer l'altre dia, un PowerPoint...
0: Bueno, que va filtrar. Que ha filtrat a certs mitjans de comunicació, sí. Bueno, que només és un, i en aquest cas, doncs, sobretot a gent de xarxes socials, que és on crec que ell ha intentat, sobretot en aquests darrers mesos, pressionar una miqueta, perquè la sensació que tinc després de tota aquesta etapa de Freqüester al Nàstic és que ell va arribar amb ganes, ell és un perfil... En aquest cas, o la forma que té de veure el futbol és d'apostar molt per la cantera, també és cert, i en això no se li ha de treure el mèrit, la ciutat esportiva està allà gràcies a Freqüester, perquè va ser qui va posar els diners perquè es construís la ciutat esportiva, i a partir d'aquí jo crec que l'únic que se li pot retreure és que pràcticament ha desaparegut en els darrers dos anys, que en les juntes generals d'accionistes no s'ha presentat, havia directament... el seu advocat a que com a portaveu, perquè digués doncs, que no li estava agradant com s'estava gestionant el club en els darrers anys, just no li agradava en els dos anys que s'ha fet play-off. I jo crec que ell, aquest any, quan ha vist que la debacle esportiva doncs sobrevolava una miqueta la budallera, no? Perquè doncs, el Nàstic ha estat a punt de baixar a segona federació, crec que és on ell... pensava que si apretava una miqueta en aquest cas el màxim accionista, Josep Maria Andreu, doncs aconseguiria ser el màxim accionista ell i poder començar a prendre decisions. S'ha trobat un consell d'administració i uns accionistes forts que no han volgut doncs, malvendre les seves accions, i a partir d'aquí doncs, ha sigut quan ella ha decidit que marxava del consell d'administració. I veurem què fa amb les seves accions i veurem què diu dijous també, perquè potser presenta el seu projecte, diu que no l'ha pogut fer i que vol marxar. Veurem com es desenvolupa tot dijous.
1: Jo, és que jo veient això, escolta, adeu, gràcies pels serveis prestats, gràcies per la ciutat esportiva i xau.
0: Em sembla
1: molt poc seriós.
0: Algú li haurà de comprar les accions, vull dir.
1: Ja, està clar. Al final, sí.
0: Ell té pràcticament el 40% de les accions, és a dir, és un gran volum. I ha fet una inversió cada any forta, tant en la societat esportiva com de cara als projectes esportius que s'han fet en els darrers anys. Per tant, òbviament, ell ha fet una inversió i la voldrà recuperar, i veurem què diu dijous.
1: Pedro, tanquem la paradeta dels esports, no només d'aquest dilluns, tanquem la paradeta, ja dic, a no ser que hi hagi una bomba que l'haguem de comentar, no té pinta, doncs tanquem la paradeta dels esports aquesta temporada. Salvats pels pèls,

0: i amb certs interrogants de cara al futur que s'aniran desvetllant les properes setmanes. Nosaltres amb l'inici de la nova temporada els comentarem.
1: Segur que sí, Pablo, amb ganes ja de que torni a rodar la pilota, que ja portem dues setmanes i sembla que no, ara veiem els play-offs per la tele i portem dos anys que els estàvem vivint,
0: sí.
1: I sembla que no, però han passat dues setmanes i ja ho trobes a falta. Ho haurem de suplir amb el Mundial, en aquest cas.
0: Sí, senyor. A partir del dijous comença la festa. Pedro Rodríguez, una abraçada forta, gaudeix de l'estiu.
1: Que vagi bé.

0: Senyores i senyors, ens apropem al punt de les dues. En un parell de minuts arriben els companys dels serveis informatius Hora de Notícies Mediodia. Nosaltres posem el punt i final a la ciutat d'aquest dilluns 8 de juny. Demà se'n tornem-hi, a la una més ciutat, aquí a Onda Cero Tarragona. Sigueu bons, o no?
1: La ciutat, a Onda Cero Tarragona, amb Pablo Alcaraz. Onda Cero Tarragona, la teva ràdio. L'agenda d'Onda Cero Catalunya. Aquestes són les propostes de la setmana.
2: Arrenquem el repàs cultural amb teatre de petit format, però amb molt encant. Aquest 12 i 13 de juny, Vilanova i la Geltrú acull una nova edició del Nanoteatre. Peces breus de 15 minuts, representades en espais singulars de la ciutat. Entrades al voltant dels 12 euros. Seguim amb una proposta per als amants de l'art contemporani. A Banyoles, fins al 13 de juny, es pot visitar T300 per l'amor de Déu, una exposició que barreja disseny, reutilització de materials i reflexió social, una mostra que va més enllà de l'estètica i posa el focus en les persones i en la capacitat transformadora de l'art. Cap de setmana també molt potent. Al Maresme, del 11 al 13 de juny, el Masnou es converteix en un punt de trobada de l'Assalt Festival Mediterrani de Periodisme i Fotografia. Tres dies amb xerrades, projeccions, exposicions al carrer i noms destacats del sector per reflexionar sobre el present de la informació i la imatge, tot plegat amb activitats gratuïtes i amb el mar com a taló de fons. I si busqueu un pla familiar, dissabte al migdia podeu anar fins a l'Hospitalet de l'Infant. Allà s'organitza una gimcana a l'Hospital del Coll de Balaguer, una manera lúdica de descobrir aquest espai històric amb proves, pistes i activitats pensades per a grans, però també petits. El preu és molt assequible, 3 euros adults, 1 euro per als nens. I el suavol, i acabem amb música. El Cabró Rock torna a Vic els dies 12 i 13 de juny amb dues jornades de concerts i un ambient que ja és marca de la casa, un festival que s'ha consolidat com un dels grans punts de trobada de la música catalana amb abonaments que es mouen al voltant dels 50 euros.
1: Apunta-t'ho a l'agenda.
3: Són les 2 de la tarda. Canàries, un papa en el Congreso de los Diputados por primera vez en la historia. León XIV en las Cortes Españolas, el lugar en el que se legisla, en el que se aprueban las leyes, en el que se da forma jurídica a la convivencia social. León XIV se ha presentado en esta sesión solemne como obispo de Roma y como pastor de la Iglesia Católica, y como tal ha sido coherente en las reflexiones que ha querido compartir en su discurso con los legisladores. No se hubiera entendido que el Papa no hubiera hecho una defensa de lo que representa la jerarquía eclesiástica y de lo que defiende la institución de la Iglesia, la vida y la dignidad humana por encima de todo, desde su comienzo hasta su final. La defensa de los vulnerables, de los migrantes, la conciencia necesaria ante el drama migratorio, de la convivencia y de los consensos, de la paz frente a la guerra y el rearme. No hay nada de incoherente en el discurso del Papa en el Congreso de los Diputados. Si acaso lo incoherente es la ovación encendida de más de 5 minutos de todas sus señorías puestas en pie en el hemiciclo, los aplausos a un discurso que todos hacen suyo, aunque a todos interpele el Papa con su toque de atención. No es contradictorio el Papa. Si acaso lo es el aplauso que le han dado los obispos españoles, a los que ha pedido con claridad que respondan con la verdad, con justicia y reparando el dolor de las víctimas, la plaga de los abusos sexuales en el seno de la Iglesia, la plaga a la que se ha referido el pontífice ante la Iglesia Católica Española, que durante años ha mirado de perfil el escándalo de la pederastia. La incoherencia no es la del Papa.
4: Onda Cero. Noticias Mediodía. María Hernández.

0: somos Farmamar, la biofarmacéutica española líder mundial en investigación y desarrollo en oncología de origen marino. Algo que llevamos haciendo 40 años. Y esto solo acaba de empezar.
1: Hola a todos y bienvenidos al paraíso de la relajación. Relájate. Inhala. Exhala. Eres un árbol. El viento fluye a través de tus ramas. Estás conectado con... Imposible concentrarse con los Wow Days. Disfruta de los Wow Days de Peugeot con hasta 7.000 euros de ventaja exclusiva en toda la gama solo hasta fin de mes.
2: Eso.
3: Noticias Mediodía. Onda Cero. María Hernández.
4: En Francia, la muerte de una niña de 11 años que llevaba desaparecida una semana a manos de un violador reincidente ha provocado un tremendo terremoto político con peticiones de dimisión del ministro de Justicia y con un aluvión de críticas lanzadas directamente contra la magistratura, contra el sistema judicial. El responsable de justicia francés no va a dimitir a pesar de haber reconocido gravísimos fallos en la gestión de este caso. Ha ordenado la revisión de 70.000 denuncias de abuso infantil antes del 14 de julio. Esta mañana se ha reunido con los fiscales coincidiendo con las protestas en la calle frente al Ministerio de Justicia. Protestas y manifestaciones que se repetirán esta misma tarde de nuevo. Corresponsal en París, Álvaro del Río.
5: Ante el escándalo y la indignación por el caso Liana, el ministro francés del Interior, Gérald Darmanin, ha dado orden de revisar las 70.000 denuncias que afectan a menores, ha reconocido una cadena de fallos sistémicos y ha dado un mes a fiscales y tribunales para hacer un inventario. Ha asegurado, sin embargo, que no va a dimitir y ha llamado a la movilización general de sus servicios. Pido una movilización general en las próximas semanas para poder establecer la verdad ante los franceses en cuanto a las cifras y sobre lo que ha fallado en el caso de la niña Liana, pero también en lo que no funciona de manera general. El acusado tiene antecedentes y denuncias por violación, pero en los últimos 9 meses y pese a las evidencias no había sido ni detenido ni convocado por la policía. El ministro asegura que no es tanto una falta de medios como de priorización. Nuevas manifestaciones han sido convocadas esta tarde ante los tribunales.
4: Pues así terminamos este ratito de radio. En la realización, Diego Ramos. En la producción, Victoria Verdier. Gracias por acompañarnos un día más. Volvemos, recuerden, a las 3 con el resumen del día en 3 minutos. Hasta luego.
6: En Onda Cero, Noticias Mediodía, con María Hernández. Onda Cero Cataluña, la radio que te escolta. Notícies migdia, amb Gabriel Figueredo.
7: Molt bona tarda. Encara falten més de 20 hores perquè aterri a l'aeroport del Prat, però tota l'atenció mediàtica ja està focalitzada en la visita històrica del papa Lleó XIV a casa nostra. Un viatge carregat de força simbòlica amb la seva presència a l'abadia de Montserrat i en la benedicció de la Torre de Jesucrist de la Sagrada Família, però també amb un marcat accent social. A més, la seva agenda posarà a prova la mobilitat de la capital catalana, ja que coincidirà amb una nova vaga dels docents. Per això, la consellera d'Interior, Núria Parlon, ha fet una crida a la responsabilitat perquè aquests dies el dret a vaga, el dret a la mobilitat i la visita del pontífex siguin perfectament compatibles.
8: Però hem d'aconseguir, doncs, que la visita sigui un èxit aquí a Catalunya. És una visita única, històrica, i hem d'intentar conciliar amb dues coses. Per una banda, la part de les manifestacions, òbviament, són legítimes i s'han de poder donar, però també la visita s'ha de poder donar amb normalitat.
7: La visita del papa a Barcelona també és molt esperada pels partits polítics catalans amb diferents reivindicacions. Ricard Giménez, bona tarda.
9: Bona tarda, Gavi. El portaveu dels comuns, David Cid, li ha reclamat que reuneixi amb totes les víctimes d'abusos i que faci net a l'Església.
10: Vol dir prendre mesures perquè no torni a passar, és a dir, per fer net, per investigar. I, per tant, saber exactament què ha succeït en el marc de l'Església Catòlica.
9: Mentrestant, els partits independentistes han criticat que el govern no hagi estat a l'altura en la defensa del català en els actes que el papa protagonitzarà a casa nostra. Escoltem la número 2 d'Esquerra, Elisenda Alemany, i el portaveu de Junts, Josep Rius.
11: La presència del català hi hauria d'estar molt i molt present, com el retorn de la societat que l'acull també hauria d'estar en l'agenda.
12: En cap moment ha desplegat la seva capacitat política ni diplomàtica davant del Vaticà per, doncs, fer que el papa usi el català.
9: La portaveu del PSC, Lluïsa Moret, ha posat l'accent en la visita històrica al papa a Barcelona i ha tret ferro a les diferències ideològiques entre els socialistes i l'Església.
13: Insisteixo i reitero que valorem positivament la vinguda del

0: papa a Catalunya i que qualsevol mandatari internacional té posicions determinades.
1: En plana econòmica, us expliquem que els preus de l'habitatge continuen creixent a Catalunya.
2: Sí, s'han disparat un 10,5% en els tres primers mesos de l'any, la tercera dada més alta mai registrada entre gener i març. L'encariment s'explica per la falta d'oferta i els experts no preveuen baixades significatives dels preus. Òscar Gorgas és el gerent de la Cambra de la Propietat Urbana de Barcelona en declaracions a Onda Cero.
3: El fet diferencial és l'escassetat d'habitatge que impulsa els preus a l'alça. De cara als propers mesos, les previsions apunten a noves pujades, encara que més contingudes, entre el 7 i el 10% per al conjunt del 2026.
2: Les dades de l'Institut Nacional d'Estadística també mostren un creixement més moderat respecte dels trimestres anteriors.
1: L'Hospital Trias i Pujol de Badalona investiga si la neteja de les proteïnes tòxiques del cervell pot aturar els símptomes de l'Alzheimer.
2: De moment, la intervenció quirúrgica per potenciar el sistema limfàtic ha obtingut bons resultats en dos pacients que formen part d'un estudi amb una desena de malalts en fase lleu. La cap de cirurgia plàstica de Can Ruti, Carmen Higueras, reconeix però que encara hi ha molta feina a fer.
4: Estem molt lluny de parlar d'una cura, però bueno, l'Alzheimer afecta més de 50 milions de persones al món i en els propers anys aquesta xifra es doblarà o es triplicarà. Per tant, qualsevol via possible terapèutica, doncs val la pena investigar-la.
1: Més coses, Interior reforçarà el pla Campai després del tiroteig mortal ahir a la Zona Franca.
2: La consellera Núria Parlon es reunirà amb l'Ajuntament de Barcelona per estudiar quines mesures es poden implementar. Mentrestant, el consistori vincula el tercer incident al barri de la Marina amb el crim internacional.
5: El que ens indiquen els cossos de seguretat és que es tracta de morts relacionades amb la criminalitat organitzada i internacional, que no és una resposta a una dinàmica estrictament del barri.
2: Raquel Gil és la regidora del districte Sants-Montjuïc.
1: El titular d'esports ens el porta el Víctor Lozano. Víctor, bona tarda.
6: Bona tarda. Barça i Joventut jugaran les semifinals del play-off pel títol de la Lliga Endesa. Els blaugranes s'enfrontaran al Tenerife i els verdinegres, que hi van eliminar el Baskonia, al València Bàsquet. Defensa aferrissada de Luis de la Fuente a Gavi, criticat per una entrada a Rodri durant un entrenament de la Roja. El seleccionador espanyol ha dit que vola aquest Gavi i que no ha de demanar perdó a ningú. I el Barça es va proclamar campió de la Copa del Rei després d'imposar-se al Bidasoa a Irún 17-37 en la final disputada a Alacant. És la Copa número 30 per l'handbol blaugrana, la 13a consecutiva.
1: I fem un cop d'ull a la previsió del temps amb la Noelia García. Noelia, bona tarda.
7: Bona tarda. Avui dilluns a Catalunya comença la setmana amb temps càlid. Pugen les temperatures i s'esperen màximes de 34 graus a Lleida, 30 a Girona i 27 graus a Barcelona i a Tarragona. Predomina el cel clar i el sol. Durant aquesta tarda al Pirineu es formaran núvols d'evolució i no es descarten ruixats i tempestes. Demà dimarts baixaran les temperatures. Màximes de 32 graus a Lleida i 27 graus a Barcelona, a Girona i a Tarragona. Al Pirineu continuarà el cel ennuvolat amb precipitacions. A la resta del territori, sol i cel poc ennuvolat o clar, però atenció durant la tarda a l'interior. Es formaran núvols d'evolució i no es descarten ruixats i tempestes. Destaquem vent fort de tramuntana a l'Empordà i també ventades al sud de Tarragona. És una informació d'AEMET.
1: Gràcies, Noelia. 3:06 de la tarda. Ismael de la Parra, al control tècnic. Donem per iniciada una setmana intensa a Catalunya, que demà viurà un dia històric amb l'arribada del papalló 14, coincidint amb una nova jornada a més de vaga dels docents i l'inici de la selectivitat. Davant d'aquest escenari, el conseller de la Presidència, Albert Dalmau, ha demanat als sindicats dels professors que siguin responsables a menys de 24 hores, Ricard, d'una nova aturada general.
2: Sí, Dalmau ha assegurat que el govern està disposat a seguir negociant millores pel conjunt de la comunitat educativa. Amb la mà estesa, fa una crida a la responsabilitat dels sindicats que han convocat la vaga de demà a Mustec al capdavant. Començaran a Plaça Espanya i acabaran al Parlament. Unes protestes que arriben després que una majoria dels docents votés en contra d'un preacord amb Educació, que ja per cert havien signat tots els sindicats presents en les negociacions. Sigui com sigui, el govern vol evitar que el malestar dels mestres afecti alumnes i famílies i manté l'esperança de desactivar les mobilitzacions de demà.
8: Amb una crida a la responsabilitat, perquè el sistema educatiu té molts reptes i nosaltres crec que hem de fer un esforç per posar en el centre de les prioritats.

0: als alumnes, per no perjudicar-los i a les famílies. Estem disposats, jo crec que estem disposats, primer de tot, a seguir parlant dels problemes de fons. Crec que un govern que ha arribat a dos acords, que ha arribat a un acord de 2.000 milions, després a un acord de 700 milions d'euros, en l'últim tram de la negociació...
1: En una entrevista a Ràdio Televisió Espanyola, el conseller confia que si finalment els docents es mobilitzen no afectin cap acte previst per l'arribada del Papa a Catalunya. Tampoc els desplaçaments de molts estudiants que demà comencen la selectivitat, on es juguen bona part del seu futur. Per tot plegat, ha enviat un missatge de confiança i ha demanat no posar més llenya al foc ni perjudicar l'alumnat ni ara ni a l'inici del curs vinent.
2: A l'espera de conèixer l'abast de les primeres paraules del Papa a Catalunya, l'expert en la seva figura i autor del llibre Lleó 14, l'Església després de Francesc, Jordi Pacheco, ha assegurat a la ciutat d'Onda Cero que el pontífex abandonarà el vessant més institucional molt present en els actes a Madrid i tindrà un perfil més pastoral en els actes que protagonitzarà a casa nostra.
1: Pacheco ha explicat que Lleó XIV és hereu del llegat humanista del seu antecessor, el papa Francesc, però amb un tarannà diferent, potser més seriós i discret. Sobre les tenses relacions amb Donald Trump, aquest expert assegura que el pontífex no vol fer política, però sí defensar la pau al món.
3: Ell està per guiar els catòlics, precisament catòlics i no catòlics, perquè no es deixin influenciar per aquests discursos d'odi, no?, que provenen d'aquestes altres esferes, com ara Donald Trump o altres dirigents, no?, mundials que aquí tots coneixem.
1: Pacheco també ha recordat el doble rol del papa com a cap de l'Estat del Vaticà i cap de l'Església Catòlica.
3: Aquesta particularitat i aquesta capacitat també d'incidir i d'estar al corrent de tot el que passa al món i de treballar des de la diplomàcia, des d'aquesta diplomàcia vaticana, doncs, per servir el bé comú de tothom, eh?
2: I un dia abans de l'arribada del Papa Lleó XIV a Barcelona ja comencen a aplicar-se les primeres restriccions de trànsit en algunes de les zones que visitarà. Aquest dilluns les zones afectades pels talls són als voltants de la catedral i del Palau Episcopal, on s'allotjarà el pontífex, al centre de Barcelona, i als entorns de l'Estadi Olímpic, on aquest dimarts presidirà una vetlla d'oració multitudinària.
1: Sí, als voltants de la catedral les restriccions de trànsit han començat a les 7 del matí. El perímetre afectat es troba entre l'avinguda de la catedral, la Via Laietana, la plaça de Sant Jaume i l'església Santa Maria del Pi. Des d'aquest dilluns també hi ha restriccions de trànsit als voltants de l'estadi Olímpic Lluís Companys, on es farà la vetlla aquest dimarts. La zona tallada, el trànsit envolta tot l'estadi. Aquestes afectacions s'allegaran, per cert, fins dijous, una vegada el papa hagi marxat. A més, en aquests espais està prohibit aparcar i la grua municipal ja s'han portat algunes motos que aquest matí seguien aparcades davant la catedral.
2: I en el vessant polític d'aquesta visita del papa, el PSC evita polemitzar amb el pontífex sobre els temes més espinosos, mentre que els socis li reclamen contundència pels abusos sexuals de l'Església i que prioritzi el català en les seves intervencions. Ens en parla el Marcos Díaz. Marcos, bona tarda.
4: Bona tarda, Gavi. El Partit Socialista remarca la projecció internacional que suposa per a Catalunya la visita del Sant Pare, però esquiva tota polèmica pel seu posicionament envers l'eutanàsia o l'avortament. La portaveu Lluís de Moret ho rebaixa a una simple discrepància política.
5: Refermem i compartim aquelles que doncs, tenen una sintonia amb els nostres plantejaments, i aquesta sintonia parla de pau, de diàleg i de justícia social. Hi ha coses, evidentment, que no compartim, com en tants altres representants internacionals.
4: Els socis, en canvi, són més exigents. Els comuns reclamen al papa que incorpori la seva agenda a la crisi de l'habitatge, així com la reparació de les víctimes d'abusos sexuals per part de l'Església. Escoltem el portaveu de la formació, David Cid.
6: Passar de les paraules dels fets en el que fa referència als abusos sexuals que afecten a l'Església. Això vol dir, per una banda, reconeixement, vol dir també reparació i, evidentment, vol dir prendre mesures perquè no torni a passar, és a dir, per fer net, per investigar.
4: I la dirigent d'Esquerra, Elisenda Alemany, se centra en el català.
7: Creiem que al marge de la visita del papa i d'una societat que l'acull, la presència del català hi hauria d'estar molt i molt present, com el retorn de la societat que l'acull també hauria d'estar en l'agenda.
4: També des de Junts reclamen al Sant Pare que no menystingui la llengua. El portaveu Josep Rius mira cap a l'arquebisbat de Barcelona.
8: Ja fa temps que el cardenal Omella ha mostrat signes d'intolerància respecte a la identitat, respecte a la llengua i respecte a la cultura pròpies de Catalunya.
4: I el Partit Popular, per últim, destaca que els discursos que ha pronunciat fins ara Lleó XIV estan plens de saviesa, veritat i esperança.
9: Notícies migdia amb Gabriel Figueredo.
2: Obrim la plana econòmica parlant de més protestes, i és que la dels docents no serà l'única mobilització que coincidirà amb l'arribada del papa. Demà a les 9 del matí, els comitès d'empresa de Nissan

0: han convocat les plantilles davant la seu del Departament d'Empresa i Treball, on des de la setmana passada s'està negociant un ERO que podria afectar un terç dels gairebé 600 treballadors que Nissan manté a Catalunya.
1: Sí, la direcció de l'empresa i els sindicats continuen negociant sense arribar a cap acord. Demà mateix s'acaba el període de consulta sobre l'ERO amb la mediació de la Generalitat. Per això es concentraran a les portes del Departament d'Empresa i Treball al carrer Sepúlveda número 148 de Barcelona. A hores d'ara, Comissions Obreres i els comitès d'empresa exigeixen retirar els acomiadaments i denuncien que aquest expedient mostra la voluntat de Nissan de tancar totes les plantes que té a Catalunya. En aquest cas, la més afectada seria la del Prat del Llobregat, on perdrien la feina 110 de les 122 persones que encara hi treballen. Seguirien així, entenen els sindicats, amb el tancament de les fàbriques de la Zona Franca i Montcada i Reixac.
0: I més conflictes sociolaborals en plena selectivitat, amb les biblioteques plenes d'estudiants buscant silenci i aire fresc sobre un nou front laboral a Barcelona. Com dèiem, els treballadors denuncien que l'Ajuntament ha donat per tancades les negociacions sense acord i amb un no a totes les seves demandes.
1: I ho consideren inacceptable i alerten que els deixen a l'estacada. Avancen que això pot acabar afectant el servei. En aquest context exigeixen reprendre el diàleg i ja avisen que demanaran la mediació de la Generalitat i no descarten portar el cas als tribunals. Pau Solana és membre del comitè d'empresa del Consorci de Biblioteques de Barcelona.
2: El nostre objectiu és fer passos per poder tornar a reobrir la negociació. Per exemple, demanarem una mediació al Departament de Treball i, si no, doncs estudiarem jurídicament la interposició de demandes, perquè és el que comentava la Montse, que hi ha coses que creiem que no estan dins la legalitat.
1: Tot plegat en un moment especialment delicat, amb exàmens finals, selectivitat i calor, quan les biblioteques s'han convertit en un refugi clau per molts estudiants.
0: I encara en aquesta clau, el conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, ha avisat que saltar-se les restriccions d'accés als espais naturals podria afectar milers de llocs de feina que pengen d'un fil per la crisi de la pesta porcina africana.
1: Sí, Ordeig està rebent pressions polítiques i socials per flexibilitzar les prohibicions. La darrera, aquest cap de setmana, quan unes 200 persones van accedir a Collserola amb una caminada popular com a senyal de protesta per les mesures que limiten l'activitat en espais naturals per poder controlar els contagis entre senglars de la pesta porcina. En aquest sentit, el conseller d'Agricultura alerta que aquestes actuacions podrien allargar la crisi sanitària i fer que moltes persones perdin la seva feina.
3: Hi ha milers de llocs de treball que pengen d'un fil en aquests moments i, per tant, demanaríem, si us plau, no espatllar tot el que hem fet fins ara. La crisi sanitària no s'ha acabat.
1: Més enllà de la indústria càrnica, que encara no pot exportar porc amb normalitat arreu del món des de fa més de mig any, segueixen en perill molts negocis que es troben en l'interior dels espais naturals, on la Generalitat segueix treballant per erradicar la pesta porcina.
0: Tres quarts de 3 de la tarda, els preus de l'habitatge a Catalunya continuen disparats, tot i que el ritme de pujada es modera lleugerament. Entre el gener i el març han crescut un 10,5% respecte de l'any passat. Aquesta dada demostra que el mercat segueix en nivells històricament molt elevats. Quines altres conclusions, Ricard, podem extreure de les dades publicades avui per l'INE?
1: Doncs que ja són 6 trimestres consecutius amb pujades de 2 dígits, una situació que no s'havia donat mai. Això vol dir que la desacceleració dels preus no resol el problema, simplement que continuen pujant, però una mica menys de pressa. L'encariment, a més, té un origen clar, sobretot ve de la segona mà, que puja a un ritme superior que els habitatges de nova construcció. Això indica que a Catalunya existeix un problema estructural, que és la falta d'oferta, és a dir, que no es construeix suficient per absorbir la demanda actual. I aquest és un element clau perquè ens allunya del model que va esclatar amb la bombolla immobiliària, quan es construïa més del que es necessitava. Però la pressió sobre el mercat no és només a Catalunya, s'estén a tot l'Estat, i les majors pujades de tensió es donen en zones com l'Aragó, Múrcia o Castella i Lleó. Ho explicaven declaracions a Onda Cero el gerent de la Cambra de la Propietat Urbana de Barcelona, Òscar Gorgas.
4: Espanya construeix molt poc. El 2025 es van acabar uns 115.000 habitatges, mentre que cada any es formen prop de 200.000 llars noves. Llavors, això vol dir que tenim un dèficit que s'ha anat acumulant i que actualment ja està al voltant dels 800.000 immobles.
1: Davant d'aquest escenari, la Generalitat insisteix en la necessitat d'augmentar el parc d'habitatge assequible amb mesures com impulsar la construcció pública, mobilitzar pisos buits i facilitar l'accés al lloguer per intentar contenir una escalada de preus que de moment no dona treva.
0: Canviem de qüestió. En plena de salut, volíem dir, hi ha novetats en la millora del tractament de l'Alzheimer. L'Hospital Germans Trias i Pujol de Badalona, Can Ruti, estudia una intervenció quirúrgica per millorar els símptomes d'aquesta malaltia. Montse Valls, bona tarda.
5: Bona tarda. L'hospital lidera un estudi europeu pioner que explora si accelerar el drenatge limfàtic pot ajudar

0: frenar la progressió de símptomes de l'Alzheimer, com la pèrdua de memòria o la desorientació. L'objectiu és potenciar el sistema limfàtic, un dels mecanismes naturals del cervell per eliminar proteïnes tòxiques com la beta-amiloide o la tau, que són les responsables de la neurodegeneració. És una cirurgia mínimament invasiva, basada en tècniques de microcirurgia plàstica, que permet l'alta en 24 hores i que de moment ha donat bons resultats en 2 pacients. Carmen Higueras és cap de cirurgia plàstica.
1: Els pacients que hem operat fins ara estan bé, han evolucionat bé postoperatòriament i no hi ha hagut cap tipus de complicació. I comencem a veure que hi ha com una milloria en l'estat d'ànim, amb la fluïdesa verbal, però repeteixo, són resultats molt preliminars, necessitem un seguiment molt més llarg.
0: L'estudi inclourà una desena de pacients en fase lleu amb un seguiment d'un any per avaluar sobretot la seguretat del procediment. Igualment, s'ha de tenir en compte que des de l'hospital asseguren que la cura de l'Alzheimer encara és lluny d'aconseguir-se.
2: Dèiem en titulars, Interior reforçarà el pla Campai a la zona franca de Barcelona després que ahir a la nit un home fos tirotejat mortalment.
3: La consellera del RAM, Núria Parlon, ha anunciat que també es reunirà properament amb l'Ajuntament de Barcelona per veure quina és l'estratègia que s'ha de reforçar.
4: S'han donat tota l'estratègia Campai a la zona de Zona Franca, que creiem que pot ser una eina útil, i per altra banda no descartem treballar en una necessitat que tenim a Catalunya especialment, però també al conjunt de l'Estat, que és promoure una legislació molt més dura pel que fa a la tinença il·lícita d'armes de foc.
3: Parlon també ha explicat que no descarten treballar a promoure una legislació més dura pel que fa a la tinença d'armes de foc, una necessitat que al seu parer s'ha d'aplicar tant a Catalunya com al conjunt de l'Estat.
2: Obrim plana local i comencem pel Baix Llobregat, on la Generalitat manté viu l'objectiu d'adaptar els serveis públics a les necessitats d'aquesta regió de Catalunya. Amb aquest horitzó, el sistema d'emergències mèdiques desplegarà, a partir d'aquest dimarts a la mitjanit, un total de 164 ambulàncies noves a la regió metropolitana sud, 5 més que fins ara.
3: Sí, el nou model de transport sanitari arriba amb més recursos i, sobretot, amb unes ambulàncies carregades de noves tecnologies que faciliten la feina als professionals.
5: Tenim millores tecnològiques que el que ens porten és millors decisions clíniques i decidir en el moment que tenem el pacient en quin centre sanitari se'l podrà atendre millor o tindrà millors opcions terapèutiques. Evitem trasllats interhospitalaris després d'un centre a l'altre.
3: Aquest nou model, que costarà més de 200 milions d'euros repartits en 5 anys, arriba també amb més hores de servei i, en concret, gairebé 20.000 hores anuals més per a urgències i una bossa extra per afrontar moments de màxima pressió. El reforç es notarà especialment al Baix Llobregat Nord, amb més cobertura a Abrera, Martorell i el Papiol, però també a l'àrea metropolitana sud, amb millores a Cornellà, l'Hospitalet de Llobregat i el Prat de Llobregat.
2: L'impacte és devastador per aquest matrimoni del Pallars Sobirà, que en només un dia s'ha quedat sense res. La Pilar Arbàs i en Ramon Vidal han hagut de sacrificar tots els animals de les seves explotacions, més de 200 vaques i vedells, alguns de tot just un mes de vida, després de donar positiu en tuberculosi.
3: Sí, la llei obliga a fer el que es coneix com un buit sanitari i això vol dir eliminar tot el ramat. Parlen d'una pèrdua econòmica molt gran, però sobretot d'un cop moral molt dur, tal com lamentava la Pilar.
6: Perquè és veure marxar tots els animals que has cuidat des de petits, que has estat allí, i alguns que la meva filla, bueno, estava amb ells, bueno, és que és tot.
3: Aquest dilluns, amb l'ajuda d'altres ramaders, han carregat els animals als camions per portar-los a l'escorxador. El sector, a més, mostra indignació i apunta a la fauna salvatge, els senglars concretament, com a possible origen del contagi.
7: Cada tarda, a 2:15, tota la informació de Catalunya al Notícies Migdia, amb Gabriel Figueredo.
8: El canvi climàtic no espera. Per això, a Veolia, actuem ara. Gestionem aigua, energia i residus per reforçar la seguretat ambiental, garantint els serveis essencials que formen part de la nostra vida. Construïm comunitats més sostenibles i resilients i contribuïm al desenvolupament dels territoris, perquè el futur no només s'anticipa, es cuida. Veolia, un pas endavant.
2: Doncs temps ja per repassar l'actualitat esportiva amb el Víctor Lozano. Comencem parlant de bàsquet. Barça i Penya opten al títol de Lliga ACB.
9: Semifinals del play-off pel títol amb clar color català, ja que les disputaran el Barça i la Sisa Joventut, que s'enfrontaran a la Laguna Tenerife i al València Bàsquet, respectivament. La penya va guanyar el Baskonia 88-96 en el tercer definitiu partit de la sèrie de quarts de final disputat al Buesa Arena, amb un estel·lar Ricky Rubio, autor de 23 punts. L'entrenador verdinegre Dani Miret valora així la victòria.
10: Muy contentos por poder ganar.

0: més esperat. Durant el Corpus s'han cremat prop de 400 quilos de pólvora, dels quals més d'un centenar aquest diumenge. La consellera de Cultura, Sonia Hernández, ha anunciat que proposarà que la Patum rebi la Creu de Sant Jordi i ha confirmat una aportació de 200.000 euros, la més alta fins ara.
1: El que també ha acabat aquest diumenge és el Primavera Sound 2026, després d'un cap de setmana ple de sorpreses. La més destacada, el concert d'Olivia Rodrigo.

A ritme de hits i de rock, guitarrer més propi dels 90 i amb una energia inesgotable, la cantant va revolucionar la tercera jornada del Primavera Sound. A més, va protagonitzar un dels moments més recordats del festival d'aquest any, després d'actuar amb Robert Smith, cantant de The Cure, per estrenar una nova cançó. Amb tot, el Primavera Sound es va acomiadar un any més a Barcelona, enguany amb l'actuació de Carl Cox.

0: El festival ha rebut més cares conegudes, com la del president del govern espanyol, Pedro Sánchez, que van a veure Gorillaz. També destacant l'exentrenador del Barça, Pep Guardiola, i el president del club, Joan Laporta, al concert de The Cure.
1: I aquest últim minut el dediquem també a la plana musical encara, perquè es dona el tret de sortir d'aquesta setmana al festival Blau Marí Music. El primer concert serà el de Rosana.

0: Antizano.
1: Ahora 20% de regalo en tus compras de alimentación, droguería y perfumería superiores a 60 euros en Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. Sí, sí, un 20% de regalo para tu compra diaria, solo hasta el 14 de junio. Descárgate nuestra app y aprovecha sus ventajas en Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. Consulta condiciones en tienda, web y app.
2: En la provincia de Segovia se unen historia, naturaleza y una rica tradición gastronómica, con un lugar ideal para invertir, emprender y crear empleo. El destino perfecto para una escapada o vacaciones inolvidables. Todo esto se pone en valor en una nueva edición de los Premios Diputación de Segovia. Y Rafa Latorre y el equipo de La Brújula no se lo quieren perder. Miércoles 10, desde las 7 de la tarde, en directo desde el patio de columnas del Palacio Provincial de la Diputación. Onda Cero, tu radio.
3: La rehabilitació energètica dels habitatges és una prioritat per avançar cap a un model més eficient i sostenible. Actuacions com l'aïllament, el canvi de finestres o la incorporació de bombes de calor, l'aerotèrmia, permeten optimitzar la climatització amb un únic sistema eficient i reduir el consum. La Generalitat de Catalunya, a través de l'Institut Català d'Energia, posa a disposició el simulador de rehabilitació per identificar les millors solucions per a cada llar.
4: Decors, David Bisbal, Rigoberta Bandini, Siloé i molts més. Arriba al Festival Portaferrada Occident a Sant Feliu de Guíxols. Aquest estiu, la música es viu a tocar del mar. Cultura, vent i sal. Entrades ja disponibles a portaferrada.cat.
5: Vas imposable, retencions, percentatges... Si no saps per on començar la declaració de la renda, comença per l'Agència Tributària de Catalunya. T'ajudem a fer-la per telèfon a partir del 6 de maig o presencialment a partir de l'1 de juny. Demana cita prèvia a atc.gencat.cat, a l'app de l'ATC o al 901 22 33 44. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
6: Els qui viuen de nit també tenen dret a escoltar bona ràdio.
7: De Jumanji, el que m'agrada més és que, sí, els jocs tenen conseqüències, també. És a dir, si perden la vida ja, doncs també la perden, no? Perquè al final és realitat, no? I a mi aquest component de proves físiques, de situacions reals, combinar el que és l'aventura i l'origen digital a que la vida al final...

0: final les coses tenen conseqüències.
1: Cada matinada, Nits de Ràdio, amb David Cervelló.
2: Hi ha una conversa que té la Jordi amb una de les seves amigues i també la té després amb el seu avi, perquè ella, diguéssim que per intentar de desenganxar-la d'aquesta intoxicació que té dels videojocs, els seus pares i l'institut convenen doncs, que passi l'estiu desconnectada i que millor canviar-la al poble dels avis, que està allà en una vall enclotada on no hi arriba internet i tal i qual. No? I tant l'avi com una de les seves amigues li diuen que molt bé, que està molt bé que ella sigui doncs això, no? Molt agosarada, que se senti molt lliure, que se senti molt bé quan juga online, però que tot això li serveixi d'experiència pel món real i que l'estan esperant al món real. No? I per tant dius, això crec que sí, que això que dius està molt bé, i llavors intentes combinar aquesta part, diguéssim, més de proves físiques amb proves mentals, perquè el capdavall també és el que moltes vegades et procuren aquesta mena de jocs, que dèiem, que són eines que et dona, no?, per després posar la teva caixa d'eines per anar pel món. No?
1: Escolta Nits de Ràdio, de dilluns a diumenge, després de Radio Estadio Noche. Nits de Ràdio, amb David Cervelló. Quan vulguis estar al dia, entra a OndaCero.es/Catalunya i tria què vols escoltar, directe o a la carta. Els nostres programes, informatius i espais esportius sempre van amb tu. OndaCero.es/Catalunya.

0: Onda Cero Catalunya, la ràdio que t'escolta.
1: Què tal? Bona tarda. Són les 7. Això és La Brúixola.
0: La Brúixola amb Lola Sorribas.

0: Demà al migdia, el papa Lleó XIV trepitjarà territori català per primera vegada des del seu nomenament com a pontífex. Encara no sabem els continguts que voldrà transmetre a la ciutadania catalana, però podem dir que ens n'ha deixat algunes pistes si ens fixem en les seves paraules a Madrid. El fre al rearmament i la rebuig a la discriminació de les persones per motius ètnics, econòmics o religiosos han estat dos dels pilars fonamentals dels seus parlaments, uns parlaments que també ha portat al Congrés dels Diputats. Un fet històric per partida doble. D'una banda, perquè és el primer cop que un papa fa un discurs a la cambra, i de l'altra, perquè ha aconseguit unir totes les formacions polítiques en un aplaudiment final que s'ha allargat fins a 7 minuts. Veurem si aquesta unitat es converteix també en una de les característiques de la visita que farà el papa a casa nostra i que començarà en poques hores.
1: La brúixola. T'expliquem les claus de l'actualitat.

0: Manol, que continuarem parlant d'aquesta prèvia de l'arribada del Papa a Catalunya. Joan Valentín, què tal? Bona tarda.
1: Bona tarda, Lola.
0: Seran dies complicats per la mobilitat a casa nostra. En uns minuts en farem una descripció més detallada, perquè d'una banda tenim la visita del Papa, però és que també tenim vaga de docents.
1: Sí, per això la consellera d'Interior, Núria Parlon, ha fet una crida a la responsabilitat perquè aquests dies el dret a vaga, el dret a la mobilitat i la visita al Pontífex siguin compatibles.
2: Però hem d'aconseguir, doncs, que la visita sigui un èxit aquí a Catalunya. És una visita única, històrica, i hem d'intentar conciliar amb dues coses. Per una banda, la part de les manifestacions, òbviament, són legítimes i s'han de poder donar, però també la visita s'ha de poder donar amb normalitat.
0: El Papa també és cap d'estat i, per tant, doncs, també té les seves implicacions polítiques aquesta visita. Quin esperen, per tant, els partits polítics catalans?
1: Doncs el portaveu dels Comuns, David Cid, li ha reclamat que es reuneixi amb totes les víctimes d'abusos i que faci net a l'Església.
3: Vol dir prendre mesures perquè no torni a passar, és a dir, per fer net, per investigar, eh? I, per tant, saber exactament què ha succeït en el marc de l'Església Catòlica.
1: Mentrestant, els partits independentistes han criticat que el govern no hagi estat a l'altura en la defensa del català en els actes que el Papa protagonitzarà a casa nostra. Escoltem la número 2 d'Esquerra, l'Hisenda Alemany, i el portaveu de Junts, Josep Rius, respectivament.
4: La presència del català hi hauria d'estar molt i molt present, com el retorn de la societat que l'acull també hauria d'estar en l'agenda.
5: En cap moment ha desplegat la seva capacitat política ni diplomàtica davant del Vaticà per, doncs, fer que el Papa usi el català.
1: La portaveu del PSC, Lluïsa Moret, ha posat l'accent en la visita històrica del Papa a Barcelona i ha tret ferro de les diferències ideològiques entre els socialistes i l'Església.
6: Insisteixo i reitero que valorem positivament la vinguda del Papa a Catalunya i que qualsevol mandatari internacional té posicions determinades.
0: En plana econòmica també abordarem altres qüestions més enllà de la visita del Papa i els explicarem que els preus de l'habitatge continuen creixent a Catalunya.
1: Sí, s'han disparat un 10,5% en els tres primers mesos de l'any, la tercera dada més alta mai registrada entre gener i març. L'encariment s'explica per la falta d'oferta i els experts no preveuen baixades significatives dels preus. Òscar Gorgas és el gerent de la Cambra de la Propietat Urbana de Barcelona en declaracions a Onda Cero.
7: El fet diferencial és l'escassetat d'habitatge que impulsa els preus a l'alça. De cara als propers mesos, les previsions apunten a noves pujades, encara que més contingudes, entre el 7 i el 10% per al conjunt del 2026.
1: Tot i això, les dades de l'Institut Nacional d'Estadística també evidencien un creixement més moderat respecte dels trimestres anteriors.
0: L'Hospital Trias i Pujol de Badalona investiga si la neteja de les proteïnes tòxiques del cervell pot aturar els símptomes de l'Alzheimer.
1: De moment, la intervenció quirúrgica per potenciar el sistema linfàtic ha obtingut bons resultats en dos pacients que formen part d'un estudi amb una desena de malalts en fase lleu. Tot i això, encara queda molta feina per fer.
8: Estem molt lluny de parlar d'una cura. Però bueno, l'Alzheimer afecta més de 50 milions de persones al món i en els propers anys aquesta xifra es doblarà o es triplicarà.

0: Les últimes hores han deixat enfrontaments directes entre Israel i l'Iran mentre els Estats Units intenta fer de mediador i que el conflicte s'acabi. Intentarem esbrinar quines són aquestes implicacions i per què Israel està tan interessat en bombardejar a Iran. Ho farem amb el CIDOP.
1: I parlarem també amb el nostre psicòleg de capçalera, el David Cueto, en clau de salut mental, avui al voltant de la ira.
0: Sí, l'emoció de la ira ens explicarà l'explicació biològica de per què ens apareix com una reacció natural al perill i ens explicarà la importància de saber-la controlar perquè en aquest estat on cap sentiment aflora per sobre de la ira podem prendre decisions que tinguin conseqüències fatals.
1: Titular d'Esports, José Agustín Gómez, què tal? Bona tarda.
2: Hola, molt bona tarda, Lola. El blaugrana Ronald Araujo ha abandonat la concentració d'Uruguai per tornar a Barcelona, ja es troba a la ciutat comtal, i tractar-se la seva lesió al bassó. En principi, el central no tindrà problemes per disputar el Mundial amb els seus. El seleccionador espanyol, d'altra banda, Luis de la Fuente, creu que Lamine Yamal arribarà a temps per debutar amb Espanya al Mundial contra Cap Verd, però no per ser titular.

0: demà serà un dia de molta mobilitat als carrers i volem saber si el temps acompanyarà o no. Noelia García, què tal? Bona tarda.
1: Bona tarda. Demà dimarts a Catalunya baixaran les temperatures. Màximes de 32 graus a Lleida i 27 graus a Barcelona, a Girona i a Tarragona. Al Pirineu, cel ennuvolat amb precipitacions febles. A la resta del territori serà un dia de sol amb cel poc ennuvolat o clar. Atenció durant la tarda a zones de l'interior. Es formaran núvols d'evolució i no es descarten ruixats i tempestes. Les temperatures mínimes també seran més baixes. 20 graus a Barcelona, 18 a Girona i a Tarragona i 17 graus a Lleida. Pel que fa al vent, destaquem tramuntana amb intensitat moderada a l'Empordà i també vent del nord amb ventades fortes al sud de Tarragona. És una informació d'AEMET.
0: Gràcies, Noelia. Passant gairebé 8 minuts de les 7 de la tarda, al control tècnic Ismael de la Parra. Catalunya es prepara per un dia històric.

0: El papa Lleó XIV aterrarà demà a Barcelona, procedent de Madrid, per encarar els dos dies que passarà a la capital catalana. Seran dies intensos, ja els avisem informativament, és clar, però també pel que fa a la mobilitat, especialment a Barcelona.
1: La ciutat ja es prepara perquè el papa pugui fer el recorregut que té previst. Cal que el repassem perquè a Barcelona i Montserrat les afectacions de mobilitat seran importants tant dimarts com dimecres. Comencem per la principal afectació a la capital catalana, que serà al voltant de la Basílica de la Sagrada Família. Veurem com s'establirà un ampli perímetre de seguretat. Seran 9 illes, compreses entre els carrers Rosselló, Lepant, València i Sicília. No s'hi podrà ni transitar ni aparcar des de dimarts a la nit fins dijous a les 2 de la matinada. En aquesta franja, els accessos al pàrquing també estaran afectats. Per tant, amb vehicles privats no s'hi podrà ni accedir ni sortir, excepte en cas d'emergència.
0: Això demà, però, la situació encara es complicarà més dimecres. Es tallarà el carrer Rosselló entre Passeig de Gràcia i Lepant, així com també els carrers perpendiculars perquè hi passi el papa mòbil. Però als voltants de la Sagrada Família no seran, Joan, els únics afectats.
1: Doncs no. També hem de parlar de la catedral i el Palau Episcopal, on tindrà lloc el primer acte oficial de Lleó XIV a Catalunya. En aquesta zona estarà prohibit aparcar a la via pública des de demà al matí fins dijous al matí. I una mica més lluny del centre de la ciutat, Montjuïc i Montserrat també veuran els seus voltants afectats per la visita del papa. L'acte del pontífex de l'estadi olímpic comportarà talls de trànsit i restriccions al passeig olímpic, l'avinguda de l'estadi, el carrer dels Jocs del 92 i altres vies de l'anella olímpica. Sí que s'habilitaran busos llançadora des de plaça Espanya per poder-hi accedir. A Montserrat recordem que només podran accedir al recinte les persones que disposin d'una reserva prèvia o acreditació.
0: Per tant, ja veuen que la mobilitat en transport personal serà més aviat complicada. Per compensar-ho, això sí, es reforçarà el transport públic aquí a Barcelona.
1: Sí, i sobretot el metro, perquè naturalment diverses línies d'autobús urbà de Barcelona veuran modificat el seu recorregut habitual pels talls que els comentàvem. Demà hi haurà 4 trens més a la línia L1, 2 a la L3 i 2 més a la L5. També s'allargarà l'horari del metro per facilitar la tornada dels espectadors. Això sí, l'estació de Sagrada Família estarà tancada tot el dia. Per arribar a Montserrat es reforçaran els serveis de Rodalies i Ferrocarrils, que ja han obert una plataforma digital per poder aconseguir amb antelació el bitllet de l'Aeri o del Cremallera. Per la seva banda, Rodalies Renfe també reforçarà horaris, trens i personal, sobretot a l'aeroport.

0: Recordem que tot plegat coincideix amb l'anomenada Papa Vaga, que van anunciar els sindicats educatius després del resultat negatiu de la consulta sobre el preacord amb el departament. Davant d'aquest escenari, el conseller de la presidència, Albert Dalmau, ha demanat als sindicats dels professors que siguin responsables a menys de 24 hores d'una nova aturada general.
1: Dalmau ha assegurat que el govern està disposat a seguir negociant millores pel conjunt de la comunitat educativa. Amb la mà estesa, fa una crida a la responsabilitat dels sindicats que han convocat la vaga de demà a Mosteca al capdavant. Començaran a la plaça Espanya i acabaran al Parlament, unes protestes que arriben després que una majoria dels docents votés en contra d'un preacord amb educació que ja havien signat tots els sindicats presents en les negociacions. Sigui com sigui, el govern vol evitar que el malestar dels mestres afecti alumnes i famílies i manté l'esperança de desactivar les mobilitzacions de demà.
2: Amb una crida a la responsabilitat, perquè el sistema educatiu té molts reptes i nosaltres crec que hem de fer un esforç per posar en el centre de les prioritats els alumnes, per no perjudicar-los i a les famílies. Estem disposats, jo crec que estem disposats, primer de tot, a seguir parlant dels problemes de fons. Crec que un govern que ha arribat a dos acords, que ha arribat a un acord de 2.000 milions, després a un acord de 700 milions d'euros en l'últim tram de la negociació...
1: Entrevista a Ràdio Televisió Espanyola, el conseller confia que si finalment els docents es mobilitzen no afecti cap acte previst per l'arribada del Papa a Catalunya. Tampoc els desplaçaments de molts estudiants que demà comencen la selectivitat on es juguen bona part del seu futur. Per tot plegat, ha enviat un missatge de confiança i ha demanat no posar més llenya al foc ni perjudicar l'alumnat ni ara ni a l'inici del curs vinent.
0: Doncs a l'espera de conèixer l'abast de les primeres paraules del Papa a Catalunya, l'expert en la seva figura i també autor del llibre Lleó 14 a l'Església després de Francesc, Jordi Pacheco, ha assegurat a la ciutat d'Onda Cero que el pontífex abandonarà el vessant més institucional i que tindrà un perfil més pastoral en els actes que protagonitzarà a casa nostra.
1: Pacheco ha explicat que el Lleó 14 és hereu del llegat humanista del seu antecessor, el Papa Francesc, però amb un tarannà diferent, potser més seriós i discret. Sobre les tenses relacions amb Donald Trump, aquest expert assegura que el pontífex no vol fer política, però sí defensar la pau al món.
3: Ell està per guiar els catòlics, precisament catòlics i no catòlics, perquè no es deixin influenciar per aquests discursos d'odi, no?, que provenen d'aquestes altres esferes, com ara Donald Trump o altres dirigents, no?, mundials que aquí tots coneixem.
1: Pacheco també ha recordat el doble rol del Papa com a cap de l'Estat del Vaticà i cap de l'Església Catòlica.
3: Aquesta particularitat i aquesta capacitat també d'incidir i d'estar al corrent de tot el que passa al món i de treballar des de la diplomàcia, des d'aquesta diplomàcia vaticana, doncs, per servir el bé comú de tothom, eh?
0: Passen 13 minuts de les 7 de la tarda. Nosaltres ara voldrem continuar parlant sobre aquesta visita al Papa. Fem una petita pausa i ens hi posem.
4: El canvi climàtic no espera. Per això, a Veolia, actuem ara. Gestionem aigua, energia i residus per reforçar la seguretat ambiental, garantint els serveis essencials que formen part de la nostra vida. Construïm comunitats més sostenibles i resilients i contribuïm al desenvolupament dels territoris, perquè el futur no només s'anticipa, es cuida. Veolia, un pas endavant.

0: Una de les qüestions que deixarà més petjada de la visita del Pontífex a Espanya, com a mínim des del punt de vista simbòlic, ha estat el primer discurs d'un papa al Congrés dels Diputats.
1: La pluralidad política no debería degenerar en descalificación permanente del adversario. En una convivencia madura, incluso el conflicto puede convertirse en camino hacia la paz cuando las diferencias se dejan mitigar por la escucha y se ordenan al reconocimiento de las necesidades, los anhelos y las capacidades de todos.
0: Un discurs en què ha rebutjat la prioritat nacional, ha parlat de frenar el rearmament i ha defensat el dogma eclesiàstic sobre qüestions com l'avortament o l'eutanàsia. Volem analitzar aquest discurs i la prèvia de la visita del Papa Lleó XIV a casa nostra amb Sergio Rodríguez López Ros, professor de la Universitat Batolí Baseu, especialista en informació vaticana i que també va ser consultor de la Santa Seu i de la Conferència Episcopal Espanyola. Senyor Rodríguez, què tal? Bona tarda.
2: Bona tarda, molt bona tarda.
0: A veure, què destacaria vostè d'aquesta compareixença al Congrés, que, per cert, ha acabat amb tothom de peu, sigui quina sigui la seva formació política, i amb aplaudiments fins a 7 minuts?
2: Certament un fet insòlit, un fet que no hi ha precedent, menys a l'estat espanyol, i que té un precedent molt llunyà i molt diferent al discurs que va fer Benet XVI al Parlament Europeu. Jo diria que avui els ha parlat als polítics del fet de la bellesa de la política, de la grandesa de la política i d'una política fundada en la moral, no? És a dir, no tàctica o estratègica, sinó una política que de forma complementària busca sumar opinions, inclús divergents, per arribar a punts de convergència i d'una forma doncs, fer una societat que funcioni, no? Una societat no polaritzada.
0: Mm-hmm. Clar, de fet, és curiós perquè en un mateix Parlament ha abordat qüestions que, d'una banda, doncs hi ha formacions com l'avortament o l'eutanàsia que estaran en contra d'aquest dogma que defensava el Papa i, d'altra banda, doncs qüestions més sobre la immigració, que també ha estat molt contundent amb aquesta qüestió. N'hi ha d'altres formacions doncs, que potser tampoc acabaran de combregar gaire amb el seu missatge. És curiós d'analitzar, com a mínim.
2: Sí, certament. La veritat és que diuen que a vegades que el millor acord o el millor discurs és aquell que deixa tothom que ja a tothom no li agrada, no? Alguna part. Això significa que a tothom ha hagut de cedir o que tothom s'ha sentit al·ludit, no? És a dir, és un discurs que ha volgut afrontar les veritats i entomar des del punt de vista de l'Església Catòlica, però entomar tots els temes de l'agenda política. La immigració, clarament, això no ha agradat a partits de com Vox, per exemple, no? I clarament ha de ser molt, molt, molt clara la postura de l'Església, no hi ha prioritats nacionals que valguin, també sobre qüestions més també polèmiques per partits d'esquerra, com el tema de l'eutanàsia o l'avortament, també ha de ser clar el tema de la dignitat de la vida, que de fet és l'argument de fons de tot, la dignitat de la vida, no? O del que considera que és el feble. I tampoc a postures com la guerra, que potser pot no haver agradat al Partit Popular, però també deixa molt clara que la guerra no és una solució, sinó que és sempre una tragèdia. Per tant, ha fet un discurs que jo diria que és brillant, un discurs molt... que hauríem de buscar una espècie de barreja entre Benet XVI i Joan Pau II, no? Però que aniria molt més endarrere. Pau VI, com un papà que està dia a dia, que llegeix els diaris, que viu la quotidianitat i escolta la gent, i per tant no té un punt de vista dogmàtic com a tal, sinó que intenta trobar diàleg amb la societat actual.
0: Mm-hmm. En una institució com és el Congrés i que està tan dividida, polaritzada actualment, fins quin punt creu que poden tenir algun impacte real les paraules que ha transmès avui el papa Lleó XIV?
2: Bé, jo diria que això el que vol és esperonar una espècie de, com dir-ho, una espècie de segona transició, és a dir, una espècie de lloc de trobada, de pensar que no porta enlloc el tema d'estar cada dia polaritzant o polemitzant sobre temes, sinó que hem de tenir com una espècie de, per dir-ho així, permeti'm, una espècie de pactes de la Moncloa 2, mm-hmm. És a dir, una espècie de trobada de tots els partits sobre allò que volem per a un país comú, és a dir, que no pot tenir una única visió de la realitat, sinó que hem d'arribar tots cedint-hi una mica, no? Això va passar a la Constitució del 78, on partits com el Partit Comunista o Fuerza Nueva o tots els partits de l'àmbit parlamentari o no parlamentari van haver de cedir, no? Per arribar a un punt de trobada. Com que el punt en el que estem és molt, molt tens, jo crec que té molt bona informació, ha hagut això. S'ha posat pau i dir que, efectivament, la política és una gran tasca i com que és tan gran, cal que es faci amb això, amb aquesta voluntat d'arribar a acords.
0: Falten menys, evidentment, de 24 hores perquè el Papa aterri aquí a Barcelona i avui a la brúixola hem volgut fer una mica de prèvia. Hem parlat de les restriccions de mobilitat que tindrem tant de cara demà com demà passat, però ens interessava també conèixer més la intrahistòria d'aquests viatges papals. Vostè ha estat consultor de la Santa Seu, també de la Conferència Episcopal Espanyola. Què hi ha darrere d'aquests viatges? És a dir, com es preparen un cop es decideix que ja es produiran? Amb quins criteris es decideix l'agenda, el calendari? Com es fa tot aquest procediment?
2: La veritat és que aquesta és la pregunta del milió de dòlars, no? És un viatge ja anticipat des de fa molts anys, un viatge que ja tenia pensat a Papa Francesc, però que com que va començar a tenir problemes de salut, va ser impossible fer-los. Quan va començar el pontificat actual, ja s'ha planejat i li va agradar i per tant es va fer. Antigament el Papa Francesc no va venir a Espanya perquè se li faria només viatges, per dir-ho així, de contingut netament religiós. I volia un viatge polític, volia de fet parlar de les Corts, que és com tal succeirà, ha succeït avui, i volia veure algun dispositiu per immigrants. Inicialment es parlava de Cádiz, de la part del sud d'Andalusia, però finalment és les Canàries, no? És un viatge fa 7-8 anys planejat, que es va haver de reformar quan es va venir el nou papa, però és un viatge que sempre... Ha de pensar que la Santa Seu té 2.000 anys d'història, que manega informació de tot el món i, per tant, que té informació molt bona del que és un país, no? I, per tant, sap quins són els problemes. Aquest és un viatge que té moltes dimensions, no? L'altre dia vam veure el discurs d'Antonio Banderas, realment brillant sobre el tema de l'art i la cultura, no? Sí. Barcelona serà una mica això també, pensar com gaudir

0: Ara fa 100 anys va tenir una intuïció, i és que al mig d'una gran ciutat pot haver una catedral que sigui amb un llenguatge actual, no? L'Església vol trobar i està intentant trobar un llenguatge, ho vam veure amb els joves, no? Un llenguatge que arribi a la gent més jove, que parli en categories, en paraules que la gent entengui. Si no, és una missió que no té sentit, no? O té poc sentit. I, per tant, jo crec que aquesta, la voluntat de la Santa Seu quan va planificar el viatge era, efectivament, trobar aquest món. A Barcelona serà realment un punt culminant perquè és, bueno, això el centenari de Gaudí, un artista que està en procés de missa canonització, el procés del qual avança amb bona marxa, i que és una mica també el model de persona de fe que avui dia dialoga amb les ciències, dialoga amb les arts, dialoga amb la cultura per entendre's amb la gent.
1: Clar, aquests dies a casa nostra hi ha hagut molt rebombori també al voltant de l'ús del català en els seus discursos. No entrarem en aquesta qüestió, però sí amb la preparació d'aquests parlaments. Ho fa el papa? Ho fan els assessors? Fins quin punt hi pot participar el pontífex?
0: Bé, és una bona pregunta, sense revelar-ho tot, però és veritat que el Sant Pare participa directament. Això i a més aquest, i em consta que ell ha participat. Per tant, com qualsevol polític, té una persona que li ajuda, té un grup de persones que ajuden a fer discursos, com tothom, però sí que és veritat que en el cas seu ha revisat tots els discursos que ha fet aquests dies a Espanya. Per tant, el discurs d'aquest matí al Parlament, ha estat a les Cortes, està molt ben pensat, i tots els discursos d'aquests dies són pensats per ells. Per tant, clarament, amb el tema del català, i també ho entomo directament, finalment està conscient de la importància que té per nosaltres com a llengua vehicular, no? Com a llengua nacional, i per tant farà la benedicció amb usant el català.
1: No sé si vostè, que ha estat tan en contacte, sap que històricament en algunes qüestions, o quan vostè doncs va estar tan present a la Santa Seu, a vegades hi havia hagut discrepàncies entre persones doncs, que potser escrivien aquests parlaments, i potser la manera en què el papa es volia expressar al voltant d'algunes qüestions.
0: Efectivament, vam veure diverses vegades com el papa Francesc, per exemple, portava un discurs i no llegia, no? Perquè començava a llegir-lo i no es trobava còmode amb allò i improvisava. I a més, se li donava molt bé, no? Aquest és un papa més introspectiu, més una persona que és potser una mica més tímida, però que pensa molt allò que diu, i que, per tant, s'ha volgut mirar cadascun dels discursos que ha fet. I, per tant, el de Gaudí serà un discurs magnífic que no deixarà indiferent a ningú.
1: Doncs amb ganes d'escoltar-lo, ja per acabar, què creu que podem esperar? Ara ens donava alguna pinzellada, però què creu que podem esperar d'aquesta visita del papa aquí a Catalunya, a casa nostra? Abans recollíem unes frases que havia dit el senyor Jordi Pacheco, que parlava de Lleó XIV, i deia que en el cas de Madrid, sí que està en el Congrés, doncs ha estat un contingut més polític, però que aquí a casa nostra potser serà més social. No sé si vostè també va encaminat cap al mateix sentit.
0: Bé, jo diria que va vostè molt ben encaminada. Jo diria que destacarà que Catalunya, per exemple, va ser el primer lloc on es va fer la pastora gitana als anys 60, no? Quan va començar l'atenció especialitzada amb el món gitano, que va portar després, 10 anys més tard, a tenir polítics gitanos a les primeres corts constituents de l'any 78. Veurà que també nosaltres hem estat pioners en entitats com les escoles concertades, escoles socials, escoles d'adaptació, educació adaptada, educació amb llengües diferents a la pròpia. Veurà que és una església molt, molt inculturada al món social i que amb moltes experiències. Sant Joan de Déu és un referent mundial en atenció infantil. I podríem posar molts, molts exemples, no? Però nosaltres som pioners, i l'Església de Catalunya és pionera, en tot allò que té a veure amb el social, no? Des del punt de vista de migracions, amb minories culturals, des de violència domèstica fins a qualsevol tipus de discriminació. I jo crec que ha destacat tot això. Com al llarg del temps, des del segle XIX, quan es comença la industrialització a Catalunya, hi ha una església de frontera que intenta doncs, això, fer les primeres llars bressol, fer les primeres fàbriques en llocs per assegurances per als treballadors. Bueno, tot això ho posarà en relleu en el discurs que farà.
1: Don Sergio Rodríguez López Ros, gràcies per acompanyar-nos en aquesta prèvia de la visita del papa Lleó XIV a casa nostra. Estic ben segura que la gaudirà de ben a prop. Així que això, que seran dos dies intensos, però que, com deia vostè, doncs amb ganes també de rebre-la aquí a Catalunya.
0: Això mateix, gaudiré molt.
1: Que vagi bé, molt bona tarda, gràcies.
0: Bona tarda, gràcies.
1: I abans parlàvem també de les reaccions dels partits polítics, de què esperen del papa Lleó XIV quan arribi aquí a casa nostra. Doncs el PSC esquiva els temes més espinosos per a l'Església, quan falten això, com dèiem, menys de 24 hores perquè aterri a Barcelona. Els socis parlamentaris, en canvi, posen sobre la taula la qüestió dels abusos a menors, la

0: crisi de l'habitatge i la importància del català. Marcos Díaz, bona tarda.
1: Bona tarda, Lola. El Partit Socialista destaca els principis del pontífex en defensa de la pau i de la justícia social, però evita pronunciar-se sobre el seu posicionament respecte a l'eutanàsia o l'avortament. La portaveu Lluís de Moret admet les discrepàncies, tot i que li treu importància.
2: Refermem i compartim aquelles que tenen una sintonia amb els nostres plantejaments, i aquesta sintonia parla de pau, de diàleg i de justícia social. Hi ha coses, evidentment, que no compartim, com en tants altres representants internacionals.
1: Els socis, mentrestant, li reclamen contundència contra els abusos sexuals, la defensa del dret a l'habitatge i respecte pel català. Són David Cid dels Comuns i Elisenda Alemany d'Esquerra.
3: Passar de les paraules dels fets en el que fa referència als abusos sexuals que afecten a l'Església. Això vol dir, per una banda, reconeixement, vol dir també reparació i, evidentment, vol dir prendre mesures perquè no torni a passar, és a dir, per fer net, per investigar.
4: Creiem que al marge de la visita del Papa i d'una societat que l'acull, la presència del català hi hauria d'estar molt i molt present, com el retorn de la societat que l'acull també hauria d'estar en l'agenda.
1: També des de Junts reclamen al Sant Pare que no menystingui la llengua i acusen l'arquebisbe de Barcelona de relegar el català a segon pla. Escoltem el portaveu del partit, Josep Rius.
5: Ja fa temps que el cardenal Omella ha mostrat signes d'intolerància respecte a la identitat, respecte a la llengua i respecte a la cultura pròpies de Catalunya.
1: I finalment, el Partit Popular destaca que els discursos que ha pronunciat fins ara el Papa estan plens de saviesa, veritat i esperança.

0: Doncs arribem a 8:15 del vespre. La dels docents no serà l'única mobilització que coincidirà amb l'arribada del Papa. Demà a les 9 del matí, els comitès d'empresa de Nissan han convocat les plantilles davant la seu del Departament d'Empresa i Treball, on des de la setmana passada s'està negociant un ERO que podria acabar amb un terç dels 569 treballadors de Nissan que manté a Catalunya.
1: La direcció de l'empresa i els sindicats continuen negociant sense arribar a cap acord. Demà mateix s'acaba el període de consulta sobre l'ERO amb la mediació de la Generalitat. Per això es concentraran a les portes del Departament d'Empresa i Treball al carrer Sepúlveda número 148 de Barcelona. A hores d'ara, Comissions Obreres i els comitès d'empresa exigeixen retirar els acomiadaments i denuncien que aquest expedient mostra la voluntat de Nissan de tancar totes les plantes que té a Catalunya. En aquest cas, la més afectada seria la del Prat de Llobregat, on perdien la feina 110 de les 122 persones que hi treballen. Seguirien així, entenent els sindicats amb el tancament de les fàbriques de la Zona Franca i Montcada i Reixac.
0: En plena selectivitat, amb les biblioteques plenes d'estudiants buscant silenci i aire fresc, s'obre un nou front laboral a Barcelona. Els treballadors denuncien que l'Ajuntament ha donat per tancades les negociacions sense acord i amb un no a totes les seves demandes.
1: Ho consideren inacceptable i alerten que els deixen a l'estacada. Avancen que això pot acabar afectant el servei, també. En aquest context, exigeixen reprendre el diàleg i ja avisen que demanaran la mediació de la Generalitat i no descarten portar el cas als tribunals. Pau Solana és membre del Comitè d'Empresa del Consorci de Biblioteques de Barcelona.
2: El nostre objectiu és fer passos per poder tornar a reobrir la negociació. Per exemple, demanarem una mediació al Departament de Treball i, si no, doncs estudiarem jurídicament la interposició de demandes, perquè és el que comentava la Montse, que hi ha coses que creiem que no estan dins la legalitat.
1: Tot plegat en un moment especialment delicat, amb exàmens finals, selectivitat i calor, quan les biblioteques s'han convertit en un refugi clau per a molts estudiants.
0: I encara en clau laboral, el conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, ha avisat que saltar-se les restriccions d'accés als espais naturals podria afectar milers de llocs de feina que pengen d'un fil per la crisi de la pesta porcina africana.
1: Ordeig està rebent pressions polítiques i socials per flexibilitzar les prohibicions. La darrera, aquest cap de setmana, quan unes 200 persones van accedir a Collserola amb una caminada popular com a senyal de protesta per les mesures que limiten l'activitat en espais naturals per poder controlar els contagis entre senglars de la pesta porcina. En aquest sentit, el conseller d'Agricultura alerta que aquestes actuacions podrien allargar la crisi i fer que moltes persones perdin la seva feina.
3: Hi ha milers de llocs de treball que pengen d'un fil en aquests moments. I, per tant, demanaríem, si us plau, no espatllar tot el que hem fet fins ara. La crisi sanitària no s'ha acabat.
1: Més enllà de la indústria càrnia, que encara

0: Ara no pot exportar porc amb normalitat arreu del món. Des de fa més de mig any segueixen en perill molts negocis que es troben en l'interior dels espais naturals on la Generalitat treballa per erradicar la pesta porcina.
1: La brúixola, l'actualitat de Catalunya a Onda Cero.
2: El canvi climàtic no espera. Per això, a Veolia, actuem ara. Gestionem aigua, energia i residus per reforçar la seguretat ambiental, garantint els serveis essencials que formen part de la nostra vida. Construïm comunitats més sostenibles i resilients i contribuïm al desenvolupament dels territoris, perquè el futur no només s'anticipa, es cuida. Veolia, un pas endavant.
3: Nunca dejes tirado a otro motero. Cuando eres motero hay muchas leyes no escritas, pero cuando eres mutuero hay una ley que sí está escrita, y es la siguiente.
4: Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91 555 5555.
3: Hazte mutuero.
4: Condiciones en mutua.es.

0: En titulars, dèiem que els preus de l'habitatge a Catalunya continuen disparats, tot i que el ritme de pujada es modera lleugerament entre el gener i el març. Han crescut un 10,5% respecte de l'any passat. Aquesta dada demostra que el mercat segueix en nivells històricament molt elevats. Quines altres conclusions podem extreure de les dades publicades avui per l'INE? Ricard Jiménez, bona tarda.
1: Bona tarda, Lola. Doncs que ja són 6 trimestres consecutius amb pujades de 2 dígits, una situació que no s'havia donat mai. Això vol dir que la desacceleració dels preus no resol el problema, simplement que continuen pujant, però una mica menys de pressa. L'encariment, a més, té un origen clar, sobretot ve de la segona mà, que puja a un ritme superior que els habitatges de nova construcció. Això indica que a Catalunya existeix un problema estructural, que és la falta d'oferta, és a dir, que no es construeix suficient per absorbir la demanda actual. I aquest és un element clau perquè ens allunya del model que va esclatar amb la bombolla immobiliària quan es construïa més del que es necessitava. Però la pressió sobre el mercat no és només a Catalunya, s'estén a tot l'Estat i les majors pujades es donen en zones com l'Aragó, Múrcia o Castella i Lleó. Ho explicava en declaracions a Onda Cero el gerent de la Cambra de la Propietat Urbana de Barcelona, Òscar Gorgas.
2: Espanya construeix molt poc. El 2025 es van acabar uns 115.000 habitatges, mentre que cada any es formen prop de 200.000 llars noves. Llavors, això vol dir que tenim un dèficit que s'ha anat acumulant i que actualment ja està al voltant dels 800.000 immobles.
1: Davant d'aquest escenari, la Generalitat insisteix en la necessitat d'augmentar el parc d'habitatge assequible amb mesures com impulsar la construcció pública, mobilitzar pisos buits i facilitar l'accés al lloguer per intentar contenir una escalada de preus que, de moment, no dona treva.
0: Gràcies, Ricard. I ara canviem de qüestió. En plana de salut, hi ha novetats en la millora del tractament de l'Alzheimer. L'Hospital Germans Trias i Pujol de Badalona estudia una intervenció quirúrgica per millorar els símptomes de la malaltia. Ens en dona més detalls la Montse Valls. Montse, bona tarda.
3: Bona tarda. L'hospital lidera un estudi europeu pioner que explora si accelerar el drenatge limfàtic pot ajudar a frenar la progressió dels símptomes de l'Alzheimer, com la pèrdua de memòria o la desorientació. L'objectiu és potenciar el sistema limfàtic, un dels mecanismes naturals del cervell per eliminar proteïnes tòxiques com la beta-amiloide o la tau, que són les responsables de la neurodegeneració. És una cirurgia mínimament invasiva, basada en tècniques de microcirurgia plàstica, que permet l'alta en 24 hores i que de moment ha donat bons resultats en 2 pacients. Carmen Higueras és cap de cirurgia plàstica.
4: Els pacients que hem operat fins ara estan bé, han evolucionat bé postoperatòriament i no hi ha hagut cap tipus de complicació, i comencem a veure que hi ha com una milloria en l'estat d'ànim, amb la fluïdesa verbal, però repeteixo, són resultats molt preliminars, necessitem un seguiment molt més llarg.
3: L'estudi inclourà una desena de pacients en fase lleu amb un seguiment d'un any per avaluar sobretot la seguretat del procediment. Igualment, s'ha de tenir en compte que des de l'hospital asseguren que la cura de l'Alzheimer encara és lluny d'aconseguir-se.

informació local quan passen 5 minuts de 8:15 del vespre i comencem pel Baix Llobregat, on la Generalitat manté viu l'objectiu d'adaptar els serveis públics a les necessitats d'aquesta regió de Catalunya. Amb aquest horitzó, el SEM, el Sistema d'Emergències Mèdiques, desplegarà a partir d'aquest dimarts a la mitjanit un total de 164 ambulàncies noves a la

0: Regió Metropolitana Sud, 5 més que fins ara.
1: El nou model de transport sanitari arriba amb més recursos i sobretot amb unes ambulàncies carregades de noves tecnologies que faciliten la feina dels professionals.
2: Tecnològiques que el que ens porten és millors decisions clíniques i decidir en el moment que tenem el pacient en quin centre sanitari se'l podrà atendre millor o tindrà millors opcions terapèutiques. Evitem trasllats interhospitalaris després d'un centre a l'altre.
1: Aquest nou model, que costarà més de 200 milions d'euros repartits en 5 anys, arriba també amb més hores de servei. En concret, gairebé 20.000 hores anuals per 20.000 hores anuals més per urgències i una bossa extra per afrontar moments de màxima pressió. El reforç es notarà especialment al Baix Llobregat Nou, Nord, amb més cobertura a Abrera, Martorell i al Papiol, però també a l'àrea metropolitana Sud, amb millores a Cornellà, l'Hospitalet i el Prat.
0: Pel que fa a la mobilitat, Rodalies recuperarà de manera progressiva a partir d'avui el servei ferroviari habitual al Garraf, un cop finalitzades les obres de millora als túnels entre les estacions de Sitges i Garraf.
1: Concretament, es restableixen de forma gradual els serveis habituals de la línia R2 Sud entre Sant Vicenç de Calders i Barcelona, la circulació habitual dels serveis regionals i el servei ferroviari de la línia R15 entre Móra la Nova i Riba-roja d'Ebre. El pla alternatiu de transport per carretera es mantindrà durant tota la jornada, durant la qual els autobusos seguiran en funcionament.
0: I l'impacte és devastador per aquest matrimoni de Pallars Sobirà, que només en un dia, s'ha quedat sense res. La Pilar Bas i en Ramon Vidal han hagut de sacrificar tots els animals de les seves explotacions. Estem parlant de més de 200 vaques i vedells, alguns de tot just un mes de vida, després de donar positiu en tuberculosi.
1: La llei obliga a fer que el que es coneix com a buit sanitari, i això vol dir eliminar tot el ramat, parlen d'una pèrdua econòmica molt gran, però sobretot d'un cop moral molt dur, tal i com lamentava la Pilar.
3: Perquè és veure marxar tots els animals que has cuidat des de petits, que has estat allí, i alguns que la meva filla, bueno, estava amb ells, bueno, és que és tot.
1: Aquest dilluns, amb l'ajuda d'altres ramaders, han carregat els animals als camions per portar-los a l'escorxador. El sector, a més, mostra indignació i apunta a la fauna salvatge com a possible origen del contagi.
0: I una última informació en clau local i de caire polític. Junts ja entra en la recta decisiva per escollir candidat a l'alcaldia de Barcelona. De moment, dues de les candidatures aspirants ja han superat el primer filtre. Pilar Calvo i Jordi Martí, actual líder municipal, han aconseguit els avals necessaris de la militància i passen a la següent fase.
1: Ara el focus se centra en si la resta de candidats també superen abans del dijous aquest tall previ, mentre el partit es prepara per una votació interna que s'ha de fer a finals de mes. És una cursa clau per al futur de Junts a la capital de Catalunya. El partit busca nou lideratge després de l'etapa de Xavier Trias i vol arribar fort a les municipals del 2027, on haurà de competir amb l'actual alcalde Jaume Collboni.

0: En successos, Interior reforçarà el pla Campai a la zona franca de Barcelona després que ahir a la nit un home fos tirotejat mortalment.
1: La consellera del RAM, Núria Parlon, ha anunciat que també es reunirà properament amb l'Ajuntament de Barcelona per veure quina és l'estratègia que s'ha de reforçar.
2: Reforçant doncs, tota l'estratègia Campai a la zona de Zona Franca, que creiem que pot ser una eina útil, i per altra banda no descartem treballar en una necessitat que tenim a Catalunya especialment, però també al conjunt de l'Estat, que és promoure una legislació molt més dura pel que fa a la tinença il·lícita d'armes de foc.
1: Parlon també ha explicat que no descarten treballar a promoure una legislació més dura pel que fa a la tinença d'armes de foc, una necessitat que, al seu parer, s'ha d'aplicar tant a Catalunya com al conjunt de l'Estat. Mentrestant, els Mossos continuen buscant l'autor del tret mortal i esclarir les causes de l'homicidi. Fonts de la investigació estudien si el cas podria estar relacionat amb màfies de l'Est.
0: Hem de lamentar una mort més a les carreteres. El copilot d'un turisme mor aquest migdia després que el vehicle amb el qual circulava xoqués frontalment contra un cotxe tot terreny a Lloret de Mar, a la Selva.
1: El sinistre s'ha produït pels volts de quarts d'una quan, per causes que s'investiguen, els dos vehicles han topat. Arran de l'accident, el copilot d'un dels cotxes ha mort i el conductor ha quedat ferit greu i els equips d'emergència l'han traslladat a l'Hospital Josep Trueta de Girona. L'ocupant del tot terreny ha sortit il·lès del sinistre. Arran del xoc, s'han activat diverses patrulles dels Mossos, quatre dotacions dels bombers de la Generalitat que han realitzat tasques d'excarceració i dues unitats i helicòpter medicalitzat del SEM.
0: La Policia Nacional ha detingut 8 persones a Gurb, a Osona, que formaven part d'un grup criminal que es dedicava a falsificar documents i a favor

0: i la immigració irregular.
1: Segons fonts policials, l'organització havia creat una estructura mitjançant la qual ciutadans estrangers amb residència legal a Espanya portaven familiars residents al seu país d'origen a través de la reagrupació familiar. El grup proporcionava volants d'empadronament falsificats amb l'objectiu que aquestes persones poguessin acreditar un domicili fix i complir així els requisits necessaris per aconseguir el permís de residència. Els arrestats van arribar a cobrar fins a 6.000 euros per cada família que es volia reagrupar.

0: 7:41 en Cultura. La Patum ha tancat 5 dies de festa convertint la plaça de Sant Pere de Berga en un mar de foc amb l'última Patum completa del Corpus.
1: Més de 6.000 persones han omplert la plaça per viure l'últim esclat de foc, música i salts després de 5 dies de celebració que han situat Berga al centre de la cultura popular catalana. Les comparses han acomiadat la festa al ritme del tabal i de la cobla ciutat de Berga. El salt de plens ha tornat a ser el moment més esperat. Durant el Corpus s'han cremat prop de 400 quilos de pólvora, dels quals més d'un centenar aquest diumenge. La consellera de Cultura, Sònia Hernández, ha anunciat que proposarà que la Patum rebi la Creu de Sant Jordi i ha confirmat una aportació de 200.000 euros, la més alta feta fins ara.
0: I el que també ha acabat és el Primavera Sound 2026, després d'un cap de setmana ple de sorpreses. La més destacada ha estat el concert sorpresa d'Olivia Rodrigo.

0: A ritme de hits i de rock guitarrer més propi dels 90 i amb una energia inesgotable, la cantant va revolucionar la tercera jornada del Primavera Sound. A més, va protagonitzar un dels moments més recordats del festival d'aquest any, després d'actuar amb Robert Smith, cantant de The Cure, per estrenar una nova cançó. Amb tot, el Primavera Sound es va acomiadar un any més de Barcelona, enguany amb l'actuació de Carl Cox. El festival ha rebut més cares conegudes, com la del president del govern espanyol, Pedro Sánchez, que va anar a veure Gorillaz. També destaquen l'exentrenador del Barça, Pep Guardiola, i el president del club, Joan Laporta, al concert de The Cure.
1: I en plana musical, també, aquesta setmana es dona el tret de sortida al festival Blau Marí Music, i el primer concert serà el de Rosana.

0: saber què ens espera d'aquí 3 quarts d'hora, a partir de 2 quarts de 9, a la brúixola del Radio Estadio, i per saber-ho tenim ja amb nosaltres a l'Albert Arranz, aquí amb nosaltres. Albert, què tal? Bona tarda.
1: Hola, Lola Sorribas. Doncs a la brúixola de Radio Estadio Catalunya d'avui, Laporta demanarà a l'assemblea del Barça més calés per acabar el nou espai Futbol Club Barcelona. Ronald Araujo torna a la ciutat comtal per tractar-se d'una lesió muscular al basó abans de tornar amb l'Uruguai pel Mundial. Florentino Pérez guanya amb més d'un 60% dels vots les eleccions del Real Madrid i presidirà el club blanc 4 anys més, amb Mourinho a la banqueta. I el centre d'esport Sabadell s'enfrontarà al Zamora, a doble partit per jugar a segona divisió la pròxima temporada, fase d'ascens de la que resta eliminat l'Europa. A més, la farem petar amb un 12 cops finalista de tornejos ATP i guanyador de 4, que acaba de penjar la raqueta. L'Eloi Collazo se'ns aproparà a les efemèrides esportives de la setmana, al seu tal dia com avui, i repassarem l'actualitat del món del golf al The Tee a Green. Tot plegat de 2 de 9 fins a les 10 en punt de la nit.
0: Perfecte, Albert, gràcies, ens escoltem.
1: Adéu-siau.
0: I abans de començar la segona part de la brúixola d'avui, farem una petita pausa, però els presentem els temes que ens esperen. D'una banda, en clau internacional, ens dirigirem cap a l'Orient Mitjà, i de l'altra parlarem també sobre salut mental avui, sobre la ira.
2: Sí, en el cas de la plana internacional, tornarem a treure el cap per aquesta finestra i tornarem a anar a l'Iran perquè el conflicte s'allarga. Fa més o menys 2 mesos que es va anunciar aquest alto el foc, que els últims dies ens demostra que no ha servit de res perquè Israel i Iran es tornen a bombardejar els uns als altres, mentre Donald Trump intenta posar pau, però sembla que no ho aconsegueix. Parlarem amb el SIDOP per veure de quina manera pot Donald Trump jugar les seves cartes i mirar que aquest conflicte ja per fi s'encamini cap al final, com vol el mandatari estatunidenc.
0: Molt bé, doncs petita pausa i ens hi posem.
3: Un 21% es lo que puede aumentar la productividad con un encaje real entre candidato y empresa. Mientras otros miran currículums, en Eurofirms encontramos personas. Porque cuando alguien encaja de verdad, los resultados de las organizaciones mejoran. Eurofirms, 35 años encontrando al mejor talento para mejorar tu empresa.
0: Tornem a obrir una setmana més la nostra finestra al món, i és que passen els mesos, però hem de tornar a transportar-nos mediàticament a l'Iran, on els atacs no s'aturen, Joan.
2: Sí, mentre Donald Trump, president dels Estats Units, insisteix que les negociacions amb l'Iran avancen per bon camí, el seu teòric aliat, Israel, continua atacant l'Iran i viceversa. Queda ja lluny aquell alto el foc que Trump va anunciar fa 2 mesos. De fet, en els últims dies, els intercanvis dels bombardejos entre Israel i l'Iran han tornat a tensar la situació. Trump es mostra irritat, els demana públicament que s'aturin, però al mateix temps manté el discurs que l'acord de pau és més a prop que mai.
0: Veurem si aquest cop sí, les paraules de Donald Trump es tradueixen en fets, i si aquests últims atacs són només una escalada puntual, o si ens al contrari la confirmació que el conflicte va per llarg, doncs és una cosa que veurem en els propers dies. Però per analitzar-ho tot plegat, avui ens acompanya Samuel Abrami, és investigador del SIDOP. Samuel, què tal? Bona tarda.
4: Hola, bona tarda.
0: A veure, per començar, en quin punt exacte del conflicte ens trobem avui? Estem davant d'una escalada puntual, com dèiem ara, o d'un canvi de fase més profund?
4: Sí, vale. Es complicado definirlo, pero yo diría que estamos ante un cambio de fase, si así podemos definirlo, no solo ante una escalada puntual. Es el primer intercambio directo, por ejemplo, de fuego entre Irán e Israel desde la tregua de abril, pero además llega mientras Trump insiste en que siguen las negociaciones para un alto el fuego inmediato. Esto significa que guerra limitada, digamos, y diplomacia están ocurriendo a la vez, al mismo tiempo. Y lo nuevo es que Irán parece haber abandonado parte de su vieja paciencia estratégica y ya no ve la tregua como una simple pausa, sino como un terreno donde también se decide el resultado del conflicto.
2: Uh-huh. El que passa és que quan analitzàvem aquest conflicte a l'inici, molts es preguntaven si l'Iran podria aguantar. També et vull preguntar per l'estat de salut ara mateix del règim i del país, perquè sembla que contraataca i, per tant, sembla que no li importaria que el conflicte encara s'allargués unes setmanes més.
4: Sí, digamos que ahora está cambiando, ¿no? La estrategia de Irán es una estrategia de presionar a Estados Unidos e Israel al mismo tiempo, porque

0: que visualice el evento que le ha generado enfado como en el espacio, ¿no? Como más lejos en el tiempo para poder como moldearlo mejor. Aquí ya te digo, ya os digo, sí, diga, perdones.
1: No, no, no, no, perdona, continúa, continúa, David, continúa.
0: Sí, digamos que aquí hay como, es que es muy particular, en los niños a lo mejor es más unificado el protocolo, ¿no? De dejar que desahoguen, pero hasta cierto punto y hacer que no, como que no sea el único mecanismo que tienen, ¿no? Está comprobado que si cedemos ante las rabietas, será más probable que las niñas, bueno, la próxima vez hagan otra rabieta, pero sí, entre lo cognitivo y lo conductual, cada persona, insisto, hay muchos modelos, pero la base de la respiración, la buena dieta, el sueño, el ejercicio continuado. El sedentarismo provoca también, bueno, un aire descontrolado por desregulación fisiológica. Entonces, como decimos, es un tema complejo que en psicoterapia requiere de, bueno, de pruebas, de estudios, para hacer un traje a medida para cada persona y que maneje el aire de lo, bueno, a su manera particular y concreta.
1: És interessant, més enllà de totes les pautes que has dit, però com els hàbits saludables dels que parlem tantes vegades i que ens ajuden en molts àmbits de les nostres vides també doncs, influeixen en qüestions com aquestes, com dèiem, entre d'altres qüestions també, però amb la ira. David Cueto, moltíssimes gràcies, que vagi molt bé, molt bona tarda, fins la setmana vinent.
0: Muchísimas gracias a vosotros. Muy buenas tardes.
1: Estem arribant a 8:45 del vespre, després d'obrir la finestra al món, dirigir-nos cap a l'Orient Mitjà, també de parlar sobre salut mental amb el nostre psicòleg de capçalida, el David Cueto. Nosaltres tanquem el programa, els deixarem ara amb la brúixola del Radio Estadio, però abans de tot ens agradaria repassar una mica tot el que implicarà la visita del Papa Lleó XIV demà aquí a Barcelona, perquè això és sinònim de jornada intensa periodísticament parlant, però també a nivell de mobilitat, Joan.
2: Sí, afectacions importants des de demà. La principal a la Sagrada Família es tancarà un ampli perímetre entre Rosselló, Lepant, València i Sicília, prohibit el trànsit i també l'aparcament des de demà a la nit. També hi haurà restriccions a la zona de la catedral i al Palau Episcopal i a Montjuïc amb talls als accessos a l'estadi olímpic. A Montserrat només s'hi podrà accedir amb reserva o acreditació.
1: Per tant, moure's en cotxe impossible.
2: Sí, i per això es reforça el transport públic, sobretot el metro, amb més trens i horari ampliat. Això sí, l'estació de Sagrada Família, recordem-ho, estarà tancada tot el dia.
1: Un seguiment que podran fer d'aquesta visita al matinal, també als butlletins informatius, al Notícies Migdia amb el Gabriel Figueredo i també durant 20 minuts a la brúixola, Joan, de 7:20 a 7:40.
2: 7:20 a 7:40, 20 minuts per repassar el que hagi donat de si el primer dia del Papa a Catalunya. Molt atents també amb la vaga en el sector educatiu, que coincideix, ja ho sabem, amb aquesta visita del Papa. I l'última hora papal, podríem dir, ens la donaràs tu, Lola.
1: Sí, exacte. Serem demà a Montjuïc, en aquesta vigília que farà amb els joves. Demà passat a la Sagrada Família, on beneirà la creu de la torre de la creu de Jesús. Per tant, molta feina per endavant, que ho explicarem tot aquí a la brúixola i, evidentment, doncs, com dèiem, als butlletins, al migdia i també a Madrid.
2: 20 minuts, però intensos, eh?
1: Intensos.
2: Ja els assegurem.
1: Exacte. Ho deixem aquí i tornem demà, com dèiem, a les 7:20 i amb brúixola ja regular a partir de les 7 al dijous. Que vagi molt bé, bona tarda.
3: Onda Cero Catalunya. A Barcelona 93.5 FM. A Girona 98.9. A Lleida 94.1. A Tarragona 95.3. A Vilanova 96.3. I a l'Alt Maresme 102.4.
4: Són 8:45. Comencem futbol i molt més a Onda Cero Catalunya.
3: La brúixola de Radio Estadio amb Albert Arranz.
4: Hola, hola, hola, molt bon vespre a tothom. Sí, nova edició de la brúixola de Radio Estadio Catalunya, la d'aquest dilluns 8 de juny de 2026. Fins les 10 en punt manarà el futbol i hi haurà molt més a les emissores d'Onda Cero Catalunya amb el treball de la redacció d'esports d'aquesta casa, capitanejats per Alfredo Martínez, amb el Víctor Lozano, el José Agustín Gómez i el Víctor Llucià a la redacció i producció i amb el gran Fran Villar al capdavant del control tècnic. Vinga, va, entrem en matèria.

0: Passa un minutet i 12 segons de dos quarts de nou. Realització musical inigualable del Fran Villar i hora magnífica per fer 5 cèntims de l'actualitat futbolera del dia, que en clau Barça ens deixa una sol·licitud de més calés per acabar el nou Camp Nou. Víctor Llucià, bona tarda.
1: Què tal? Bona tarda, Albert. Sí, és que l'obra faraònica que està executant el Barça al Camp Nou amb aquesta reforma encara li queda un bon tros, i pel que van publicar ahir els companys del diari Ara amb el préstec que va sol·licitar el club a Goldman Sachs d'uns 1.450 milions d'euros entre el que va demanar el Barça i les despeses que comporta, doncs no en té suficient. Segons la mateixa informació, a finals del 2025 ja se n'havien gastat poc més de 1.000, la qual cosa representava el 73%, i mantenint aquest ritme d'uns 32 milions d'euros al mes ja no hi hauria diners per seguir amb els treballs a partir d'aquest mes de juny. De fet, el club ha hagut de posar diners del seu pressupost ordinari per evitar que la reforma s'aturés, i amb aquesta situació i sabent que la tercera graderia continua construint-se, està pendent la instal·lació de la coberta per l'estiu del 2028 i havent també de marxar altre cop a l'Estadi Olímpic qui serà president del club a partir de principis del mes de juliol, Joan Laporta planeja doncs demanar en assemblea més diners als socis. Ja ha fet referència a una quantitat que pot oscil·lar entre els 300 i els 400 milions d'euros, però el club ha de decidir encara si ho demana en assemblea extraordinària aquest mateix mes de juliol, on es ratificarà la nova junta directiva, o si espera l'assemblea ordinària de cada mes d'octubre. Més qüestions, ja més en clau selecció espanyola, perquè els blaugranes convocats disputaran aquesta matina de l'últim dels dos amistosos de preparació pel Mundial que arrenca aquest dijous a l'estadi Azteca. Els de Luis de la Fuente es veuran les cares amb el Perú, a Puebla, a partir de les 4 de la matinada, hora catalana. Un duel pel que encara no està disponible Lamine Yamal. Parla el seleccionador espanyol sobre la perla de Rocafonda.
2: Los tres están dentro de los plazos para poder llegar en buenas condiciones para jugar el día 15. Los minutos no lo sabemos. La lesión de Lamine era diferente a la de Nico y la de Víctor. O sea, quiero decir, cada uno tenía su proceso, su duración, etcétera, etcétera. Pero lo más importante es que dentro de esos plazos que teníamos previsto el día 15 se pueden cumplir y se van a cumplir para que estén con nosotros en disposición de ser alineados en algún momento del partido.
1: Tampoc no podran jugar aquesta matinada, s'ha referit al seleccionador espanyol, ni Nico Williams ni Víctor Muñoz. Precisament l'extrem del Barça, la perla de la Masia, cridat a ser una de les grans estrelles en aquesta Copa del Món, ahir va penjar un nou vídeo en el seu canal de YouTube. Va respondre a preguntes de diversos usuaris, i una d'elles sobre el que va aprendre durant l'Eurocopa de fa dos estius, el 2024, i què pot aplicar d'això al Mundial.
3: Bueno, aprendí de la Eurocopa 2024, sobre todo el primer partido. Lo de los primeros nervios, de porque era un chaval y tienes esas mariposas de que es tu primer torneo internacional y es diferente a todo lo de clubes. Aprendí a tener más calma, que los partidos son muy largos y que si un partido lo juegas mal, luego te quedan otros seis. Que sin prisa, ¿sabes? Que salga natural y que el torneo es muy largo, tipo, siempre se acaba mejor que se empieza, entonces que empezar con calma.
1: Luis de la Fuente ja ha reiterat en nombroses ocasions que Lamine Yamal estarà disponible pel debut de la selecció espanyola al Mundial el dilluns 15 de juny contra Cap Verd a la ciutat estatunidenca d'Atlanta. Un que ara es dubta per a les trenes, el central uruguaià Ronald Araujo, que va volar ahir fins a Madrid per sotmetre's a un tractament exprés degut a una lleu lesió muscular que va patir al bessó, però ja demà està previst que s'incorpori a la feina amb la seva selecció a Playa del Carmen, a Mèxic, amb la selecció que dirigeix Marcelo Bielsa. I un últim apunt en clau culer, i és que la portera Txell Font marxarà del club quan acabi el seu contracte el 30 de juny. Enguany ha estat la tercera portera de Pere Romeu, la titular del filial, però ha estat sempre en dinàmica del primer equip, i de fet va debutar en el darrer partit de la temporada de la Lliga F contra el Madrid Club de Futbol Femenino.
4: A Badalona, la nit del 10 de maig, el dimoni crema. Amb ell cremen la ràbia, la tristesa i les males vibracions. Les esperances es renoven i tornem a començar. Com el foc que encén la ciutat, la penya torna a aixecar-se, més viva que mai. Vine a viure els play-offs i fes bullir l'Olímpic. Entrades a penya.com. Aprofita el 10% de descompte amb el codi A310. Cada espurna encén la flama.
5: Me tienes contenta. Estamos cansados de que cada vez nos subas más el precio del seguro.
6: Pues nosotros nos vamos a la Mutua. Contento. Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
7: Vente a la Mutua y todos contentos.
6: Condiciones en Mutua.es.
8: Si t'agraden la ràdio i el futbol, la brúixola de Radio Estadio, a Onda Cero Catalunya, amb Albert Arran.
0: Hores i 36 minuts amb 32 segons, per ser exactes. A Can Real, Florentino, 4 anys més. En vença 65%, 35% a Enrique Riquelme. Calendario inmediato en la Casa Blanca, Onda Cero Madrid, Alberto Pereiro, tocayo, hola.
9: Hola, querido, ¿qué tal? Muy buenas. Bueno, pues el plan de viaje del Madrid es bastante simple, de aquí a que se tomen unos días todos de vacaciones. Mañana se va a desconvocar la Junta Gestora para que la Junta Directiva de Florentino Pérez, desde mañana a 4 años vista, empiece otra vez a trabajar con plenos poderes, que tampoco los había perdido, pero poder operar para fichajes, para comunicados oficiales, sin ningún tipo de problema. Y el primero debe ser el de José Mourinho, en principio para mañana, y presentación miércoles o jueves, todos estos días todavía por determinar, acompañado de Pepe en el cuerpo técnico, con la gente habitual que tiene ahora mismo en el Benfica, y ya sabiendo que va a ser esa versión de Mourinho 2.0 que tiene que llevar al Madrid a volver a ganar títulos. Dos, la renovación de Rüdiger, que se puede anunciar en cualquier momento porque ya está todo pactado y va a seguir una temporada más. Recordemos que de los defensas no va a estar Militao hasta probablemente octubre o noviembre, y se marchan Dani Carvajal y David Alaba, y los dos que van a llegar, que van a firmar hasta 2030. Es el caso de Ibrahima Konaté, que ya ha dejado de seguir, por cierto, al Liverpool en redes sociales, y que se le va a presentar cuando caiga Francia del Mundial, y lo mismo para Denzel Dumfries y su participación con Holanda en la Copa del Mundo, para luego volver directamente al Madrid previo pago de esos 20 millones de euros que va a dejar en el Inter de Milán. Hay varias conversaciones también pendientes con jugadores que no van a seguir la temporada que viene, ya sea con traspaso o con algún tipo de cesión, como lo de Gonzalo García, que puede acabar Real Sociedad, como Borussia Dortmund, tiene varios pretendientes. Y luego ahondar un poquito más en lo que puede pasar mañana con esa super oferta de como mínimo 150 millones de euros por un jugador muy importante de un equipo muy importante de la Liga de Campeones. Todo apunta a Michael Olis. Hay mucha gente que quiere seguir pensando que Vitinha o Joan Neves pueden ser el objetivo de Florentino Pérez, y alguno dejando caer que podría ser incluso Julián Álvarez. Ya te digo que todo apunta al extremo del Bayern ahora mismo con la selección francesa en el Mundial. Del resto, tranquilidad, sabiendo que empieza el octavo mandato de Florentino Pérez después de su tercera victoria con casi 22.000 votos.
10: ¡Vigor, gor, gor, gor, gor, gor, gor, gor! ¡Toma Energisil Vigor! Energisil con maca contribuye a estimular el deseo sexual. Recuerda, energía masculina, Energisil Vigor.
11: Tiri, tiri, tiri. Perdona que interrumpa en Onda Cero, pero tengo cero dudas de que...
12: De que con el seguro de salud de Línea Directa tienes acceso directo a los mejores médicos, especialistas y hospitales con menos esperas, tipo directo.
11: Pero cero dudas, ¿eh?
12: Seguro de salud de Línea Directa desde 19,90 euros al mes y sin copagos. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
8: La brújula de Radio Estadio, amb Albert Arran.
0: Vuit i 39, de seguida la tertúlia. Algú ja em diu que ja m'escucha, doncs de seguida anem a l'abans, a la fase d'ascens a segona divisió. Una cara i una creu catalanes. Víctor Lozano, bona tarda.
1: Hola, bona tarda. Cara i creu pels dos equips catalans que aspiraven a pujar a segona divisió, si més no, a jugar la final del play-off d'ascens a la categoria de plata del futbol espanyol. Anem, doncs, per el més recent, per l'últim. La creu és per l'Europa, que es va quedar a les portes de disputar aquesta final. Ho va tenir molt a prop, de fet, ho va acabar perdent a la pròrroga. Va caure al camp del Celta Fortuna, a Balaïdos, per 3-2. I això que els graciencs es van avançar en el marcador amb un golàs impressionant de Jordi Cano. L'equip gallec va capgirar el resultat i es va posar 2-1, però a falta de 10 minuts pel final, el propi Jordi Cano de penal va forçar aquesta pròrroga en la que al final l'equip gallec va acabar sentenciant amb un gol a 10 minuts pel final en una jugada mal defensada. El cert és que l'Europa va pagar molt car el gol encaixat al minut 98 al partit d'anada, i aquest va ser un llaç que va ser difícil de poder superar. Però tot l'Europa,
13: tota l'afició gracienca. Tothom està molt, però que molt orgullós d'aquest equip, començant pel seu entrenador, Adai Benítez, en declaracions a BTV.
14: Estic més que orgullós. Acabo de parlar amb tota la plantilla abans de sortir.

0: d'aquí, perquè crec que era un moment bastant, bastant idoni. Jugar en aquest camp no passa per casualitat, no estem aquí perquè toca, perquè hi ha un calendari que diu que un dia jugaràs aquí. És d'admirar d'aquest equip, de l'Europa, d'aquests jugadors i del que hem fet aquestes dues temporades. El camí no ha sigut fàcil ni curt, perquè són dos anys per poder jugar un playoff a segona divisió. Malauradament no l'hem aconseguit, però haig de dir que he confiat en aquesta plantilla, encara que moltes vegades he dit que començaven sent els últims, que tal. Hem sigut els cinquens en aquesta lliga regular, i crec que hem fet una eliminatòria digna de lo que hem fet a la temporada i de l'equip que érem.
1: La cara va ser, sens dubte, pel Centre d'Esport Sabadell. Encara tenim a la nostra retina aquella imatge d'una nova Creu Alta plena a vessar d'aficionats del Sabadell animant i que van contribuir de forma directa a que el seu equip capgirés l'eliminatòria i acabés imposant-se sense arribar a la pròrroga al Real Madrid-Castilla per 3-0 amb un gol a l'últim instant. Encara sentim a l'afició del Sabadell cantant aquest gol que arribava pràcticament en temps afegit. Un Centre d'Esport Sabadell que ha començat aquest matí a preparar la gran final. Recordem que s'enfrontarà al Zamora, que al final també va remuntar i va eliminar a un altre filial, en el seu cas el Villarreal B. El partit d'anada es jugarà el proper dissabte a l'estadi Ruta de la Plata. Déu-n'hi-do quin nom més maco. I el partit de tornada, atenció, un dia que no ha agradat a ningú. Es disputarà el que serà definitiu partit, el segon, el de tornada, el divendres dia 19 de juny a la nova Creu Alta.
2: Vive la Fórmula 1 en el centro de Barcelona. A partir de mañana y hasta el 13 de junio, disfruta gratis del Fan Village de Plaza Cataluña con activaciones de F1, actividades familiares, gastronomía, música en vivo y mucha, mucha, mucha diversión. Regístrate ya en circuitcat.com. ¡Te esperamos!
3: Onda Cero Cataluña.
4: ¿Será posible algún día prolongar la longevidad, la biológica? ¿O no va a ser posible? Sí, ya lo hemos hecho. Los australopitecos vivían hasta los 50 años. El problema de fondo es que un conejo envejece a los 3 años y nosotros llegamos a los 70.
5: Más de 50 años.
6: Cientos de proyectos.
7: Miles de voluntarios.
6: Pero nunca solos.
8: Queremos más.
9: ¡Vamos a por más!
10: Fundación Mapfre.
11: Securitas Direct es ahora Verisure, como ya nos conocen en el resto del mundo. Cambia el nombre, pero no lo que somos. Porque seguimos siendo los primeros en innovación, desarrollando tecnología propia y exclusiva para detectar el peligro y evitarlo. Lo que nos permite ir siempre un paso por delante para que tú puedas estar tranquilo. Hoy unificamos nuestra marca a nivel global, tras convertirnos en el líder mundial en alarmas. Securitas Direct es ahora Verisure, tu compañía de siempre más fuerte que nunca.
12: NH Collection Hotels and Resorts. Hoteles únicos en destinos excepcionales alrededor del mundo. Diseño elegante, servicio refinado, experiencias extraordinarias. Reserve en nhcollection.com. Una marca de Minor Hotels.

0: la brúixola de Radio Estadio, la pròrroga.
1: Vinga, va, comencem la pròrroga aquí a la brúixola de Radio Estadio Catalunya. D'entrada, què ens deixa aquest dilluns 8 de juny al marge del futbol, José Agustín Gómez?
2: Paolo Badosa cau al seu primer partit al torneig de llespa de Hertogenbosch, en la seva tornada a les pistes. La catalana perd 6-1 i 7-5 davant l'ucraïnesa Diana Snigur. És la 13a derrota en el que portem de temporada per la gironina. Marc Márquez guanyava ahir el Gran Premi d'Hongria de MotoGP. El català sumava la seva victòria número 100 al Mundial de Velocitat, convertint-se en el tercer pilot en aconseguir-ho després de D'Agostini i Rossi. El de Cervera es situa a 72 punts de l'actual líder, Marco Bezzecchi, i amb 14 curses encara per disputar-se en aquest Mundial. El Barça guanya la Copa del Rei d'handbol superant a la final Bidasoa d'Irun 17-37. El Club Natació Sabadell ha presentat avui els seus nous entrenadors per la propera temporada. Albert Espanyol s'encarregarà de l'equip masculí de waterpolo i Enric Arnella del femení.
1: Dos quarts de 10 clavats i ara toca obrir micròfon a un 12 vegades finalista de tornejos ATP i campió en 4 ocasions, que ha penjat no fa gaire la raqueta. Marxem cap a Andorra.
0: Onda Cero Catalunya.
3: Hoy en día puede ser pro verano, pro invierno, pro campo, pro ciudad, pro lo que quieras.
4: Y puede ser todo eso siendo profesional.
3: Y venir a los Pro Days de Citroën, hacerte con tu Berlingo con hasta 11.800 euros de descuento y disfrutar de ventajas exclusivas en turismos y comerciales solo este mes y solo para profesionales. Citroën. Consulta citroen.es.
5: Marca la casilla 105 en tu declaración de la renta. Gracias a la Iglesia tu ayuda llegará a quien más lo necesita. No pagarás más ni te devolverán menos y puedes marcarla junto a la de fines sociales. Entra en línea 105 por tantos.es y descubre el impacto que

0: Viene a marcar la casilla de la iglesia en tu declaración de la renta. Por tantos.
1: ¿Estás con el run run por si el perro hace saltar la alarma?
2: ¿Qué va? Estoy con esto.
3: La superseguridad de Movistar ProSegur Alarmas da supertranquilidad. Porque cuenta con el servicio Pet Ready para que la alarma no salte con tu mascota. Llama al 900-351-351. Ahora cámara gratis. Movistar ProSegur Alarmas. Tecnología para proteger mejor.
4: Aquest mataroní de naixement i andorrà de residència ha dedicat tota la seva vida, o gairebé, a passar-la bé. A passar bé la bola per damunt de la xarxa. I a sobre amb l'esquerra. Fa uns mesos que ha deixat el tennis després de gairebé 18 anys com a professional. 4 títols ATP en 12 finals. Membre de l'equip espanyol de Copa Davis en diverses ocasions i olímpic a Rio 2016. Albert Ramos Viñolas, bona nit.
5: Hola, bona nit.
4: És fàcil deixar de ser tennista professional o li cal un període de dol?
5: És una bona pregunta, la veritat.
4: Gràcies.
5: En aquest cas, en el meu cas, crec que estic bastant bé. Esperava potser estar una mica més, no trist, però una mica diferent. Però la veritat és que em trobo molt bé.
4: Millor del que esperaves, doncs.
5: La veritat és que sí.
4: La data de l'adeu, en el teu cas, anunciada un mes de març i feta efectiva un mes d'octubre, aquest període era per anar fent-te la idea, per acomiadar-te de la rutina que t'havia acompanyat tant de temps?
5: L'any anterior, el desembre, jo em preparava per intentar recuperar posicions en el rànquing i en un moment em vaig donar compte que no era molt aviat per mi. I vaig decidir fer-ho així també per poder anar, com tu dius, acomiadar-me tranquil·lament, també perquè la meva família, les meves filles, poguessin viatjar alguna setmana amb mi, així fer-ho tot una mica més suau, per dir-ho d'alguna manera.
4: Arrelat a Andorra ja fa temps, de fet les teves dues filles ja són andorranes de naixement. A Andorra, que dic jo, fou una elecció impositiva, com tants d'altres, però que ha estat una decisió també, o un descobriment de qualitat de vida, t'he escoltat dir.
5: Sí, la veritat que sí. Vam fer el canvi de residència en un moment complicat de la meva carrera, a finals del 2018, que semblava que no estava en un bon moment, havia perdut molts partits, i va ser una decisió complicada, però el canvi crec que em va beneficiar. Va portar-me una nova vida, no? Noves il·lusions, la rutina diferent, i la veritat és que estem molt contents aquí i ens quedarem segurament per sempre més.
4: Torno a la raqueta. Has seguit agafant-la des d'aquell octubre del 25 o ja no em vols saber res com, doncs, per exemple, com el cuiner de pizzas que quan surt a sopar al darrer lloc on va a sopar és una pizzeria?
5: Doncs he estat ajudant a un altre jugador, Pedro Martínez, que també viu aquí, l'he estat ajudant durant aquest temps, viatjant poques setmanes, però quan ell venia a casa jo l'entrenava. I, bueno, la veritat és que he estat seguint molt el circuit, però una mica més tranquil.
4: Un passa de viatge... No m'has contestat, si tornes a agafar la raqueta o no,
5: Bueno, algun dia tinc que jugar amb ell.
4: Ah, bueno, però a part d'això, res,
5: Res més,
4: ni no. Contra el cunyat?
5: No, intento fer altres coses que no he pogut fer durant la meva carrera. Clar. I segur que d'aquí un temps tornaré a jugar a tennis, però com que és tan recent, també hi ha moltes coses que no he fet i estic intentant fer.
4: Un passa de viatjar, feia referència als viatges, més que Willy Fogg al llarg de l'any, de viure dins l'èlit de la seva professió, tu has arribat, i hem de recordar-ho, a ser el 17 del món, has estat top 50 en molt de temps, acostumat a rebre aplaudiments, a signar autògrafs, a fer-te fotos, i de sobte a desaparèixer en l'anonimat. És el que un desitjava en el teu cas i ara, per tant, se sent satisfet i alleugerit? O vulguis que no, allò alimentava una mica l'ego i es troba a faltar quelcom en particular de la teva feina, de la, si em permets l'expressió, l'anterior vida?
5: La veritat és que és una altra molt bona pregunta, no? Que a vegades és difícil...
4: Carai, t'hauré de convidar a algú,
5: No, però et felicito. En el meu cas, jo he estat molts anys treballant amb una psicòloga, no fent un tractament esportiu, sinó un tractament normal, com qualsevol persona, i crec que m'ha ajudat molt en aquest pas de la retirada i en aquest pas, de, com tu dius, passar a l'anonimat, crec que ho porto molt bé, estic content amb la vida que tinc i la veritat és que estic molt content amb la feina que vaig fer amb la psicòloga durant molts anys. Mm.
4: Què és el que pot fer ara l'Albert Ramos retirat que abans no podia? Per exemple, a l'hora de menjar, a l'hora de practicar altres esports a nivell de lleure, en definitiva, en la teva vida quotidiana?
5: He pogut esquiar tota la temporada d'esquí.
4: Sí.
5: No, feia molts anys que no esquiava, he pogut esquiar, que les meves filles estan començant a esquiar, he pogut disfrutar d'aquest esport. He pogut anar amb moto, que no havia anat mai amb moto. I bueno, el menjar em cuido molt encara, perquè tinc problemes d'intolerància, així que el menjar segueix igual. Però aquestes coses que durant molts anys no pots fer, perquè que nosaltres som autònoms, per dir-ho així, si ens lesionem no podem competir, si no competim no podem guanyar diners.
4: I l'esperit competitiu es perd o un conserva ara, què sé jo, amb el trivial o amb el golf o amb l'esquí, aquella falera per guanyar?
5: No es perd, bueno, com a... sí que queda una mica com adormit, no? Perquè al final passes a no competir tota l'estona. Pensa que els tenistes competim 30 i pico setmanes a l'any i estem acostumats a tot el rato amb tensió competitiva. I quan et retires, doncs, vulguis o no, et relaxes una mica.
4: Mm. Per tant, no ets guerriller jugant a trivial, eh?
5: No. El golf sí, però el trivial no.
4: Ah, el golf sí, eh? Bueno. Tot i que en una carrera, si no ets un dels més grans de la història, gairebé tots els tenistes, com els golfistes, ja que parlem del golf, perden més que guanyen, és difícil sí. d'assimilar com que el món, quelcom natural, normal, habitual, perdre més cops que guanyar?
5: T'acostumes, vulguis o no, no hi ha una altra opció. Si vols ser tenista i no ets dels 5 millors del món, normalment perds. I ells també perden, no? Si no ets la cara dolcina, que quasi sempre guanyen, tothom perd, no? Un cop a la setmana. L'objectiu molts cops és intentar perdre el més tard possible, però acabes perdent, llavors és una cosa que t'acostumes des de petit.
4: Carrera professional de 2007 a 2025. La d'un tal Rafa Nadal de 2001 a 2024. Albert, mà al cor, sense el Rafa s'hagués viscut millor perquè els que vau coincidir amb ell us hagués quedat més accés a pastís? O a l'inrevés, el Rafa ha fet que el tennis espanyol fos referent i us ha afavorit?
5: Una pregunta complicada, home. Evidentment que sense el Rafa algun partit més es pot guanyar, sobretot els que m'ha guanyat ell. Però també és veritat que tindre un referent com el Rafa o tots els altres que han hagut abans ha ajudat a tots els jugadors espanyols a millorar i a poder entrenar amb ells i a poder aprendre d'ells. Mm.
4: De gairebé 20 anys de carrera, si t'haguessis de dur a una illa deserta, quelcom, què seria i què mai més tornaries a fer si tornessis a néixer tenista?
5: M'emportaria, sobretot, tota la constant intenció de millorar que he tingut durant la meva carrera, més que resultats, sinó sempre intentar veure què podia fer per millorar i, bueno, que no voldria tenir... Hi ha molts moments dolents, no?, de carrera de tenista, moltes derrotes. Una d'elles, que va ser molt dura, va ser quan vaig perdre el 2020 amb el Carlos Alcaraz al torneig de Rio, que va ser la seva primera victòria com a professional. Era molt jove i va ser una derrota molt dura.
4: Ja que el menciones, recta final, el Carlos Alcaraz, el Rafa Joder, el futur immediat del tennis espanyol a l'avui, al demà i potser el passat demà està assegurat?
5: Sí, 100%.
4: 100%. I quins sí. projectes, l'última és de Tafaner, quins projectes professionals li esperen a l'Albert Ramos de forma immediata amb el Pedro Martínez al marge? Si s'hi poden saber, fora del tennis o dins, si és que tu estàs plantejant, no ho sé.
5: De forma immediata, poca, no? Estic en un període de, diguem, sortir una mica del cicle, estar més a casa, estar més amb la família. Van sortint cosetes, però de moment m'està agradant molt el que estic fent, disfrutant d'altres coses, i suposo que en un temps tornaré a estar més a prop del tenis que del que estic ara.

0: 18 anys d'exigència, 18 anys del rendiment, ara, però, amb tot el temps per desconnectar i, el que és més important, per gaudir de la desconnexió. Doncs que sigui amb salut, amb molta salut per tu i per tots i per totes les teves, Albert Ramos, si m'ho permets, tenista, i moltes gràcies per atendre'ns.
1: Marref es el mejor programa de puntos.
2: Punto.
1: ¿Sabes cuántos euros valen tus puntos?
2: Punto.
1: Y por ser oro platino, tus hijos van contigo a la sala club.
2: Punto final.
3: Marrenfe, más viajes, más puntos.
1: Y punto.
4: Si te estás haciendo mayor y sientes que tu memoria no es la de antes, cuídate. Toma The Memory Senior. The Memory te puede ayudar porque contiene DHA que contribuye al buen funcionamiento de tu cerebro. Recuerda, The Memory, The Memory Senior, de Pharma OTC.
5: 99. Dos gafas de marca por solo 99 euros. 99. Solo en Sol Optical. Infórmate en soloptical.com.
6: A la brújula de Radio Estadio, tal día como avui, Eloy Collazos.
7: Tal dia com avui, fa 29 anys que el Barça d'hoquei patins va tornar a ser campió d'Europa 12 anys després. El conjunt blaugrana va guanyar l'onzena Copa d'Europa de la seva història després de derrotar el Porto per 4-3 a la pròrroga. El partit va acabar en empat a 2, però Gavi Cairo i Massimo Mariotti van marcar els gols decisius en el temps afegit. Continuem el dimarts perquè també és una data important per a l'esport català. El 9 de juny del 2024, el Barça d'handbol va guanyar la dotzena Champions de la seva història. Així parlava l'entrenador blaugrana Carlos Ortega después de la final.
8: Ha sido de poder a poder, ¿no? No lográbamos irnos. Cuando parecía que el partido estaba ya casi decantado, hemos sufrido la exclusión de Dica, que le han hecho meter de nuevo el partido, ¿no? Y estoy muy orgulloso de todos y cada uno de los jugadores, ¿no?
7: Els blaugranes van derrotar l'Alborg danès per 31-30 a la final disputada a Colònia. El Barça recuperava així el tron europeu i sumava la tercera Champions en les últimes 4 edicions. Dimecres farà 37 anys que la tenista barcelonina Arantxa Sánchez Vicario va guanyar el seu primer Roland Garros.
9: La història cambió su curso. La mayor sorpresa de estos internacionales de Francia. Arantxa Sánchez Vicario ha sido capaz de derrotar a la número uno del mundo.
7: Arantxa va derrotar l'Alemanya Steffi Graf per 7-6, 3-6 i 7-5 a la final de París. Amb només 17 anys, la catalana es va convertir en la campiona més jove de la història de Roland Garros i va sumar el primer dels 4 títols de Gran Slam que guanyaria al llarg de la seva carrera. Dijous es compliran 19 anys que la selecció catalana de futbol sala va debutar a la Copa del Món amb una victòria històrica. El combinat català va superar per 5-3 a la selecció espanyola en el primer partit del Mundial disputat a Sibèria Oriental. Aquella competició estava organitzada per l'Associació Mundial de Futbol Sala i no formava part del calendari de la FIFA. I acabem el divendres perquè també és una data important pel motociclisme català. El 12 de juny del 2005, el pilot de Castellà del Vallès, Dani Pedrosa, va guanyar el Gran Premi de Catalunya en la categoria de 250 centímetres cúbics. Pedrosa es va imposar al circuit de Montmeló per davant de l'australià Stoner i l'italià Dovizioso. La victòria de Pedrosa arribava en una temporada en què el pilot català acabaria revalidant el títol mundial de 250.
10: Enseñar competencias mediáticas y digitales a tus alumnos de primaria y secundaria es más fácil con AmiBox Aula, la guía interactiva y gratuita que ya utilizan más de 10.000 profesores en España. Ahora con nuevas situaciones de aprendizaje y muchas más actividades listas para aplicar en tus clases. Entra ya en amiboxaula.org. Un proyecto de la Fundación A3 Media.
11: Una serie exclusiva de A3 Player.
12: La Policía Autonómica de Cataluña está llevando a cabo una operación jaula en Lleida.
11: Una fuga salvaje.
13: No sé por qué disparó a los Mossos cuando le quedaban meses para salir en libertad.
11: Una amistad al límite.
14: Prieto cuidaba a Calatrava como si fuera su hermano gemelo.
11: Julián Villagrán.
15: Yo no quiero más sangre en mis manos, si menos la de un crío.
11: José Manuel Poga.
16: Si tú no tienes fuerza, yo te la doy.
11: La primera serie de Carlas Porta, inspirada en hechos reales.
17: La jaula no puede tener ninguna grieta.
11: 33 días, ya disponible solo en A3 Player y cada domingo un nuevo capítulo.
6: A la brújula de Radio Estadio, The Tia Green.
0: Tanquem la present edició de dilluns de la brúixola de Radio Estadio Catalunya amb un somriure de bat a bat, perquè ens encanta el golf. I el de Tia Green tenim el millor, company i amic del diari Esport i responsable de premsa de la Federació Catalana de Golf, Ramon Palomar, bona nit.
18: Què tal? Bona nit a tots.
0: Gran notícia per obrir avui, Ramon. Eugenio López Chacarra conquereix el KL Open a Amsterdam i

0: mira ja el PGA Tour.
1: Doncs així és, el golfista madrileny ha guanyat el KLM Open aquest diumenge al recorregut de International a la ciutat d'Amsterdam amb un total de 273 cops. Menys 11, el madrileny es converteix en el novè espanyol que guanya l'Open d'Holanda, una de les sis històries del golf europeu. No en va, aquest any celebrava la seva edició número 106. És la dotzena victòria espanyola en aquest torneig. A més, ho aconsegueix amb un aniversari rodó, ja que en només dos mesos es compliran fins a 50 anys del primer triomf del gran CB Ballesteros al DP World Tour, precisament en aquest. Ha rubricat una victòria enorme, dominant la darrera jornada, tot i que a l'inici no va ser la millor possible. Només va perdre el liderat durant un grapat de minuts, però finalment es va imposar amb un cop d'avantatge sobre Lindell i tres cops sobre Soderberg, Steins Lenner, Joe Dean i un formidable Angel Ayora, que va acabar aconseguint l'únic eagle que s'ha vist aquest diumenge, el forat 18. Una victòria que li permet mirar amb optimisme el futur. A la Race to Dubai fa un salt de gegant i es col·loca a la sisena plaça. No només es fica en la lluita per guanyar la classificació quan s'acabi l'any, sempre difícil tenint davant jugadors com Rory McIlroy o Patrick Reed, sinó que s'acosta de manera notable a la targeta del PGA Tour, sense cap dubte el seu gran objectiu d'aquest any. Ara mateix, Chacarra s'enduria a la tercera de les 10 targetes que repartirà el circuit europeu a final d'any, tot i que queda molt, però ja ha posat la primera pedra amb aquesta victòria. A més del triomf de Chacarra, destacar el tercer lloc aconseguit per Angel Ayora, menys 8, un altre que sospira per donar-se al PGA Tour. Nacho Alvira ho feia en lloc 11, menys 4, mentre que al top 20 també es ficava el jove madrileny Pablo Hereño, amb un total de menys 3.
0: El britànic Tyrrell Hatton aguanta la pressió del Sergio García i del John Rahm i s'imposa al Leaf Golf a Andalusia.
1: Sí, el torneig disputat al Real Golf Valderrama va coronar com a campió aquest diumenge l'anglès Tyrrell Hatton, que es va imposar en el sempre complicat recorregut andalús amb un total de menys 11. El jugador de l'equip de Legión 13 va sortir a jugar la darrera jornada amb el liderat en solitari i va saber mantenir-se en control, tot i l'atac dels dos jugadors espanyols amb molta fam de victòria. Però l'anglès, molt morrut sempre, va poder treure un somriure a l'icònic forat 18 de Valderrama, on l'esperava la seva mare i amb moltes ganes de tornar a casa per un motiu molt especial. I és que Hatton va ser pare per primera vegada fa només dues setmanes i només tenia pensaments per al Tea, la seva filla, sens dubte el millor regal que li podia fer després de dominar clarament el Leaf Golf Andalusia, però que va tenir que suar fins al final. Hatton va sobreviure a una tensa ronda final amb el seu capità de la Legión 13, el John Rahm, per guanyar aquest títol individual per dos cops al club de golf Valderrama. La Legión 13 va completar, a més, la victòria amb tots dos trofeus, defensant amb èxit el títol per equips aconseguit i traient sis cops d'avantatge sobre els four aces de Dustin Johnson. Hatton va tancar amb un sotapar 70 per acabar amb 11 sotapar, com dèiem, amb Rahm, que va quedar segon en solitari amb 9 sotapar després de fer 67 cops, cosa que va empatar la puntuació més baixa de la jornada. D'altra banda, el Brenancer dels Torque va acabar tercer en solitari amb menys 8, amb el capità dels Fireballs, Sergio García, i el seu company d'equip, David Puig, ocupant les dues posicions següents en un meritori cinquè lloc. La victòria és la segona de Hatton a Leaf Golf i la primera en qualsevol circuit en gairebé 18 mesos. Després d'haver abandonat el Leaf Golf Corea la setmana passada per estar al costat de la seva dona Emily i la seva filla, el jugador de 34 anys va tornar a l'acció aquesta setmana amb una gran inspiració, sens dubte. Respecte al futur del torneig, amb els dubtes de la continuació de Leaf Golf, Valderrama vol continuar acollint la competició en un nou model nou de competició amb el suport de la Junta d'Andalusia, que ja va confirmar durant el torneig que hi serà al costat de Valderrama per tornar a acollir el torneig que, cal dir, ha estat un èxit amb milers d'aficionats que van seguir la competició en directe.
0: I que és un tros de camp espectacular al nivell totalment dels millors del món. JT Poston, anem al PGA Tour, guanya dues vegades el Memorial de Jack Nicklaus.
1: Sí, el nord-americà JT Poston va aconseguir la victòria en un dels tornejos del PGA Tour amb més història, el Memorial, impulsat pel gran os durat Jack Nicklaus, que va estar al forat 18 per veure com JT Poston s'emportava la victòria en el segon forat del desempat davant Ryan Gerard en un exercici de supervivència a la darrera jornada. I és que el guanyador ja ho tenia tot de cara a la darrera jornada, com dèiem, amb un avantatge de fins a 4 cops, però un darrer dia molt complicat el va veure com el forat 14 el seu avantatge s'esfumava. Tot semblava que anava a fer figa amb perseguidors com Wyndham Clark o Tommy Fleetwood, però va saber reneixer dominant el jugador que havia dominat el torneig des de divendres i va acabar la volta amb tres verdis als

0: darrers cinc forats que li va permetre jugar el desempat i imposar-se al segon forat, com deien, del play-off, sota l'atenta mirada de Jack Nicklaus, que finalment el va poder felicitar i emportar-se, a més, un xec, un bonic xec de 4 milions de dòlars. Poston s'ha guanyat una plaça als tres següents majors. Sens dubte, una gran setmana pel nord-americà, que puja, a més, al número 39 del rànquing mundial, cosa que significa que s'afegirà als participants del proper US Open a partir de dilluns. Va aconseguir l'única plaça disponible també per l'Open Championship, el Memorial, i entrarà al Masters que ve proper. Sens dubte, un botí realment important per a aquest jugador, que a més va desfer-se de jugadors de, com el número del món, Scottie Scheffler, que intentava guanyar el Memorial per tercera vegada, i també va superar Rory McIlroy, que porta 0 de 14 amb el Memorial, i segur que és un dels tornejos que vol posar en el seu llarg historial de victòries.
1: L'anglès Matthew Southgate arrolla el Swiss Challenge. Parlem de l'hotel Planner Tour.
0: Sí, el segon torneig europeu, com deies, Matthew Southgate es va assegurar el seu primer títol en aquest circuit, el segon del circuit europeu, el Swiss Challenge, amb una ronda de 62 cops, 9 sota par, al gol 100 pack per un total de 261 cops, menys 23, déu-n'hi-do. L'anglès va acabar el dia amb un avantatge de 8 cops sobre un grup perseguidor que incloia dos jugadors anglesos, George Bloor i Tom Sloman. La victòria situa Southgate al novè lloc del rànquing Road to Mallorca, amb Duffy al capdavant amb dues victòries en aquest circuit. El torneig suís no van aconseguir treure el cap als jugadors espanyols en les primeres posicions. El millor classificat va ser Javier Calles, al lloc 28, mentre que Borja Virto ho feia al lloc 32è i Santi Tarrio, encara més lluny, al lloc 36è. El Road to Mallorca es dirigeix ara a Àustria per la propera setmana, on es jugarà aquest torneig a l'Interbeten Open a Àustria, com dèiem.
1: Sí, amb el nom del camp no hi entrem, perquè és una cosa impronunciable.
0: No domino. Com ets conscient i preferit evitar.
1: És correcte. Del segon torneig europeu al tercer, del segon circuit europeu, al tercer, Pablo Alperi i Gonzalo Leal al top 10 a l'Alps Tour.
0: Sí, el tercer circuit europeu, com deies, l'Alps Tour va visitar França amb la disputa de l'Open de la Mirabel d'Or, molt més fàcil de pronunciar, a la ciutat de Metz, a França, on Gonzalo Leal aconseguia un sisè lloc amb un total de menys 7, mentre que Pablo Alperi ho feia novè, amb la victòria pel francès Maxime Legros amb un total de 194 cops. Dèiem, el torneig francès destacà també l'espectacular 63, menys 7, que va signar el jugador del Prat, Agustí Quinquilla, a la primera jornada del torneig, per acabar finalment al lloc 15, amb un total de menys 4, acompanyat d'un altre jugador del Prat, Víctor García Broto.
1: Paula Balanzategui i Gonzalo Baños, campions d'Espanya absoluts.
0: Sí, la jugadora basca i el golfista andalús han proclamat aquest cap de setmana els nous campions d'Espanya absoluts en la categoria amateur. El campionat d'Espanya femení, el 8è Memorial Emma Villaceros, ha conclòs amb una espectacular remuntada de Paula Balanzategui, que ha sabut aprofitar la seva oportunitat a la jornada decisiva per proclamar-se campiona d'Espanya al recorregut mallorquí de Pula Golf. La golfista basca afrontava la ronda final des de la quarta posició a 3 cops de la líder, però va signar una excel·lent targeta de 70 cops, menys 2, construïda amb base a 5 birdies i 3 bogeys per culminar una remuntada in extremis i aconseguir el triomf amb un total de 287 cops. La seva solidesa en els moments clau va contrastar amb les dificultats de les principals rivals, especialment Lucía Valderrama, que ho tenia tot de cara, líder durant les 3 primeres jornades, però que no va saber rematar la feina. D'altra banda, el campionat d'Espanya masculí, Copa González Cauriaza, ha baixat el taló a Sevilla aquest diumenge amb una contundent victòria de Gonzalo Baños, que va posar colofó una setmana excel·lent en imposar-se per 4 cops d'avantatge sobre els seus perseguidors immediats. El jugador andalús afrontava la jornada final compartit liderat amb el jugador català Vicente Mestre, però va resoldre el duel amb una actuació realment impecable. Una targeta de 68 cops, menys 4, construïda amb 5 verdis i només un bogey, va resultar inabastable per la resta d'aspirants al títol. Ressaltar també el paper dels jugadors catalans, que han aconseguit 3 jugadors al top 10 a les dues competicions, destacant el quart lloc de final de Clàudia Lara a Mallorca. Moltes felicitats, doncs, als nous campions.
1: I acabem a casa nostra perquè Golf Terramar és brillant campió del 30è quadrangular femení de Catalunya.
0: Sí, la competició oficial de la Federació Catalana de Golf clausurà la temporada 2026 amb la disputa a l'espectacular recorregut de golf de pals de la quarta i última prova de l'any que decidirà el nou equip campió. I en el recorregut gironí, la victòria parcial en la matinal d'aquest passat dijous va ser pel Real Club de Golf Cerdanya, que va acumular 78 punts per ocupar la tercera posició.

0: Ara comença Nits de Ràdio amb David Cervelló.
1: Molt bona nit a tothom. Sigueu benvingudes i benvinguts a una nova edició de Nits de Ràdio, el programa que fem Onda Cero Catalunya per acompanyar-vos. Avui menys estona, perquè a les 3 ja donarem el relleu a els serveis informatius i després ja tot el que té a veure amb el futbol, que avui hi ha partit de la selecció espanyola. Així que, vinga, va, comencem, que tenim moltes coses a explicar-vos, que ja és dimarts 9 de juny de 2026. Comencem!
0: Estàs escoltant Nits de Ràdio amb David Cervelló.

0: I una setmana més tenim moltes ganes de poder estar amb vosaltres explicant-vos històries i fent-vos propostes de sèries, com fa sempre l'Òscar González. Òscar, benvingut una matinada més.
1: Molt bona nit.
0: Aquesta setmana em sembla que té que veure amb coses com les que farem, que avui només estiguem fent programa fins a les 3, perquè després juga un amistós la selecció espanyola en el seu camí de preparació cap al Mundial, i em sembla que d'algú d'això ens parles avui.
1: Doncs sí, per calentar el Mundial, la Copa Mundial de Futbol, que enguany se celebra a Canadà, Estats Units i Mèxic, sobretot als Estats Units, doncs un futboler, millor dit, un senyor que no és futboler, és a dir, servidor, que no li agrada el futbol, parlarà de sèries de futbol.
0: Molt bé, vinga,
1: això està bé, eh?
0: Vamos allá.
1: Doncs parlem de dues sèries que trobeu actualment a plataformes. Podeu trobar també un parell de pel·lícules, un sobre Mèxic 68, que protagonitza Diego Luna, la teva Netflix, una pel·lícula que va, penseu que el Mundial del 86 els hi va caure a Mèxic una mica de rebote, perquè Colòmbia un parell d'anys abans o tres va dir que no podia, que la situació del país era insostenible, i la FIFA va fer una més o menys una pamema de sorteig i de seguiment, i Mèxic, que havia organitzat el Mundial del 70, parlarem després, doncs va organitzar el del 86 perquè tenia les infraestructures preparades. I, bueno, una pel·lícula que parla d'això, de com es va muntar el Mundial del 86 amb aquesta, més o menys, gràcia mexicana. I la podeu trobar a Netflix. També hi ha a Netflix, trobareu un documental sobre com la selecció brasilera va guanyar la quarta Copa Mundial el 94, i que d'una relació, també té una certa relació amb la sèrie que parlarem després. Però la primera sèrie, millor dir minissèrie, perquè avui la cosa va de minissèries,
0: sí,
1: que parlarem, que està relacionada amb el futbol, la teniu a Movistar. Es van estrenar dos episodis la setmana passada, i aquest divendres 12 s'emeten els altres dos, i és una molt, molt bona minissèrie. Fallar un penalti a les semifinals de l'Eurocopa del 96 per Gareth Southgate va ser el pitjor que li va passar a la seva vida. Perquè va pear a Anglaterra del pas a la final, i diguéssim que el fet d'haver fallat aquell penalti d'una manera o altra l'ha portat sempre en Southgate al seu interior durant pràcticament tota la seva vida. O això és el que ens explica una minissèrie que es basa en un llibre que al mateix temps primer va tenir una adaptació teatral. Jo em pregunto com seria aquesta minissèrie en un teatre, parlant de futbol i les jugades futbolístiques, com serien. M'agradaria saber-ho, és curiositat, però bueno. Una minissèrie, 4 capítols, com us deia, en producció BBC, la teniu en Movistar Plus. El protagonista és això, Gareth Southgate, l'interpreta, també ho va interpretar a l'obra de teatre, Joseph Fiennes, amb potser un dels seus millors papers que ha realitzat mai, i aquesta minissèrie es titula Dear England.
2: I'd like to share what happened when I played for England in 96. Penalties. I knew I was responsible for ending millions of people's dream. But I'm here. I haven't let those fears stop me doing what I love.
3: Difficult time. Press foaming at the mouth.
4: Gareth, do you think you're up to this?
3: Fans on the rampage.
2: What I think it means is change. Radical change.
5: Okay. Morning, team.
6: Hi, hello.
5: This is Dr. Pippa Grange. We're going to be working on your mental resilience.
7: I came to play football. What's this maroon stuff?
5: As well as our performance. Penalties.
8: England, I've never, ever won a penalty shootout in a World Cup.
2: I think we're stuck.
9: It's penalties for England at a World Cup.
0: Veig una doctora Who per aquí.
1: Sí, sí, veuràs aquí l'única doctora, sí, que hem tingut a Doctor Who. Aquesta minissèrie ens parla del període de Gareth Southgate com a seleccionador de la selecció anglesa entre, si no m'equivoco, 2018 i 2024. Van ser uns anys molt recents, és a dir, segurament molts oients poden recordar tant el seleccionador, sinó com també les aventures que va tenir la selecció anglesa en un Mundial i en dues Eurocopes. És una minissèrie que de fet, ens parla una miqueta de futbol i societat.
0: Mm-hmm.
1: Això és important, perquè al final el futbol és com... Se sol dir allò del típic mantra del futbol és l'opi de la societat.
0: Mm-hmm.
1: Bueno, no diria jo que és l'opi, però des de luego és un dels entreteniments més grans que té la societat actual. A banda de ser un negoci, òbviament, perquè el futbol no deixa de ser un negoci. Doncs el fet de que Southgate, com a jugador, fallés aquell penalti a les semifinals de l'Eurocopa del 96, el va acompanyar els 20 i pico anys després. I, de fet, una de les coses que hi va implementar durant la seva etapa com a seleccionador és entrenar els penaltis, sobretot entre els jugadors més joves.
0: Mm-hmm.
1: El que fallar un penalti és, potser, una de les coses que se't queden.
0: Sí, sí, sí.
1: Quan estàs jugant un passe a una final, sí. o potser la final mateixa, fallar un penalti, bueno, és d'aquestes coses que la pròpia societat se'n recorda de recordar-te constantment, vulguis o no vulguis.
0: Bueno, perquè
1: tu dius que falló el penalti en aquell partit.
0: Et deixa fora de la competició, no? Però no deixa de ser un cara o creu que es fa i que on poden entrar mil factors, perquè el darrer que falla no necessàriament, a vegades no és l'únic que no ha marcat el penal, vull dir, perquè pot ser que vagin 2-2 i n'hagin fallat un cada un, però quan ja s'avança l'altre equip, si tu no el marques, quedes eliminat, però bueno, si els haguessis marcat tots, també hauries guanyat, és a dir, que a vegades és molt o sigui, és una responsabilitat també tirar-lo, o sigui que...
1: Sí, tothom se'n recorda quan marques el penal i tothom se'n recorda quan falles el penal,
0: sí,
1: en aquest sentit és una d'aquestes coses que en cert sentit és un sense sentit, perquè ho és, perquè mira, són coses que passen. Podries haver jugat millor el partit, a la pròrroga, haver tingut més èxit a la tanda en tajos de penaltis, és un cara o creu, mai se sap. Però bueno, és una de les coses que marquen. I clar, pensem que Anglaterra no guanya un títol important des del Mundial de 66.
0: Mm-hmm.
1: Clar, Anglaterra, diguéssim, en el moment en què el 96, que estava en disposició de ficar-se a una final de l'Eurocopa, va fallar. I, de fet, amb Gareth Southgate, i això no és spoiler perquè és història recent, durant la seva etapa com a seleccionador, tampoc va guanyar cap títol.
0: Mm-hmm.
1: Va estar a punt. Va estar a dues finals, va ser subcampió de l'Eurocopa dues vegades, la darrera amb Espanya, fa dos anys, el 2024, va estar també a un mundial, a dues copes mundials, no va passar d'una de quarts de final i d'altra també de semifinals. És a dir que, diguéssim que estic parlant, no va guanyar cap títol. Ara bé, la seva petjada ha quedat a Anglaterra, diguéssim. Uh-huh. Perquè la manera, sobretot, i això també es parlava al tràiler, el fet de, bueno, tractem coses que moltes vegades no es tracten quan parlem de futbol. Uh-huh. Primer lloc, el futbol a la societat, sí. La selecció anglesa, els jugadors de futbol, tenen un paper dins la societat? Han d'assumir una qüestió política, per exemple? Hi ha un moment determinat en què la selecció anglesa es va posicionar l'any 2020 contra el tema del racisme.
0: Mm.
1: I aquelles imatges que recordem de posar un genoll en terra, ho va fer la selecció anglesa, aixecant molta polvorosa, fins i tot el que era primer ministre del seu moment, que era en Boris Johnson, l'inefable Boris Johnson, no va recolzar la selecció anglesa en aquest aspecte, o com a mínim no ho va fer públicament, i diguéssim que li va generar una certa controvèrsia. Però és que ell, sobretot, en Southgate, el que va voler és defensar el paper dels seus jugadors dins de la selecció i en relació a la societat. És a dir, com defensar-se mentalment, aquesta resiliència mental que es deia al tràiler, com un jugador de futbol ha de mantenir una certa cordura mental en situacions de gran estrès. I això, una fase final d'una Copa del Món, una fase final de l'Eurocopa, doncs això importa molt perquè mantenir una certa seguretat, una certa centralitat mental és molt important per un jugador, tant com saber jugar i com marcar gols.
0: Sí,
1: és a dir, aguantar la pressió.
0: Sí, sí, està clar.
1: Però, bueno,
0: és part del joc. Seria el mateix per la cultura britànica pel que tira darts. Un pot veure com quina pressió en equivocar-se i l'altre pot veure com el que sempre ha volgut fer. És a dir, que en el fons a qui li agrada, o sigui, qui tira el penal també és que li agrada la responsabilitat. Per tant, són com les dues cares de la moneda, no? És com qui es presenta, no? I ai, és que mira, jo no volia presentar-me a les eleccions i m'han nomenat. No, tu t'has posicionat des de fa molts anys i al final les circumstàncies t'han portat. Ai, que la pressió és molt dura. Bueno, sí, però és el que has buscat. No,
1: òbviament, la pressió és molt dura.
0: Sí, però la pressió és molt dura, però és el que has buscat, perquè si no hagués pogut ser una altra cosa. És a dir, la pressió és inherent a allò que tu vols fer per destacar. Si tu vols passar desapercebut, pots jugar amb amateurs, però si tu vols ser professional, no pots ser professional i que no hi hagi pressió. És com dir, és molta pressió ser escriptor. Sí, bueno, clar, però ho vol ser, oi? És que si
1: però hi ha una diferència, David, que clar, els escriptors no tenen a les seves mans, diguéssim, la pressió de 80 milions de persones.
0: Clar, però és que tu ho vols fer. Sí. És a dir, és sí, que m'ho estàs plantejant, sí estàs plantejant
1: és,
0: com si...
1: Hi ha una cosa que moltes vegades els mateixos jugadors ni se n'adonen que ells volen estar en aquella final, però moltes vegades no són conscients de la repercussió que té una jugada determinada, ni per sigui per marcar un gol o per fallar-lo. Mm. I això, moltes vegades, els jugadors no estan preparats, especialment els jugadors joves, que tenen, diguéssim, les expectatives molt altes, que tot el seu entorn, i estem parlant ara actualment en una època de xarxes socials, d'internet, podríem parlar perfectament de quan Anglaterra va guanyar el Mundial de 66 o quan Brasil va tenir el maracanazo del 50, i en parlarem després. És a dir, sempre hi ha hagut una pressió perquè la societat està allà al darrere. Llavors, quan el futbol, les xarxes socials, falles una jugada o falles un penalti i de sobte tots els trolls, tot el país t'ataquen a xarxes socials, a internet, clar, és una pressió extra.
0: Ja, però vull dir que no existia. Si parlem de pressió, el que passava amb els jugadors colombians, no amb els anglesos, que els colombians sí. Els mataven,
1: Sí, i a tots els jugadors dels altres països sempre tenen la seva repressió.
0: No, però estic parlant d'història, estic parlant de que els colombians sí. Han matat a més d'un jugador per fallar en aquestes situacions. Vull dir que...
1: I si parlem de la Unió Soviètica i els Jocs Olímpics, les pressions que tenien els atletes i els gimnastes, per exemple, si fallaven una competició determinada, que significava tornar.
0: I obligats a dopar-se, però el que vull dir és que aquí, que jo entenc la narrativa, però que és una narrativa que busca tirar

0: Cap una banda. I jo el que et dic és que això no és els que estaven obligats a la Unió Soviètica. Això és tu que tu tries ser protagonista.
1: Òbviament, però el que és important remarcar, i moltes vegades no és conscient, de que un jugador el dedica a jugar. No és diguéssim, la responsabilitat de guanyar un partit, de guanyar un mundial o de perdre'l, la repercussió que hi ha a la societat, moltes vegades costa gestionar-ho. Costa gestionar moltes vegades fins i tot guanyar un mundial. Però
0: sí, que jo t'entenc, però que no els hi costa tenir totes les millors cases, els millors cotxes
1: i lligar. Sí, però parlem, per exemple, mira, Anglaterra és el país que ha inventat el futbol. Mm. La pressió que hi ha a Anglaterra per guanyar una competició internacional és, bueno, potser de les pitjors que hi ha, de les més dures que hi ha. Perquè Anglaterra ha inventat el joc. El fet de que, per exemple, Brasil tingui 5 títols mundials... Anglaterra, un país que això li afecta emocionalment. Anglaterra, quan hi va, sempre ho diuen, coming home, la copa ha de tornar a casa. Ha d'anar a casa. És una pressió extra que, òbviament, no vol dir que la resta de nacions, especialment les nacions que són les més competidores, Anglaterra, Brasil, Argentina, França, Alemanya, darrerament Espanya... És a dir, una pressió extra en segons quins països que, a més, afecta molt a la societat, perquè el futbol a la societat britànica és molt important. És molt important el futbol. Pensem que és dels pocs països, per exemple, que juguen a Nadal, el futbol. Mm. Que la lliga de futbol té...
0: Bueno, ara ja no es fa el Boxers Day, que és el dia 26, no el dia 25, però actualment aquest any ja precisament ho han deixat de fer.
1: Sí, però vull dir que és un país que el futbol el senten diferent. Llavors, com afecta el futbol a la relació amb la societat? I això la sèrie ho explica molt bé. El que significa aguantar o no la pressió. Llavors, que la minissèrie també juga una miqueta amb un cert guió, doncs sí. Que Southgate, si ens ho mirem fredament, tampoc ha guanyat res, com dèiem. Mm. El que sí que va fer i el que la sèrie va plantejar, i és molt interessant el que planteja, és dinàmiques. Dinàmiques de canvi, de com canviar, de com canviar segons quines actituds mentals. Que al final, això, en un partit que t'has de jugar al tot o res, potser no significa res, o ho significa tot. Però canviar el paradigma, això potser els anglesos no estaven tan acostumats. Per això la minissèrie ha tingut molt èxit abans com a obra teatral, perquè els mateixos, no diria britànics, anglesos, encara que en general podríem dir britànics, es miren al mirall i veuen el que significa com a societat, doncs com tracten els seus jugadors, per bé o per malament. Llavors, és interessant veure com l'esport moltes vegades al final s'acaba convertint en una cosa que no és esport, que es pot convertir en una qüestió nacional, pràcticament. Nosaltres aquí a Espanya, com que hem guanyat mundials i Eurocopes recentment, potser no tenim tant al cap de la mà. Però fixa-t'hi, aquí de vegades, quan algun jugador fa alguna declaració o ha fallat algun partit, aquella nit millor que no miri xarxes socials. Si aquí ho veiem d'una manera més petita, imagina't un país com Anglaterra, la cuna del futbol, que ells veuen que és una qüestió nacional, competició internacional rere competició internacional. I això, la manera de com aquest entrenador, que al final no va guanyar res, però sí que, diguéssim, que en el cor dels britànics doncs va suposar un cert canvi, és interessant veure, encara que sigui a través del personalisme, perquè al final no és una cosa d'un entrenador ni d'un jugador, és una cosa d'un establishment, d'un envoltori, d'una gent que hi ha al voltant, que només prepara els partits, juguen els partits i veuen els partits. El que significa canviar segons quins paradigmes mentals. Això és interessant. Mm-hmm.
0: Molt bé, doncs aquesta és la primera. Anem amb la segona, a veure.
1: La segona és Oliver i Benji, ja t'ho dic clarament. Tu te'n recordes com eren les jugades Oliver i Benji?
0: Sí, eternes, que duraven un capítol, una
1: doncs
0: jugada.
1: Doncs aquí veiem segons quines jugades que fan, que semblen fetes d'aquesta mateixa manera. Aquests balons en l'aire, aquesta càmera que segueix els balons. A veure, 1970, Mundial de Mèxic, com deia abans, Brasil que perseguia el seu tercer títol, que encara, fins a cert punt, encara havia guanyat els Mundials del 58 i del 62, encara patien, diguéssim, l'espinita del Maracanazo 50. Mm-hmm. Aquella derrota que no s'esperaven allà a l'estadi de Maracanà, final del Mundial del 50 davant d'Uruguai, davant de 200.000 brasilers, i van perdre per 2-1. Òbviament, els brasilers també tenen, diguéssim, la seva èpica, la seva retòrica. I quan dic de retòrica, és que moltes vegades es fica retòrica. Hi ha molt de guió. Mm-hmm. I estem parlant d'una sèrie que porta 10 dies, la teniu a Netflix, Val. I que parla justament d'això, d'aquesta èpica que va permetre guanyar el Mundial del 70,

0: Això no és spoiler, ja és pràcticament història antiga. Pensem que Brasil ja té 5 copes mundials. Doncs com van guanyar la tercera? En una ocasió en què la pressió també externa era molt gran i que un equip que s'havia quedat sense entrenador 3 mesos abans de començar el Mundial, amb uns equips que jugaven com el Madrid Galàctico, cadascú pel seu voltant, però sense un estil de joc, i com l'arribada d'un nou entrenador i també el pas endavant que va fer la gran estrella del moment, que va ser Pelé, doncs va aconseguir, entre moltes altres coses, òbviament, aconseguir aquella tercera Copa Mundial. Estem parlant d'una minissèrie que són 5 episodis i que podeu trobar a Netflix i es titula Brasil 70. Em sembla que en anglès deia The Third Star, la tercera estrella.
1: E que fomos superados pelos europeus.
2: Estou aqui para fazer o time voltar a ser campeão, Pelé.
3: Saldanha, você não está entendendo. Meu tempo na seleção acabou.
4: Você tem uma dádiva, meu filho. Não desperdice ela, não.
2: Você não vai ter que carregar o piano sozinho.
5: Cada um aqui foi escolhido a dedo. Só os melhores.
6: Rumo ao México.
2: Perdi alguma coisa?
3: Acabamos de cair no grupo da morte. Só isso.
2: Tem que ter medo de adversário nenhum.
7: O que você acha da sugestão do presidente?
8: Nem eu escalo o ministério, nem o presidente escala time.
9: La recreació del color de les indumentàries, de l'aspecte físic que s'assembla molt als jugadors de l'època, és espectacular d'aquesta sèrie.
0: Sí, sí, aquí han posat diners. De fet, per els actors, de fet, són jugadors de futbol. Sí. Han buscat actors que sabessin jugar a futbol. Uh-huh. I les jugades les han entrenat. És a dir, que a part del croma que hi ha per fer tot el, diguéssim, el que és jugar dins un estadi de 50-60 mil persones, les jugades, es poden trobar vídeos a YouTube que expliquen com les juguen. És a dir, i com recrear les mateixes jugades de segons quins partits d'aquell Mundial del 70. És a dir que, en aquest sentit, la minissèrie, si t'agrada el futbol, t'ho passaràs bé. A més, si t'agrada el futbol així, a l'Oliver i Benji, encara t'ho passaràs millor. I si ets molt fan de les sèries amb aquest convencionalisme del gènere esportiu, llavors ho tens tot. Mm-hmm. Quin és potser el problema que té aquesta minissèrie? Que és brasilera i que, òbviament, els brasilers són els que queden com els únics que saben jugar a futbol.
9: Clar. Mm-hmm.
0: És a dir, òbviament, ja t'ho esperes. Mm. Sí, una sèrie brasilera, amb tot allí, amb milions i milions d'euros posats en crear una sèrie, que a més, realment és espectacular.
9: No, visualment és sembla que estiguis veient un reportatge.
0: De futbol, la veritat és, es nota que s'ho han currat, es nota que els sectors han treballat, han jugat a futbol, han recreat les jugades gairebé mimèticament, però clar, diguéssim que el problema que té la minissèrie, per posar-li un problema... A veure, és una minissèrie d'usar-ho i consumir, és a dir, tu l'oblides. Uh-huh. O sigui, a diferència, per exemple, d'England, no té una reflexió darrere. Uh-huh. Aquesta és una sèrie de consum ràpid. La veus, tu ja saps què va passar, ja, fins i tot segurament hi ha molta gent que recorda aquells partits que va jugar Brasil al Mundial del 70. És una sèrie que ja saps com comença, saps com acaba, saps com són els partits, les jugades... i ja està. La qüestió és entretenir-se. Potser el problema que té la minissèrie sobretot és que es passen de frenada amb el patriotisme. Mm-hmm. Sí, és a dir, només els brasilers juguen bé al futbol, el jogo bonito, com deien, només els brasilers poden guanyar aquell mundial. Fins i tot el quart episodi que parla de justament la semifinal contra Uruguai i com superar el trauma del maracanazo, doncs s'acaba convertint-se en un culebrot una mica massa passat de rosca. Mm-hmm. I aquesta idea de que, bueno, de fet, hi ha un problema al món del futbol. Un problema, d'alguna manera, és que hi ha segons quines seleccions que consideren que només elles saben jugar a futbol.
9: Sí, no, això està clar.
0: Això ho sabem d'Argentina, ho sabem de Brasil, ho sabem fins i tot d'una manera més sòbria, però també Alemanya, sempre ha sigut això. A França en els darrers 30 anys i a Espanya en els darrers 15, és a dir... Només nosaltres sabem jugar a futbol, nosaltres som els herois. Llavors, què és el que passa en el guió d'aquesta minissèrie? Que al fons també és el que més importa, perquè com que tu estàs veient aquella minissèrie amb crispetes allà, els 100 capítols en un mateix diumenge, doncs te n'oblides de la qüestió de guió, però el guió, diguéssim, que està molt inflat. Mm-hmm. Pelé, per exemple, doncs, l'idealitza molt, encara que vulguin buscar també un cert rerefons humà. intenten ficar-se en qüestions de política, perquè pensem que al Mundial de 70 hi havia una dictadura a Brasil. Uh-huh. Llavors, intenten plantejar doncs, que una cosa era el futbol, una altra cosa era la societat brasilera davant d'una dictadura, com la dictadura intenta aprofitar-se del futbol com a escaparate mundial, com a escaparate de propaganda, però això sempre ho han fet, els règims autoritaris amb el futbol, des dels nazis i els feixistes als anys 30 i 40 fins avui en dia, així, no és cosa nova. Uh-huh. En aquest sentit, la miniserie és molt, molt convencional, convencionalíssima, que potser fins a cert punt és un dels seus punts forts. Uh-huh. Perquè tu vas a veure allò. Tu esperes allò, exactament allò. Jo, que, quan vas veure la miniserie, me la vas veure passat ahir, diumenge, me la vas veure sencera el diumenge. Uh-huh. I el que vas veure és el que esperava. Sí, no esperava una sèrie de gran reflexió sobre el món del futbol, sobre l'esforç, sobre la redempció, sobre el que significa guanyar una Copa Mundial. Tot això està implícit, però ja m'esperava sobretot això, que és una sèrie convencional, una sèrie xovinista, molt xovinista. És com aquella minissèrie que van fer un parell d'anys sobre Ayrton Senna, que era Santo Ayrton Senna.
9: Sí.
0: Era un sant. Doncs aquí gairebé tots els jugadors de la selecció brasileña són sants. I fins i tot l'entrenador, el Joao Saldanha, que inicialment el van fer fora i després va ser comentarista, i el Zagallo, que va ser l'entrenador continuat, tots són sants, amb les seves rareses, però tots són herois blancs. Herois que evolucionen fins a cert punt dins d'aquest camí solar de l'heroi. És a dir, d'aconseguir el triomf final. I la resta d'equips, doncs, o bé són inútils, o bé són dolents com els uruguaians, o bé els segons quins porters són uns patates, i que tu quan se mira i dius, a veure, que estem parlant dels porters d'Itàlia, de Txecoslovàquia, de les grans seleccions que hi havia al moment, potser, amics brasileiros, us passeu una miqueta de frenada.
9: Bueno, perquè a vegades s'ha perdut la perspectiva de que abans tu feies una sèrie perquè la veies al teu país, no, el teu públic, i ara tot és molt globalitzat, i una sèrie, si te la potència una plataforma, és perquè es pugui veure tot el món. I això a vegades canvia una mica, o hauria de canviar, o no, és un debat, si hauria de canviar la mirada sobre com has de fer la ficció.
0: El que és evident que aquesta és una sèrie de Netflix Brasil per Brasil. Uh-huh. Això és evidentíssim. Com si Argentina fes una sèrie sobre el Mundial del 86, per exemple. No, el Mundial del 86 potser... Sí, del 86. I la mano de Dios i tot plegat. Doncs, òbviament, no el faran sobre el Mundial del 78, també el van guanyar. Però és això. Fas una sèrie que sigui sobre el teu gran triomf nacional. Llavors, clar, la teva selecció és la millor del món. Uh-huh. I els teus futbolistes són els millors del món. Sí, i al final, clar... tot això és una miniserie que, en el fons, com que l'estàs veient i ja saps de quin peu calça, t'importa poc, però no deixa de grinyolar una miqueta. Ara bé, si el que t'interessa és veure una miniserie per simplement gaudir, desconnectar durant 5 capítols, és idealíssima per tu. Jo, malgrat tots els seus problemes interns, m'ho vas passar molt bé.
9: Doncs Jogo Bonito. Tenim una d'anglesa i una de brasilera. Per sí, poder...
0: els anglesos, Jogo Bonito, no tant.
9: Bueno, tenen altres històries, tenen els pubs bonitos, això sí. Doncs dues propostes per anar escalfar motors de cara a aquest Mundial que a més jugaran molt en aquestes hores. Així que, com dèiem, avui estem fins a les 3. Gràcies, Òscar, per fer-nos dues propostes, dues, i fins la propera setmana.
0: Fins la propera.